0: cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre. Eh, doncs que sí?
1: Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants, que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les persones que tenem a domicili, també.
0: Val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però una mica de la campanya, com que també s'ha d'anar escalonant...
0: s'ha d'organitzar.
1: S'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val. Són prioritàries per raons òbvies. Fem una cosa, això, ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus, per això l'edat, i en pediatria, els tracta que són els principals vectors, i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també per sota de 5 anys, també es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: Clar, és a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, pots tenir més risc a infectar-te, sinó és les conseqüències, no, d'això, d'un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar, la població que vacunem són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara estem parlant... Sí.
0: No vull liar-la, eh?
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus. Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí, que ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí. Llavors, sí... Tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i de més són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit. En cap moment no ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, eh? A la grip, a la Covid, en certa manera, no? Que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etcètera. Estem parlant d'això.
1: Sí. Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor.
0: És
1: perquè
0: veritat.
1: Dintre de tardor, no, dintre d'aquesta tardor, no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Continuen... Els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època i una altra una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any, doncs, en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vostè també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats en fa l'efecte. Tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Doncs nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Clar, aquest cas és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no és la paraula obligatòria. No.
2: Cap vacuna és
0: obligatòria. Per això. Cap... Jo entraríem en un jardí que no vull entrar, sí.
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica, sí? Dintre del calendari. O sigui, realment està indicada igual que està... una meningitis, o igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, que són les paraules que... Mira, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem o reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari, sí, de vacunes sistemàtiques per als infants, fins als 5 anys.
2: Mm-hmm.
0: Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem, i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte.
0: S'ha de demanar cita, això també és important, com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions.
0: Uh-huh.
2: O des de La Meva Salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val,
2: edat o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal, i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també el dimecres en aquell horari. I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera referent, agafant una cita per vacunació i la vacunaran, sense problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
2: Sí.
0: Sí,
2: Hi ha algun matís? És principalment amb els nens sans,
0: sí?
2: Fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis,
0: o
2: amb els adults.
0: Uh-huh.
2: Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis en aquesta primera temporada.
0: Uh-huh.
2: Però després serà anualment una dosis.
0: D'acord.
2: Això ja són petits matisos,
0: sí,
2: nostres.
0: Sí, que, que no pateixin per això les famílies.
2: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
2: És una.
0: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
2: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
2: Exacte.
0: Recordo, oi?
2: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: vale,
2: que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència,
2: la punxada. I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
2: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom inclús, no? Allò, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
2: Sí.
0: No?
2: Amb els nens almenys, amb els nens sí que és veritat, que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta, i ja estan,
0: i
2: marxen bé.
0: Clar, perquè és això, que es veu que la punxada no és res.
2: Exacte.
0: Que ha sigut un moment, i simplement a sobre que el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells,
2: no,
0: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, eh? És evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que, home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet, doncs, habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència i que ja bàsicament és bueno, com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
2: Exacte.
0: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa, però bé, s'ha de treballar.
2: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de colors i tot,
0: no,
2: però...
0: No. Però és això, després un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist sí, que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi ha per tant. Molt bé.
2: És la por prèvia.
0: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
2: No, referent a la vacunació antigripal,
0: sí.
2: No.
0: Val.
2: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
0: Fantàstic.
2: La bronquiolitis.
0: Molt bé. Va, ara Cristina, toca amb tu.
1: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys, començarem a vacunar les persones que tenem a domicili
0: Val.
1: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot vacunar, es pot demanar cita per vacunar-se.
0: Val.
1: Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
0: D'acord.
1: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
0: Val.
1: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta sí. residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin la seva infermera, ja sap cadascú les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
0: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans, que potser
1: sí.
0: és això, viuen a casa, estan a casa...
1: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
0: Correcte.
1: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
0: Val.
1: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
0: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia
1: sí.
0: ja es va instaurar aquest tipus de vacunes.
1: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts, sí. Sí, que és important vacunar-se.
0: Val. Tot això no cal espantar-se, eh?
1: No.
0: Que a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una
1: sí,
0: mica ens alertem, però que no, eh? Ja,
1: perquè a vegades
0: sort.
1: Ens dona sensació de que
0: un altre
1: cop Covid, el Covid va venir i es va acabar.
0: L'únic és que
1: no, de la manera, no afecta de la manera que ens va afectar en aquell moment.
0: Clar.
1: Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important vacunar-se.
0: I per res més, perquè heu après una mica com a tractar també la Covid, que això ben tractada amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
1: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai què passarà, una mica és tot un incert.
0: Ja, si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
1: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les oques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal i l'any passat es va avançar molt abans.
0: Sí.
1: Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà.
0: Perquè
1: l'any passat jo recordo venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal que va haver-hi com a epidèmia de grip.
0: Correcte.
1: Més potent.
0: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada
1: sí.
0: intensiva de vacunació
1: sí.
0: per avançar justament això,
1: per
0: la canvi de previsions.
1: Sí.
0: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sumar 2+2.
1: És una mica difícil de preveure,
0: clar.
1: No? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
0: Clar.
1: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
0: Val. Seguim el calendari. Això, en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges d'edat, fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, eh? No, entenc que sí, no?
1: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
0: Val. A partir de, perdó, tots
1: a partir dels 60 anys.
0: De 60 anys.
1: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
0: Val, val. I fora d'aquestes franges...
1: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual. Diabetis, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita.
0: Es poden vacunar.
1: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada la vacuna de la grip o a vegades tens indicada la vacuna de grip i Covid.
0: Val, val.
1: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60 o persones amb alguna patologia de risc.
0: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
1: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades.
0: Val.
1: O dones amb puerperri, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa, i fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques i això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
0: Val, val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
1: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar.
0: Val.
1: Però això encara no ho sabem una mica.
0: L'any passat va ser així, no?
1: Sí.
0: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va com, no, generalitzar la vacunació.
1: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així. O potser després del pont de desembre.
0: Arribats al cas ja, ja vindrà.
1: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat
0: a les persones
1: a les prioritats
0: més
1: vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui una mica més avançada.
0: No, suposo, entenc, que no ens per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
1: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
0: T'ha superat això.
1: Sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar
0: doncs,
1: en funció una mica de risc.
0: No, s'entén, s'entén. Crec que tu vas preguntar ja l'any passat, Cristina, si sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podíeu arribar a vacunar?
1: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000, compto només persones adultes, perquè pediatria vam posar més de 6.000 vacunes.
0: Ostres.
1: No crec, sí.
0: És una bona xifra, entenc,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
0: sí,
1: al que seria esperable i a la recomanació.
0: I podem saber quantes haurien d'arribar en casos normals, eh?
1: Mira, t'ho diré així una mica grosso modo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
0: Clar, és molt, això.
1: I potser ja ens quedem curts perquè no arribem ni un 60%.
0: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
1: Sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc. Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquesta vacunes, ens falta un pèl com que la població se les cregui perquè són importants, perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai, la grip no és un refredat. La grip és febre, és malestar,
0: és
1: tos... És un virus com el refredat, però es comporta diferent.
0: Clar.
1: Un refredat no pot portar cap... No, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
0: Ja. Però això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no?, que és la prevenció. I aquestes vacunes el que poden prevenir és que això, grips, Covid, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones, eh? En pediatria, Marta, ho saps quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
0: No passa res, no passa res. Digues, digues. No, que no dic que no, que si no ho saps no passa res, que no pateixis.
2: Sí, però rondaven als voltant, al voltant d'unes 500, una coseta així. Llavors, quan la Cristina deia el tant per cent de persones a vacunar, per exemple, en infants hi havia un objectiu, els menors de 5 anys, O sigui, la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que no fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sants i de més, però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
0: Sí, sí. Jo penso que sí, eh? I també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no? Sí, és a dir que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament, per acabar-ho, ja entenem. I enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades, no, aquestes tendències de si la Terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
0: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
1: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes,
0: No?
1: Ni en altres països ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
0: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha, hi ha el virus respiratori sincitial.
0: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu en infants petits, en menors de 6 mesos.
0: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosis quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
0: Val.
2: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. No hi ha ronda al final de la temporada. Amb la bronquiolitis ja estan vacunats, Ja els hem vacunat les primeres 2 setmanes de setembre.
0: Val.
2: Ja estan vacunats tota la població. I ara, nens, nosaltres hem vacunat al CAP nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
0: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu i que ara els captem.
0: Val.
2: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen.
0: Sí.
2: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital amb 1-2 dies de vida.
0: Val.
2: Surten ja vacunats.
0: Sí. Clar, per la importància que dèiem.
2: Exacte.
0: Que de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil, o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, mon fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
2: Sí.
0: I tenia 2 o 3 anys.
2: Sí, jo crec que és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de consciència.
0: Ja.
2: O la idea de... No és real perquè aquesta vacuna ja estava, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
0: Val.
2: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, pel desconeixement.
0: Ja.
2: Llavors, allà és el nostre paper
0: Explicar
2: les coses bé.
0: que també s'entén, quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo, i que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
2: És fer-li la volta.
0: Correcte.
2: Com que són tan petits...
0: Correcte.
2: I immunitàriament són...
0: I tan fràgils.
2: Exacte. S'han de vacunar.
0: Correcte, això mateix, ens hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, però també cada any sempre ho recomanem, abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
1: No hem de fer res, i no hem de prendre paracetamol.
0: Doncs sí, això
1: que... per prevenir, per no.
0: Això. No cal, eh?
1: No hem de prendre, no, i a més és contraproduent, o sigui que la idea és que no, jo em vaig a vacunar, m'haig de trobar bé,
0: clar,
1: si em trobo malament o tinc febre, doncs potser haig de posposar aquesta vacunació, però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
0: Val.
1: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
0: Val.
1: Però no s'ha de fer res.
0: Ja
1: demana cita, que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
0: clar,
1: no cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
0: sí.
1: Però ja està.
0: I infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
2: exacte,
0: de preparació.
2: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
0: Val.
2: I ja està.
0: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció,
1: de cap mena. Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
0: però
1: la vacuna està feta de virus inactivats, o sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
0: Va.
1: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus. Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar. Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
0: Però que no passa sempre, eh?
1: No.
0: Això em referia jo abans, eh? Només en determinats casos, eh? No...
1: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta. Tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
0: Sí.
1: Bueno, doncs el teu cos està responent.
0: Està reaccionant i vol dir que...
1: I tampoc no és una cosa negativa.
0: Clar, està bé, molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres i tot plegat, que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
2: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
0: Val. I ja està, eh? Vida normal, és a dir, els infants poden, si en cas, ja poden anar a col·le, en el cas que vagin a col·le o a la guarderia, no?, etcètera, i...
2: El que no recomana és fer una activitat molt, molt intensa.
0: Molt rigorosa.
2: Però...
0: Menjar normal, beure normal, etcètera, etcètera. Que bé. Molt bé, doncs, aquesta campanya... Com hem dit, no, campanya de la... Mira, surt campanya de la grip, eh?
1: Sí, campanya de tardor.
0: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició com els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Response i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh? Sí. Justament.
1: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així que ens fa ser reticents, i algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin o preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Marxes amb una recomanació i amb una indicació.
0: Però jo això ho dic jo com a Pere Sallent,
1: sí.
0: Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
1: Jo
0: tot dit,
1: que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant i ja es poden demanar cites perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
0: Fantàstic. Doncs que no,
2: el que sí, també pot ser que a banda dels missatges també pot ser que rebin persones de risc, també pot ser que rebin trucades per necessita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
0: Molt bé, per intentar arribar al màxim de població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu sí, de consulta. Sí. Aneu amb les bates. Sí. No, els pijames, no li dieu d'això?
2: Sí,
0: no li
2: dieu pijames?
0: Dieu pijames, sí. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: A les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Recte final de programa, recte final de la Calaixera avui divendres, després de parlar d'aquesta campanya de vacunació, que sempre és important tenir-ho en compte, i a més ho anirem recordant, com no. Entrem cap a aquest punt de participació, de trucades, aquestes ganes de xerrar, conversar amb vosaltres, de que ens demaneu cançons, de dedicar-les i acabar de configurar això, la part final de tot aquest espai, que comença puntual a partir de les 9 del matí fins a les 12. I això cada dia, de dilluns a divendres. I un plaer fer-ho, eh? I per molts anys, esperem. 977 15 70 69. Aquest és el telèfon de directe. 977 15 70 69. A partir d'aquí, plenament operatiu. O també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Molt fàcil, 686 101 101. I anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia. Hola.
6: Soc jo?
5: Ets tu, papalet? No? Maria Dolors, ets tu,
6: ah,
5: Maria
6: vale.
5: Dolors, ets tu.
6: No, que no fos el papalet.
5: No, tu.
6: Ah, molt bé, molt bé.
5: Com estàs?
6: Mira, aiguatge avui no he sortit perquè avui mercadillo res.
5: Sí, aquests dies són
6: no,
5: fatals,
6: no
5: hauran, eh?
6: Ni, espero que no l'hauran posat, suposo.
5: O poques parades. Quan, o,
6: és que,
5: o
6: bueno, clar,
5: parades,
6: si és un mullo plàstic o la roba,
5: sí,
6: no sé.
5: Sí.
6: No sé. Aiguatge, avui tot el dia aiguatge. A veure demà si em fa menys. Però perquè ma filla volia venir, però no sé. No li agrada venir quan fa mal temps,
5: clar,
6: gaire, no?
5: En fi. Cap de setmana, bueno, inestable, com deia el Marc,
6: sí,
5: inestable.
6: Ja he sentit el Marc que deia inestable. Potser cap al migdia,
5: sí,
6: quan
5: més
6: ells venen.
5: Sí, dissabte és més probable que plogui al matí que no pas la tarda. Potser la tarda quedarà més bon dia.
6: Ah, vale. Sí. Vale, vale.
5: Segons la Rodero, eh? Paraules del Marc Rodero.
6: Sí, sí, no, perquè ell hi entén més.
5: Sí, sí, sí.
6: Bueno, estimat.
5: Bueno.
6: Que tinguis bon cap de setmana.
5: Gràcies, igualment.
6: El dilluns ens sentim.
5: Sí.
6: I si tens temps, posa'm aquella cançó de la Rosalén i Carles Vives.
5: Uh-huh.
6: 3 dies en Cartagena.
5: Vinga, Rosalén i Carles Vives. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs ho apunto. Perfecte.
6: Doncs fins dilluns. Que
5: gràcies. Fins dilluns. Igualment,
6: a
5: que vagi.
6: Si hi ha aigüeta, pues a casa.
5: Bueno, pues que farem per aigua, sí, o el que sigui.
6: O
5: ens quedem aigua, a casa,
6: si no,
5: sí, cert.
6: I si no, mengeta i pel·lícula.
5: Exacte, sempre va bé. Molt bé, gràcies,
6: vale,
5: Maria Dolors.
6: Mira, molts petons i abraçades.
5: Igualment. Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
5: Vinga, més qüestions. Bon dia.
7: Bon dia, querido.
5: Hola, Montserrat.
7: Hola.
5: Què dius?
7: Mira, veure com cau aigua.
5: Com cau, eh? Ara venen uns dies, bueno, ja han vingut uns dies plujosos i encara ha de continuar uns quants dies més, eh? I la setmana que ve crec que també molts dies també ha de ploure.
7: Sí.
5: Bé.
7: No sé el que farà, perquè han de fer castells.
5: Ja. Bueno, els castells
7: del...
5: Els castells d'aquest diumenge són tapats, eh?
7: No, aquest diumenge, el dissabte.
5: també a on, allà a Tarragona, no? O sigui, és tapat, això, no pateixis. És el concurs de castells i ho fan a la Tarraco Arena, que és una plaça que quan volen la cobreixen i quan volen l'obren.
7: Fan dissabte i diumenge.
5: Sí.
7: Fan dissabte.

0: castells diumenge.
1: El concurs de castells a la Tàrraco Arena de Tarragona. I és la plaça de Bous. I ja tenen un sostre que quan els hi convé el posen. I quan els hi convé el treuen. I si plou, ho taparan. Així que podran fer castells igualment. No heu de patir pels castells.
0: Vale,
1: en aquest cas, no heu de patir pels castells.
0: Jo pateixo. No. Perquè jo tinc un casteller.
1: Clar, doncs no pateixis, perquè el que és el concurs de castells, tant dissabte com diumenge, la plaça és tapada.
0: Vale,
1: així que
0: pues,
1: cap problema. No, això no perilla, bueno.
0: Bueno.
1: Val?
0: Com puguis, me poses una de les meves.
1: Vinga, així ho faré,
0: I desitjo que tinguis un bon fi de setmana.
1: Perfecte.
0: Carinyo.
1: Igualment, Montserrat.
0: Vale.
1: Bon cap de setmana, que vagi bé.
0: Fins dilluns.
1: Igualment, fins dilluns. Adéu. Hola. Bon dia.
2: Ei, bon dia.
1: Què passa?
2: Oh, això dic jo, què passa?
1: Com estàs?
2: Però
1: ens
2: estic veient.
1: Sí, mira, gràcies, doncs, gràcies per fer-ho. Guapíssim. Sí, jo sempre guapíssim. A mi m'afavoreix molt la tele, molt.
2: Sí, amb aquests blaus de fondo.
1: Sí, sí.
2: Escolta, saps allò que diu que qui res li escau posa-li blau?
1: Exacte, doncs mira, que no sigui això, doncs. Saps què em van dir un cop? Hòstia, no sé si jo ho hauria de dir, Jan?
2: Digue-m'ho.
1: Ja fa temps, fa un parell d'anys o així, em vaig trobar una dona a una cafeteria i saps què em va dir?
2: No.
1: Estàs más bueno en persona. Amb aquestes paraules. Amb aquestes paraules, Estàs más bueno en persona.
2: Jo estic totalment d'acord amb aquesta persona. Digue-li de part meva que estic d'acord amb
1: aquesta. És l'única vegada que m'ho han dit, això també t'ho dic, Què dius, com està, Jan? Com va això?
2: Bé, mira, com plou ja ho saps, com els pagesos cap al bar o cap a casa, mira, fent coses
1: molt
2: per
1: bé,
2: a casa.
1: Molt bé, com els pagesos i l'obra pública, que també l'obra pública quan plou també paren, també.
2: també.
1: Molt bé, doncs res, aprofita per descansar, ja. Jan, aprofita per descansar.
2: A vegades et veig amb allò que fas a les tardes.
1: El mosaics, sí, el mosaics.
2: Sí, a les tardes sí que a vegades tinc més temps.
1: Molt bé.
2: Però els matins, si no plou...
1: Clar, sempre tens liats. Bueno, doncs això, descansa. Aprofita que fa mal temps, i amb el temps bona cara, i
2: exacte,
1: aprofita per descansar.
2: Molt bé, i saludar-te.
1: Mira, ho agraeixo, doncs. Molt contents que ho facis.
2: Molt bé, estimat, una forta abraçada.
1: Igualment, Jan, cuida't, que vagi bé. Adéu. Sempre contents, de poder parlar amb el Jan. De fet, no fa gaire... La Maria Dolors va preguntar pel Jan. Ah, fa dies que no truca el Jan. Doncs avui ho ha fet. A causa del temps. Però sempre que pot, ho fa. Cosa que ens fa molt contents, cosa que ens agrada molt.

això és el que fem, sense més, eh? Trucar, participar, dir alguna cosa, saludar i demanar alguna cançó, si cal. Que és el que ha fet la Maria Dolors, qui ha demanat aquesta cançó. Tres dies en Cartagena, Rosalén i Carlos Vives.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Tres dies en Cartagena i Cuando salí de Cuba, que és la cançó que hem triat per la Montserrat, és la versió de nostre estimat i amic Jean Potis, que ens acaba de trucar, així que tot ben lligadet, i també aquest privilegi, de poder conèixer i poder parlar amb qui aporta aquestes cançons. Això, per la Montserrat, aquesta cançó del Jean, Cuando salí de Cuba.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Ja sabeu que també podeu participar a través de WhatsApp al 686-101-101 i que l'aneu utilitzant, cosa que també ens fa molt contents. És el cas de la Mari Parados, que ens diu: ¿podríem poner alguna canció de Adele? Doncs aquí ja està. A més, una cançó, jo crec, molt adient per aquests dies. Set fire of the rain, és a dir, pren foc a la pluja. Adele, aquí està, Mari, per tu.

0: Adel, espectacular. Pren foc a la pluja. Per la Mari, que ens ha demanat aquesta cançó via WhatsApp. I ja bàsicament acabarem.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: I ho farem ja amb una última cançó. I amb això acabarem. Nil Moliner i Ginestar. Amb qui estaràs? Ara trec el cap. Dilluns hi tornem puntuals a partir de les 9 del matí a Més Ràdio, a Més Calaixera, Més Ràdio en directe. Agafeu paraigües. Que vagi molt bé. Bona jornada i bon cap de setmana. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: estona les agafo. Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè som joves. Això ho tenen.
3: Vos de mi que sembleu més joves.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us han dit més d'una vegada.
8: Mario, la bandera de Gelfan.
0: Deies Mario, oi?
9: Creu com una de Gelfan.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres dies es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurs.
10: Mira.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. If you survive these crazy days, I jump around.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
0: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries. Escoltes, ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. A ICAT.
3: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112 al seu torn ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petits d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta la treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català, que a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral, i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats amb prou feines passaran dels 26-27 graus.
1: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a Plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de Plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això s'hi han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, the day I started to feed all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que en quant també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, referents a vacunes, portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstic.
1: Conservació, recepció, les
0: molt
1: comandes...
0: Bé. Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertenecem a la mateixa àrea bàsica,
0: sí,
2: el que
0: sí,
2: passa
0: sí,
2: que ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al Cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre.
1: Doncs que sí? Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants, que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les
0: val.
1: Persones que tenem a domicili, també.
0: Val, val, val, val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de
1: sí,
0: vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però
0: clar,
1: una mica de la campanya, com que també s'ha de, no, s'ha d'anar escalonant...
0: Clar, s'ha d'organitzar.
1: Doncs, s'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val, val, val. Són prioritàries per raons òbvies. Fem una cosa, això, ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus,
0: val,
2: per això l'edat, i en pediatria, els tracta que són els principals vectors, i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació,
0: wow,
2: ells són un grup de risc.
0: Clar.
2: Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també, per sota de 5 anys,
0: val,
2: també
0: són...
2: es consideren més de risc, més
0: sí,
2: vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol
0: val, val, val,
2: empitjorament.
0: Val. Clar, és a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, doncs tenir més risc a infectar-te, sinó és les conseqüències, no, d'això, de un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar la població que vacunem, són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, sí, clar, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara sí? Estem parlant... Sí.
0: Però no vull liar-la, eh?
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus.
0: Va.
2: Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí,
2: sí,
0: que ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí.
0: Molt
2: llavors,
0: bé.
2: Sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i de més són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, en cap moment ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, a la grip, a la Covid, en certa manera, no?, que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
2: Sí.
1: Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor.
0: És
1: perquè
0: d'aquesta
1: tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Uh-huh. Continuen els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època una, altra, una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, uh-huh. de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any doncs, en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vostè també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats em fa l'efecte. Va, tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Clar, aquest cas és recomanable, pels més petits... No va dir obligatòria, no, no és la paraula obligatòria. No.
2: Cap vacuna és
0: obligatòria. No, obligatòria, per això. Cap... Jo entraríem en un jardín que no vull entrar, eh?
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica dintre del calendari. O sigui, realment està indicada igual que està... una meningitis, o igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, que són les paraules que... No, no, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem o reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari de vacunes sistemàtiques per als infants, fins als 5 anys. Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte.
0: S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions. O des de la meva salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Edat
2: o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també el dimecres en aquell horari. I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera agafant una cita per vacunació i la vacunaran sense problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
2: Sí,
0: Hi
2: ha un matís. És principalment amb els nens sans, fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis, com els adults. Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis en aquesta primera temporada. Però després serà anualment una dosis. Això ja són petits matisos nostres.
0: Sí, que no pateixin per això les famílies.
2: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
2: És una.
0: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
2: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
2: Exacte.
0: Recordo, oi?
2: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: val.
2: Vale, que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència, clar, els que tenen
2: la punxada, més consciència. I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí, sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
2: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom inclús, no? Jo, la fòbia a les agulles, que no passa realment el que és la punxada en si.
2: Sí.
0: No?
2: Amb els nens almenys, amb els nens sí que és veritat, que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta, i ja estan,
0: sí.
2: I marxen bé.
0: Clar, perquè és això, pues veu que la punxada no és res.
2: Exacte.
0: Que ha sigut un moment, i simplement a sobre, clar, el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells,
2: no,
0: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, és evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que, home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet, doncs, habitual i inclús a vegades rutinari, no?, d'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència, i que ja bàsicament és com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
2: Exacte.
0: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar, és una altra cosa. Però bé, s'ha de treballar.
2: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de colors i tot,
0: no,
2: però...
0: No. Però és això, després un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi ha per tant. Molt bé.
2: És la por prèvia.
0: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
2: No, referent a la vacunació antigripal,
0: sí.
2: No.
0: Val.
2: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de la bronquiolitis.
0: Molt bé. Va, ara Cristina, toca amb tu.
1: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys, començarem a vacunar les persones que tenem a domicili.
0: Val.
1: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot demanar cita per vacunar-se. Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
0: D'acord.
1: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
0: Val.
1: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú, les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
0: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans, que potser això, viuen a casa, estan a casa.
1: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
0: Correcte.
1: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
0: Val.
1: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
0: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia ja es va instaurar aquest tipus de vacunes.
1: Ja es va instaurar, que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts, sí. O sigui que és important vacunar-se.
0: Val. Tot això no cal espantar-se,
1: No.
0: Que a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una mica ens alertem, però que no, ja
1: perquè a vegades
0: sort...
1: ens dona sensació de que
0: un altre
1: cop Covid, el Covid va venir i es va acabar.
0: Es va acabar.
1: El que passa és que no afecta de la manera que ens va afectar en aquell moment. Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important vacunar-se.
0: I per res més, perquè heu après una mica com ha tractat la Covid, que això ben tractada, amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
1: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai què passarà, una mica és tot un incert.
0: Ja. No? Si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què, i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
1: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal, i l'any passat es va avançar molt abans. Sí. Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà. Perquè l'any passat jo recordo venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, que va haver-hi com a epidèmia de grip. Més potent.
0: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada intensiva de vacunació per avançar justament això, per canvi de previsions.
1: Sí.
0: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sumar 2+2.
1: És una mica difícil de preveure, no? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
0: Clar.
1: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
0: Val. Seguim el calendari. Això, en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges d'edat. Fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, no, entenc que sí, no?
1: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
0: Val. A partir de, perdó,
1: a partir dels 60 anys.
0: De 60 anys.
1: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
0: Val, val. I fora d'aquestes franges...
1: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual, diabetis... asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita.
0: Es poden vacunar.
1: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada vacuna de la grip o a vegades tens indicada vacuna de grip i Covid.
0: Val, val.
1: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60, o persones amb alguna patologia de risc.
0: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
1: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades.
0: Val.
1: O dones amb puerperri, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa, fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques i això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
0: Val, val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
1: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar.
0: Val.
1: Però això encara no ho sabem una mica.
0: L'any passat va ser així, no?
1: Sí.
0: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va generalitzar la vacunació.
1: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així, o potser després del pont de desembre.
0: Arribats al cas ja vindrà.
1: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat
0: a les persones
1: més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui més avançada.
0: No, suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
1: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
0: Està superat, això,
1: Això sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar en funció una mica de risc.
0: S'entén. Crec que tu vas preguntar ja l'any passat, Cristina, si sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podíeu arribar a vacunar?
1: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000... Compto només persones adultes, perquè pediatria... Vam posar més de 6.000 vacunes.
0: Ostres.
1: Jo crec, sí.
0: És una bona xifra, entenc,
1: sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
0: sí,
1: al que seria esperable i a la recomanació.
0: I podem saber, sí, quantes haurien d'arribar en casos normals, eh?
1: Mira, t'ho diré així una mica, somodo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
0: Clar, és molt, això.
1: I potser ja ens quedem curts perquè no arribem ni un 60%.
0: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, que intueixo.
1: Sí, sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc. Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquestes vacunes ens falta un pèl que la població se les cregui, perquè són importants. Sí. Perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai. La grip no és un refredat. La grip és febre, és malestar,
0: és
1: tos... És un virus com el refredat, però es comporta diferent.
0: Clar.
1: Un refredat no pot portar cap... No, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
0: Ja. Per això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no?, que és la prevenció. Uh-huh. I aquestes vacunes que poden prevenir és que això, grips, Covid, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. En pediatria, Marta, ho saps, quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
0: No passa res, no passa res. Digues. No, si no ho saps, no passa res, que no pateixis.
2: Rondaven al voltant d'unes 500, una coseta així. Llavors, quan la Cristina deia el tant per cent de persones a vacunar, per exemple, en infants hi havia un objectiu, els menors de 5 anys, O sigui, la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sans i de més, però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
0: Sí. Jo penso que sí, I també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no?
2: Sí,
0: és a dir que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament perquè a vegades hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades aquestes tendències de si la terra és plana i no es ponen un xip quan no es vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
0: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
1: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes,
0: No?
1: Ni en altres països ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
0: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha el virus respiratori sincitial.
0: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
0: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosis quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
0: Val.
2: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. no hi ha ronda al final de la temporada, amb la bronquiolitis ja estan vacunats, eh? Ja els hem vacunat les primeres dues setmanes de setembre.
0: Val.
2: Ja estan vacunats tota la població. I ara, nens, nosaltres hem vacunat al CAP, nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
0: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu. I que ara els captem.
0: Val.
2: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen. Com
0: sí,
2: que
0: sí,
2: viu.
0: sí.
2: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital, amb un dos dies de vida.
0: Val.
2: Surten ja vacunats.
0: Sí. Clar, per la importància que dèiem.
2: Exacte.
0: Que de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil, o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, un fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
2: Sí.
0: I tenia 2 o 3 anys.
2: Sí, jo crec que és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de,
0: sí,
2: de consciència.
0: Ja.
2: O la idea de... No és real, perquè aquesta vacuna ja estava, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
0: Val.
2: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, però pel desconeixement.
0: Ja, ja.
2: Llavors allà és el nostre paper.
0: Clar, sí, d'acord.
2: Explicar les coses bé.
0: Que també s'entén, eh? Quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Eix, però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo, i que sempre
2: clar,
0: és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
2: És fer-li la volta.
0: Correcte.
2: Com que són tan petits...
0: Correcte.
2: I immunitàriament
0: i
2: són...
0: I tan fràgils.
2: Exacte. S'han de vacunar.
0: Correcte, això mateix, ens ho hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, eh? Però també cada any sempre ho recomanem, és... abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
1: No hem de fer res. I no hem de prendre paracetamol.
0: Doncs sí, això que...
1: Per prevenir.
0: Per no cal, eh?
1: No hem de prendre... No, i a més és contraproduent. O sigui,
0: val,
1: que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, m'haig de trobar bé.
0: Clar.
1: Si em trobo malament o tinc febre, doncs potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
0: Val.
1: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
0: Val.
1: Però no s'ha de fer res.
0: Ja
1: demana
0: està, eh?
1: Cita't, que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
0: no
1: cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
0: sí.
1: Però ja està.
0: I infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
2: exacte,
0: de preparació.
2: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
0: Val.
2: I ja està.
0: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció,
1: de cap mena. Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
0: però
1: la vacuna està feta de virus inactivats, o sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
0: Val.
1: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus. Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar. Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24 a 48 hores hauria d'estar resolt.
0: Però que no passa sempre, eh?
1: No.
0: Això em referia jo abans, eh? Només en determinats casos, eh? No...
1: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta.
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí,
1: tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No? He tingut una mica de malestar.
0: Sí.
1: Bueno, doncs el teu cos està responent.
0: Està reaccionant i vol dir que...
1: I tampoc no és una cosa negativa.
0: Clar, està bé. Molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres i tot plegat, que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
2: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
0: Val. Ja està, vida normal, és a dir, els infants poden, si en cas hi ha, poden anar a col·le en el cas que vagin a col·le o a la guarderia, sí, no? Etcètera, i
2: el que no recomana és fer una activitat molt, molt val, intensa,
0: molt rigorosa,
2: però cap problema.
0: Menjar normal, beure normal, etcètera, etcètera. Que bé, molt bé, doncs, aquesta campanya, com hem dit, no, campanya de la... Mira, surt campanya de la grip, eh?
1: Sí, campanya de tardor.
0: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició com els paràmetres que ara hem explicat. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Response i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh? Sí, justament.
1: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així que ens fa, que ens fa ser reticents, i algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin i ho preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Va, marxes amb una recomanació i amb una indicació.
0: Però jo, i això ho dic jo com a Pere Sallent, Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, eh? A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
1: Jo tot penso dit, que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant, ja es poden demanar cites perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
0: Fantàstic. Doncs que no,
2: el que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot seguir rebint persones de risc, també pot seguir rebint trucades per anar a cita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
0: Bé, per intentar arribar a ajudar al màxim de població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu de consulta. Sí. Arribem amb les bates. Sí. No, pijames, no li dieu d'això?
1: Sí.
0: No li dieu
1: pijames?
0: Dieu pijames. Sí, sí. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies
0: a tu. Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
5: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.

0: Una nova setmana i un nou capítol dins de Com Arruga Literària, aquesta entitat que això col·labora estretament amb nosaltres de fa ja bastants mesos. Ja fa un parell de temporades que tenim aquesta oportunitat en directe cada setmana, tot just com ara dèiem, no només de conèixer l'activitat i allò que desenvolupen, sinó sobretot, i potser la part més important, conèixer els autors, les autores, els escriptors i escriptores que en formen part, tot i que una petita apreciació, almenys que ens acompanyin aquí a la ràdio, majoritàriament escriptores en femení. És molt curiós. Sigui pel que sigui, no ho sé, però és curiós. Perquè, de fet, avui qui ens acompanya, o avui coneixerem una mica millor, la Sònia del Campo, que ja la tenim telefònicament. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos, com ara deia. A més, amb aquesta particularitat, jo, clar, no tinc les dades de la pròpia entitat, però jo diria que hi han moltes més escriptores que escriptors, no?
1: Sí, sí. Bueno, igual que hi ha més gent, les lectores, majoritàriament són dones. Sí. Llegeix més la dona que l'home, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, potser ens van tindre tants anys calladetes.
0: Mira, pues mira, que no sigui això, que no sigui això.
1: Sí, llavors ara ha sigut com dir, pues ara ho anem a escriure tot, no?
0: I tant, i tant. Bé, jo sempre he pensat, i és veritat, que la cultura és en femení, i jo crec que la cultura està revolucionada per les dones en tots els àmbits, És que si fas un cop d'ull, jo crec que domineu la cultura en global i en la majoria de parts artístiques. Aquí perquè és l'escriptura, però també en música, en teatre, en interpretació. Jo crec que les dones tenen un paper importantíssim i crec que té més pes inclús que el masculí, perquè fa allò, la inquietud, no?, per participar d'aquests gèneres.
1: Sí, jo crec que hi ha un moviment molt important. Sí. A veure, jo a vegades el típic, vas al teatre, vas al museu, i majoritàriament són dones.
0: El públic, sí.
1: I la part cultural jo crec que està més interessada a la dona que a l'home, no? Uh-huh. I la part social també, perquè mira, jo l'altre dia estava fent la reflexió amb tot això que està passant amb la vivenda i tal,
0: sí.
1: I els moviments que han sorgit és de dones. Uh-huh. Llavors, no sé, algú està passant i jo crec que és això, que la part cultural o reflexiva, no?, com tu deies, jo crec que està calant més amb les dones que amb els homes. No sé el motiu, però bueno.
0: Però és així, i ho celebrem.
1: Sí,
0: ho celebrem.
1: Sí.
0: No és el tema ni la qüestió. Tot i que sempre està bé fer aquesta reivindicació, penso, qualsevol reivindicació social jo crec que sempre ha de ser benvinguda, a més en termes culturals encara més, perquè no volem anar més enllà. Nosaltres no ens volem posar ni en política ni en altres termes,
1: però
0: termes socials i polítics sí que ens hi volem ficar, i és el que fem justament amb això i amb el que estem fent ara, amb aquesta reflexió inicial. Va, Sònia, ara sí, fem una cosa, ajuda'ns a conèixer una mica més, literàriament parlant. Ja sé que és complicat a vegades parlar d'un mateix, però introductòriament, Sònia, com podem conèixer?
1: A mi la gent em coneix, porten una mica de bogeria, perquè normalment els escriptors continuen una línia bastant marcada de lo que escriuen. Uh-huh. Jo escric igual poesia que un conte infantil, que un ensaig, que l'últim que presentaré properament, que serà un thriller, no?, una novel·la. Llavors, m'agrada molt investigar els gèneres, veure fins a on jo puc arribar, no? Uh-huh. Sí que és cert que majoritàriament la gent em coneix per poesia, perquè jo tinc una pàgina d'Instagram i pràcticament cada dia publico un poema.
0: Val, ostres... Uau, és un bon exercici aquest, d'escriptura. Cada dia escriure un poema, o gairebé cada dia escriure un poema, és un gran exercici.
1: Sí.
0: Vas començar el 2021, és a dir, que també no... Almenys la primera publicació, jo ja sé què passa, que ja comenceu a escriure molt abans, inclús des de fa molts anys segurament que molts de vosaltres escrivíeu i teníeu molta cosa guardada, però la primera publicació oficial és el 2021, i són poemes, com tu bé deies.
1: Sí.

0: també amb un rerefons social molt xulo, que també, si vols, després explicarem. Altres publicacions, com l'assaig que va venir el 24, i aquesta propera novel·la que ha de venir ara ja. Vull dir, és això, que tot i començar el 21, que és relativament aviat, no has anat parant ja cada any.
1: No, no. Hasta que tindrà projecte sempre, no?
0: No, sempre, sempre.
1: Sí, sempre.
0: I aquest tanteig de gèneres, de poesia, assaig, conte infantil, és allò per acabar de trobar allò que t'agradi més o simplement ha sorgit així?
1: Bueno, mira, jo poesia he escrit tota la meva vida, tota la meva vida. Llavors, per mi no és una dificultat, no? Escriure poesia és algo que relativament... bueno, em surt sol, no? Llavors nosaltres som com reptes, com dir, vull fer unes altres coses que a mi m'agraden molt també, i que, bueno, que al final és posar-te a prova tu mateix constantment, no?
0: Sí.
1: I bueno, pues ahí estoy.
0: A més, tu dius també amb la teva biografia que són, que sempre t'agrada tractar aquests temes que tinguin alguna cosa, no? A nivell social, solidari, no? Personal... És una mica la motivació, de moment, que tens per escriure.
1: Sí, és que si no, jo crec que... Bueno, que ja tot, no? Però, bueno, cada persona sap com és. I si no, per mi seria com algo buit. O sigui, escriure per escriure no tindria molt sentit. Sempre té que haver alguna motivació.
0: Clar. Sí. D'aquí ve, per una banda, com dèiem, aquest conte infantil, que es diu La Pirata.
1: La Pirata.
0: De qual els beneficis van anar destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil. I també, sobretot, a aquest assaig que tu deies, que es diu Vides, no? Que també és un treball molt especial, aquest.
1: El de Vides és molt potent, o sigui, és un llibre molt, molt potent. I això sí que era... El vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Perquè, bueno, Vides són 10 històries de dones reals que, bueno, em va costar molt, molt, molt trobar-les perquè tenien que ser uns temes molt concrets que jo em preguntava constantment, no? Si moltes notícies que veiem o moltes coses que escoltem, si eren veritat, si no eren veritat, com es gestionaven. I llavors, pues, bueno, quan vaig trobar les dones, em vaig posar enfront d'elles. Jo no soc periodista, llavors escoltar una història que, bueno, que és d'una persona real, la tens enfront, no? És duríssim. I, bueno, però al final ha sigut el llibre que... jo crec que més s'ha venut, més. Tothom sempre em diu, ostres, tindries que canviar la portada perquè dona la sensació de que és un llibre de romàntica, i de romàntica no tiene nada, no? Però, bueno, allà hi ha temes que jo necessitava entendre, ¿vale?
0: Sí. Històries podem saber que... Cap on van aquestes històries? Diferents, entrellaçades...
1: Són totes diferents.
0: Totes diferents.
1: Són totes diferents. Hi ha una de... una dona, una refugiada afgana, una noia també que és del Congo, hi ha una dona, evidentment, de maltracte de gènere, d'una noia que va patir la seva mare suïcidi, malaltia mental, una dona sense sostre... O sigui, són 10 històries així potents, no?
0: Wow.
1: Que al final dius, jo necessito ficar-me al mig del meollo, per dir, d'alguna manera, i saber si moltes coses que s'escolten són certes o no són certes, o... I llavors, pues, bueno, això va ser... Bueno, per mi va ser un aprenentatge enorme.
0: Sí,
1: enorme.
0: Sí, sí,
1: com a persona va ser brutal. I jo crec que les persones que ho llegeixen igual, pues, li passa com a mi, no? Que a vegades... fas una crítica sense saber, i quan saps realment com va la història dius, bueno, pues ara ja me callo, no? I si tinc que parlar serà defensant una veritat, no?
0: Sí. Home, és un bon exercici aquest, també a nivell humà, d'abans d'opinar o criticar, justament conèixer tota la història de dalt a baix, és bo, que no estem acostumats a això, i de fet el que fem és opinar contínuament de coses que a vegades inclús estan extretes de context, i això també és perillós.
1: I molt més ara en dia, o sigui, ara tothom té opinió,
0: vale? Tot plegat,
1: sí, i a vegades dius, vale, però per què opines això, saps d'això o no, no? I la majoria de les vegades ens trobem que la gent no sap molt bé del que està parlant, i jo amb això sí que sóc molt inquieta, o sigui, jo quan tinc que defensar o criticar

0: algú, necessito tindre tota la informació.
1: No, fonamental, sí.
0: Sí.
1: Contrastar-ho, que és el que fem els periodistes, no?
0: Exactament.
1: Contrastar o intentar contrastar la informació, almenys s'hauria de fer.
0: Exactament.
1: Molt bé. La darrera publicació també és un poemari, que és Caòticamente.
0: Sí.
1: I sí que després ja hi anuncies que la propera publicació serà una novel·la negra, del qual serà la primera novel·la, entenc?
0: Sí. Amb aquesta m'ho he passat molt bé, escrivint-la.
1: Ja la tens feta, doncs?
0: Sí. Ara està en correccions i coses d'aquestes, però sí, ja està feta. I, bueno, m'ho he passat pipa, perquè, bueno, el fet d'imaginar, no?, de tu crear uns personatges i que vagin cap a on tu vols, m'ha resultat molt, molt divertit. M'ho he passat molt bé.
1: Molt bé. I per què aquest gènere?
0: A mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
1: I té molta força, últimament. Està agafant molt de valor, la novel·la negra. Sempre l'ha tingut, però jo crec que en aquests darrers anys està agafant també molta força.
0: Sí. Bueno, jo he llegit novel·la negra des de sempre, perquè és el gènere que més m'agrada, no? Però, bueno, jo crec que és interessant. O sigui, al final jo crec que treure'ns de la nostra vida, no?, per un moment, mentre agafes un llibre, mentre que vas coneixent uns personatges, no?, i que a sobre hi hagi una tensió, hi hagi una investigació, no?, et deixi ahir amb ganes de saber més, jo crec que és una forma d'evadir-nos, no?
1: Sí,
0: perquè sí, hi ha novel·les molt maques i tal, però a vegades són novel·les que tenen una part de dolor, una part de tal... I jo crec que vivim en un món tan crispat que a vegades poder-nos evadir amb algú que saps que no és veritat, però que té allà en tensió, no?, i tal, crec que és interessant.
1: I tant. Tot i que a vegades allò que diuen, jo ho dic molt sovint, allò de la realitat sempre supera la ficció, malauradament i desgraciadament, quan parlem de certs successos, però sí que saben que, sabent que estàs llegint doncs una novel·la, això, novel·lada i en principi que és irreal, doncs també ajuda a deixar una mica més la imaginació,
0: Sí.
1: Tens calendari? Tens data de publicació i això, o encara és aviat?
0: No, jo crec que sortirà abans del Sant Jordi de l'any que ve.
1: Ah, val.
0: Sí, perquè caòticament va sortir abans de Sant Jordi, i jo sempre crec que als bebès, no?, se li té que donar un temps per créixer. I llavors solapar un llibre amb un altre, crec que... Bueno, a mi, personalment,
1: No
0: m'agrada, no m'agrada.
1: D'acord. Tot i així, podem saber alguna cosa més d'aquesta novel·la, o què? O tu vols guardar molt el secret? Ho dic perquè també...
0: No. O sigui, és una novel·la que... hi ha diverses coses que m'ha fet... tots els noms que surten són o noms o cognoms dels meus amics.
1: Ah,
0: mira. O sigui que amb això m'ho he passat molt bé,
1: Sí.
0: I després, bueno, jo sempre el que vull fer és reflexionar una mica amb aquesta novel·la, no? Perquè al final, encara que sigui algú que diguis, bueno, és ficció i tal, seguim en la mateixa línia. Té que haver, per mi, sempre té que haver un trasfons social, no?
1: Sí.
0: I, bueno, doncs aquí ja comença el llibre, que ja se troben dos morts, ¿vale?, i a partir d'aquí comença una investigació, no? I la pregunta, potser molt, seria: tu què faries, no?, per algú dels teus?
1: Vaja, és una bona reflexió, és una bona pregunta.
0: Sí.
1: Jo sé també que les novel·les negres sempre són allò... són molt amigues de les sagues, d'aquests personatges que es van perpetuant en diferents històries. No sé si serà el cas, si d'aquí sorgirà algun personatge que continuï, no?
0: No crec, perquè a mi és que a mi no m'agraden les sagues, per exemple.
1: Llavors,
0: jo sóc d'aquestes que... que necessito que una cosa comenci i que acabi.
1: No.
0: Vale?
1: Val.
0: Llavors, no ho crec que vagi per aquí, no? L'ambientació sí que està feta molt a Blanes, perquè jo ho he estiuejat i he passat molts anys per Blanes, no? Llavors era un lloc que el coneixia molt bé, i dic, bueno, doncs recórrer els carrers i tal i qual de Blanes a mi m'inspirava.
1: Clar, que bé.
0: Vale, llavors viatjarem per una miquetona per Blanes, per Barcelona i al final per Galícia.
1: Molt bé. Bé, bé, bé, un bon recorregut geogràfic, que també és important.
0: Sí.
1: Amb la dificultat que comporta explicar-ho, que potser és una de les dificultats de la novel·la, d'una mica descriure els paisatges, que hi ha aquest perill de fer-ho molt, molt extens o molt per sobre, no? A vegades buscar el terme mig és complicat.
0: Bueno, per això crec que quan escrius sobre un paisatge, un lloc, té que ser algun lloc que tu coneguis molt, molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar.
0: Vale? Perquè jo he llegit alguna novel·la que està inspirada, gent d'aquí, no?, en un, jo què sé, als Estats Units i tal, i a vegades dius, ostres, aquí cogea, no? Perquè, clar, perquè encara que siguem d'aquí, hi ha molta gent que escriu molta novel·la amb personatges amb noms anglesos inspirats a fora, no?
1: Això.
0: I llavors tu dius, bueno, hòstia, això potser, no sé la intenció, no? Però bueno, jo al final penso, bueno, pues no, pues per què, no? O sigui, per què, no? Jo soc d'aquí, llavors conec molt bé les zones que jo descric.
1: Sí, està
0: clar. I crec que és important, perquè els detallets aquests, al final dius, bueno, pues...
1: Clar.
0: Pues no sé, no? Però recórrer un carrer i veure el que hi ha i tal i qual, crec que li dona més realisme a l'obra.
1: No, i tant. I de fet, és un tòpic que també surt molt, però crec que també és real i és cert que un escriptor sempre acaba escrivint d'allò que coneix.
0: Evidentment. Evidentment, perquè si no al final fiques la pota molt.
1: Clar.
0: O te tens que documentar molt, molt, molt, molt.
1: Exacte, sí. Però acabes coneixent, al cap i de fi ho acabes coneixent.
0: Sí, està clar. Sí.
1: El procés de publicació, edició, veig que també has treballat amb diferents editorials,
0: Sònia? Sí, perquè bueno, al final cada editorial també té una mica la seva línia, i llavors no és el mateix publicar un poemari, ¿vale?, que publicar un assaig, i bueno, pues això, no? Llavors, bueno, i amb la novel·la aquesta estic amb això. O sigui, estic tantejant a veure on i com.
1: Val. I què tal és aquest procés? Que també que és un procés, també.
0: És molt cansino.
1: Sí?
0: És un procés molt cansino, sí. Sí, perquè avui en dia tothom s'anuncia com editorial, quan això no és real. Vull dir que pràcticament tot és coedició o és autopublicació, però bueno... quan jo portes una mica de rodatge ja saps, no?, el que hi ha. I després, bueno, evidentment, o sigui, les editorials aquestes super, super, super grans, jo no recomano a ningú enviar un manuscrit perquè se quedarà allà dormidet en un racó i no et contestaran mai, no? Llavors, pues bueno, sí que aquesta part jo crec que és la més cansina de l'escriptor.
1: Val, sí que és, no?, la publicació, tot aquest procés, sempre ho diem també, una cosa és, no?, el pas d'escriure, que tu deies que sempre hi és, no?, jo tinc escrit sempre, tinc moltes coses, ho tinc guardat al calaix, que és lo típic, i un dia decideixo publicar amb les pors i les inseguretats que això comporta, com és obvi, però després d'aquest pas d'escriure arriba el pas de la publicació, que és com tu deies, també és un procés, ja sigui autoedició, autopublicació, el que sigui.
0: Ah, exactament, i conèixer-ho molt bé tot.
1: Clar.
0: Jo sempre dic, o sigui, el primer llibre que jo vaig treure, el poemari de Tatuado en la piel, jo aquest el vaig fer autopublicat, però per què? Perquè jo desconeixia totalment el món, ¿vale? I per mi era molt important saber tots els passos que es necessiten per publicar un llibre.
1: Val.
0: Perquè després, a l'hora tu d'entendre més amb una editorial o el que sigui, tu comprens tots els passos que estan passant, no? Llavors, bueno, és el que et deia, és l'inquietud meva, no? Llavors, pues, bueno, jo deia, vale, muy bien, un libro, però quins passos n'hi han després, no? I clar, hi ha molts passos, molts.
1: Sí.
0: Si vols que et surti un llibre, a veure, amb cara i ulls, vale, hi ha molta gent que puja un arxiu a Amazon, i, bueno, pues ja està, vale? Però, bueno, clar, això ja depèn de cadascú, el que vol o el que...
1: Vale. Sí, perquè és això, no?, que després, a l'altre pas, després de tots aquests passos que hem dit, arriba la promoció, la divulgació d'aquelles obres. Sí que és cert, jo crec, que avui en dia, a través de les xarxes, aquesta divulgació l'ha facilitat molt, també, no?
0: Sí, però també són molts, eh?
1: Ja, tio, també és veritat.
0: Llavors és molt complicat,
1: clar,
0: és molt...
1: Treure el cap és més complicat, sí.
0: Sí. Bé, sí. Perquè... Jo, per exemple, que no soc molt de xarxes, o sigui, a mi això me ha venido... Vale, bueno, pues bueno, al final tens que estar, perquè si no estàs és com si no existís.
1: No, està clar.
0: I llavors... pues bueno, pues tens que estar allà, tens que estar, no?
1: Sí, sí. Deies que publicaves un poema gairebé cada dia.
0: Sí.
1: A través de xarxes, eh?
0: Sí, jo tinc només, bueno, ara ja perquè va connectat, Instagram va connectat amb la pàgina de Facebook, ¿vale?
1: Val, sí.
0: I llavors és l'únic que publico, jo no tinc TikTok, tinc un TikTok però que lo tengo ahí que se va morir qualsevol dia perquè no pujo res, ¿vale? I llavors sí que a Instagram sí que estic bastant, ¿vale? I bueno, ja està, o sigui, és que també les xarxes porta molt de temps.
1: Sí, és feina, no ho sembla, però és feina i dedicació.
0: No, porta molt de temps. Llavors jo pujo un poema, pues bueno, el preparo, tal qual, i el pujo, o sigui, al final és un temps mínim, però és una forma de continuar estant allí, la gent et llegeix, et coneix, no sé.
1: Molt bé. Podem saber el perfil, el podem dir?
0: Sí, léemelo todo.
1: Molt bé. Tal qual, eh? Léemelo tal todo. Qual.
0: Bueno, és lee.melo todo.
1: Vale. Sí. Bueno, suggerent.
0: Suggerent. Suggerent, home, és que llavors me lo tienen que leer tot.
1: D'acord, està bé. Està bé. A través d'Instagram, a més, també, si suposo que fem una búsqueda, una cerca, Sònia del Campo també trobaríem aquests perfils.
0: Sí, Sònia del Campo Gómez, eh?
1: Va, Sònia del Campo Gómez.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Però bueno, la gent a Instagram que diu, pongo léemelo todo y ya suro, o sigui, vull dir, no hi ha molt problema.
1: Com arribes a Com a Ruga Literària, Sònia?
0: Pues mira, bueno, perquè al final és això, els escriptors anem a fires, i en una d'aquestes fires, pues bueno, vaig conèixer algú que estava com a Ruga Literària, i, ostres, em van parlar, la veritat, que molt bé d'ells. Llavors, doncs, pues, bueno, pues per Instagram també vaig continuar a seguir-los, a veure què feien i tal i qual. I jo sempre ho dic, i a mi se m'omple la boca. O sigui, crec que d'associació literària és de lo milloret que n'hi ha.
1: Vaja,
0: de lo milloret.
1: Ah, mira, ostres, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: I tu ets de Barcelona capital.
0: De Barcelona capital, sí. Molt que molta gent em pregunta això, però tu com has ido a parar ahí?
1: Sí, recurrent, perquè, clar, recurrent, no? És a dir,
0: sí.
1: Com a Ruga, pues, sí. Una entitat que, està, que té molta força i que vaga de més i que pot arribar a tenir, doncs crec que abans has sentit la Glòria i tot plegat que arriba quasi als 100 socis, no? És una barbaritat.
0: No, i és que, o sigui, treballen molt bé, s'ocurren, o sigui... Brutal, i sempre estan pendents de tot, o sigui, sempre et faciliten tot,
1: clar,
0: no? O sigui,
1: bé,
0: jo estic molt contenta, i ja et dic, vaig mirar això, que mires unes altres associacions i tal i qual, i vaig pensar, mira, jo crec que amb aquesta. I vaig trobar, jo crec que porto amb elles ja dos anys, farà ja, sí, dos anys o tres, sí.
1: Fantàstic,
0: sí,
1: molt bé,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Molts anys més.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, doncs, Sònia, una conversa molt agradable. Gràcies per això, per ajudar-nos a conèixer literàriament una miqueta més. Animar això, que l'audiència et segueixi, que pugui conèixer les teves publicacions i ben pendents d'aquesta propera que arribarà l'any que ve, aquesta nova novel·la negra.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Gràcies de nou per acompanyar-nos. Fins ben aviat.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Joan Molines, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Com estàs?
4: Pues molt bé, i tu?
3: Sí? Bé, no ens podem queixar.
4: T'ha plogut molt?
3: Jo al matí, quan he arribat, encara no plovia. M'he salvat pels pèls.
4: A casa diluviat.
3: Sí?
4: Tremendo, tremendo. M'ha omplert la piscina de nou. Tenia com 20 o 30 centímetres perquè no l'havia omplert.
3: Wow.
4: Això vol dir que ha plogut molt.
3: Clar, clar, clar, clar, clar.
4: I quan m'he llevat a les 6, un diluvi espectacular.
3: També ha sigut molt irregular, eh? En zones ha plogut molt, en altres zones no tant, i el Vendrell, diguem, Vendrell nucli, no ha plogut massa, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat, vull dir que és molt poca cosa.
4: A casa no sé quan serà, però...
3: Més d'això segur.
4: Molt. Sí, sí,
3: més
4: sí.
3: D'això segur.
4: Sí, sí, sí.
3: Bé, a mi crec que ja està.
4: Ja, sempre que em fico així roba més de pluja i tal, no plou mai per aquí.
3: Home, és el típic, tu agafa per aigua que no plourà mai.
4: Correcte, quan no agafes per aigua et diluviarà.
3: Exacte, sí, sí, és com les alertes aquestes, les ES alertes, és a dir...
4: Ahir em van enviar una a les 11 i mitja de la nit, estava ja mig dormit, i escolto això i jo pensant, cago en la puta.
3: Això mateix. Però és el mateix, quan hi ha alerta no passarà res. Quan no hi hagi alerta és quan passarà alguna cosa.
4: Bueno, ja es va veure.
3: És llei de Murphy.
4: Ja es va veure el dia aquell que van enviar... que van enviar tantes alertes,
3: sí,
4: van anar tots
3: amb
4: canoa.
3: Correcte, pues el mateix. Bé, pluja a banda, avui seguim parlant de la tecnologia i a més, bé, amb una dinàmica molt xula, que has buscat, Joan, que és una mica repassar un dia qualsevol, de qualsevol mortal de nosaltres i saber una mica tecnològicament el que utilitzem potser sense saber-ho, no? La tecnologia que no veiem.
4: Sí, sí, sí, la idea era... Al final hem parlat molt sempre d'intel·ligència artificial, de xarxes socials i tot, però la tecnologia ens envolta durant el dia a dia. Llavors la idea era fer un repàs d'un dia més o menys normal per tothom, ja he vist una hora més aviat, una hora més tard, tots aquests aparells que fem servir i com funcionen, que jo crec que és bastant interessant, perquè jo n'hi havia alguns que no sabia com funcionaven.
3: Sí? Llavors,
4: és interessant i sempre portem alguna peculiaritat de novetats que surten,
3: com
4: que parlarem del raspall de dent de 500 euros.
3: Bueno, ja triaven arribar, no?
4: És curiós. Jo vaig veure la keynote, que és la roda de premsa o la posada en escena, i sortia el CEO de Dyson presentant-ho i és curiós.
3: Clar, Dyson, ja ho has dit tot.
4: Dyson, sí, que va començar amb aspiradora, si no recordo malament.
3: Sí.
4: I s'han anat menjant al mercat.
3: Correcte.
4: Amb tot això.
3: Que té una tecnologia... suposadament, i realment crec que molt puntera, no?, i molt bona. Les aspiradores, jo no en tinc, però diuen que són extraordinàries, però també secadors de cabell i coses
4: tot.
3: Així, a uns preus desorbitats.
4: Sí, sí, sí. Però bueno, al final la qualitat és bona.
3: Si la tecnologia és bona i el producte és bo, és evident que
4: es paga. L'important és que el mercat està disposat a pagar-ho, si no, no existiria. O sigui, no crec que traguessin un raspall de dents de 500 euros sense saber si realment el mercat està disposat a pagar-ho. Això no vol dir que hagi de ser un èxit.
3: Ja.
4: Però hauran fet el seu estudi de mercat, entenc.
3: Sí, però hi ha molta gent que està molt pendent d'aquestes coses.
4: Sí, hi ha molt friqui-tequi que es compren qualsevol gadget. Jo a vegades m'incloc, que a vegades em compro coses que per algú normal no té molt d'ús, però jo li trec molt d'ús. Per què? Pues perquè m'agrada o perquè és el que em dedico o pel que sigui.
3: Clar. O també perquè t'has acostumat molt d'aquests elements, quan t'hi acabes acostumant i els incorpores això al teu dia a dia, i potser aquesta és la clau, no? Quan utilitzes un producte tecnològic i no ets conscient que és un producte tecnològic, és perquè el tens molt introduït ja.
4: Bueno, perquè sense ell no podem viure.
3: Clar.
4: I aquí podem parlar del forn, el microones, el cotxe, o sigui,
3: correcte,
4: aquí hi ha una tecnologia...
3: La gran majoria de coses, sí.
4: ...darrere que si ens ho paréssim a pensar, sí. És increïble.
3: Sí, sí. De fet, avui intentarem una mica això, parlar d'això, o a través d'aquesta base de repassar un dia quotidià per qualsevol, una mica quins són els elements tecnològics que utilitzem, i a vegades no som conscients de què utilitzem i de com utilitzem. De fet, comencem ja de ben d'hora al matí, que és el despertador, Joan.
4: Tu com et despertes? Què et fiques al despertador?
3: Jo tinc l'amanecer.
4: L'amanecer?
3: Sí.
4: Llavors, a l'estiu et lleves a les 5 del matí i a l'hivern et lleves a les 8 i mitja.
3: No, perdó. Efecto amanecer al despertador.
4: Vale.
3: Jo, mira, és una cosa curiosa. Jo amb la claror de l'habitació no puc. I a l'estiu passo molt malament.
4: Ho vas comentar.
3: Perquè tens la finestra oberta perquè fa calor, la persiana pujada, i quan es fa de dia, doncs em posa molt nerviós. Però en canvi el despertador és efecto amanecer.
4: Que és allò que va pujant la música paulatinament.
3: Sí. I a la llum, sobretot.
4: Sí.
3: Tu pots programar a partir de en quanta estona vols que comenci a intensificar-se la llum i la música o el que vulguis triar pel despertador, que també pots triar.
4: Però ho fas amb el mòbil o ho fas amb un...
3: No, ho faig amb un aparell. Fins ara tenia com un aparell analògic, que era molt conegut de Philips, que no sé com es deia, i que era una bombeta, eh? Era una bombeta, és a dir, que era com una làmpada, hi havia la bombeta i després, doncs, bueno, hi havia aquest... Ell, doncs, es anava fent. I des de fa anys tinc un despertador intel·ligent, un Lenovo, que no deixa de ser com una espècie de dispositiu d'aquests, d'Alexa o OK Google, sí, sí. I aleshores a través d'aquí pots programar-ho també.
4: Molt bé. És interessant. Jo una vegada el vaig provar des del mòbil, no em funcionava gaire, llavors jo em desperto des del mòbil. Però és interessant perquè jo sempre fico el mòbil amb molt dormir.
3: Sí.
4: Sí, jo el tinc configurat de que qualsevol trucada em soni, però ni mails, ni whatsapps, ni res em sona. Per què? Perquè imagina que em truca un client, no sé, com tenim ajuntaments que són clients que hem d'operar 24 hores, imagina't que, jo què sé, el sistema es cau a les 3 i mitja de la nit. Ells ja estan desperts, perquè sempre hi ha policia desperta o el que sigui despert. Llavors, jo sempre tinc ficat que el meu telèfon, per qualsevol trucada, soni a la nit. Si algú té el meu número i em vol fer alguna broma, doncs... Pues,
3: passa sovint, però...
4: No, m'ha passat... Ficaria que en 5 anys m'haurà passat 5 vegades, com a molt, i són dies molt puntuals.
3: Oida.
4: Bueno, però fica't que són 1.500 dies, mica més, mica menys.
3: Sí,
4: són una mica més, però fica't que són 1.500 dies. Que me'n truquin 5, escolta, és part de la feina i...
3: Sí, sí.
4: I ja està. I les 5 eren totalment justificades. O sigui, la 5 era que vam tenir un seguit de problemes en una festa major, sí, problemes tecnològics, i ja està. Això fa com 4 o 5 anys. O sigui, fa ja temps d'això. Llavors... com funciona això? Quan tu programes una alarma, o sigui, el mòbil té diversos canals.
3: Uh-huh.
4: Té el canal de trucada, té el canal de notificacions, té el canal d'alarmes, té el canal X canals. Llavors, quan tu fiques en el modo dormir, per exemple, el que fa és silenciar diversos canals. I el canal del despertador te'l deixa obert. Per què? Perquè tu vols despertar-te. El despertador no et sonarà 3 hores abans, a no ser que ho hagis configurat. Llavors, el mòbil el que té és té capat tots els canals, menys els canals que tu deixes oberts, en aquest cas el de despertador.
3: Uh-huh.
4: I és interessant perquè ara, almenys fins on jo sé, si tu apagues l'iPhone, l'iPhone no sona. Uh-huh. O sigui, no tens el despertador. Però antanyo, quan tu tenies el típic Nokia d'aquests, que tu l'apagaves per la nit i programaves el despertador, et sonava.
3: És veritat, sí.
4: Parlo dels mòbils que no tenien pantalla, que eren aquests que en blanc i negre o color taronja i...
3: Sí.
4: Era, doncs aquests, tu els hi ficaves l'alarma i apagaves el mòbil per la nit, perquè ningú t'havia de trucar ni ningú t'havia de fer res, però el mòbil, si el ficaves a les 7
3: és veritat, s'activava sol, no?
4: I... S'activava sol. Això ara amb els nous no. Si no, tu no tens bateria, doncs no tens...
3: Doncs no hi ha despertador. És veritat, és una bona curiositat aquesta, sí.
4: Llavors, dintre de tots els modes de despertador, hi ha un, com el que tu dius, que és el... a l'amanecer, que és que comença amb una música molt suau, sense molta llum i tal, i va... Em sembla que són entre 5 i 10 minuts.
3: Sí, diria. Ho pots programar, eh?
4: Pots programar.
3: Pots personalitzar, almenys el meu.
4: Llavors va pujant la intensitat de la música i la intensitat de la llum. I amb això el que fa és... intenta simular el despertar natural.
3: Ja.
4: No és natural, però,
3: no.
4: Però ho intentes.
3: Però
4: simular.
3: Almenys el que evita, que és el que em passa a mi, i a mi acostumat des de fa molts anys, és que evites el sobresalt. Del despertador.
4: Jo per això sempre em desperto amb la vibració del mòbil.
3: Ja.
4: Jo no em desperto amb soroll. Jo deixo el mòbil sobre la tauleta. Uh-huh. I quan vibra ja fa un soroll. No és el soroll més agradable del món, però no és un del tit-tirit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit importantíssim, perquè si estàs amb sorrem i de cop et lleves així, doncs t'aixeques, com jo dic, mig tonto.
3: Sí, sí.
4: Llavors...
3: Te recordes? Clar, tu ets molt jove, Joan, però antigament hi havia uns despertadors que estava molt de moda per així, pels més joves, que hi havia varis, hi havia un que era una gallina i feia soroll, una gallina gall i feia soroll de gall. Jo tenia un que era una moto i feia soroll de moto.
4: I et llevaves amb la moto.
3: I soraves amb soroll de la moto. Imagina't com acabes d'aquell soroll de la moto.
4: Bueno, deixen d'agradar les motos.
3: Vull dir, fins al punt de que quasi és això, destrossaves al final ja, tenies ganes de carregar-te aquell despertador, que tu no has viscut això, no?
4: No, jo tenia el típic despertador normal de taula.
3: Sí.
4: I després ja els mòbils. Val.
3: I el fotut d'això és que tots aquests, perquè jo coneixia el meu entorn, que tots més o menys en tenien algun d'aquests, això, la gallina, o la moto, o d'altres, i el bo és que quan paraves allà, buenos días, saps, allà feia, el meu feia brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, imagina't així, fins a la saciedat, imagina't com t'alabra el cervell. I quan paraves, sentia un buenos días.
4: Ah, que bé. Després tornaves a dormir o ja t'aixecaves?
3: No, jo sempre he sigut jo no he sigut mai, jo he sigut sempre despertar-me, perquè si me'n tornes, jo no em despertava mai més, ja, per entendre's. Sí, sí.
4: I ara és interessant perquè estan sortint molts nous tipus de despertador. Per exemple, hi ha un, que aquí no l'he ficat, però hi ha un que és que ja amb els matalassos intel·ligents detecta com tu dorms, detecta en quina fase del son estàs,
3: sí,
4: i llavors et va despertant.
3: Val, val. També. Perquè estem a la moda també de la monitorització del son.
4: Tot
3: no, amb els rellotges i sí, els anells, tot plegat, tot. Està com molt de moda també monitoritzar el teu sí, son.
4: Sí, doncs ara hi ha matalassos, hi ha rellotges, hi ha tot. I el més peculiar que he trobat és un despertador de tauleta, com el que podem tenir, que segueix el son amb un radar. O sigui, fa servir la tecnologia de radar per saber quin ritme cardíac tens, quina respiració, i amb això saber en quina fase estàs i ajudar-te a despertar. Clar, tot això són prototips,
3: això
4: encara està lluny, però al final anem cap allà. Al final, sí, no sé, a la gent ens agrada comprar aquestes coses.
3: No, i tant, i tant.
4: I si tinc un matalàs que em pot anar despertant i d'una forma més intel·ligent i em fa que dormi millor, doncs mira.
3: Sí, la intenció sempre suposo que és intentar dormir millor.
4: Sí, però hi ha també els matalassos aquests que calibren la temperatura automàtica, no sé si els saps.
3: No conec.
4: Hi ha uns matalassos que el que fan és a cada meitat del matalàs tu li pots configurar la temperatura. Hi ha una opció que és temperatura adient o algo així que li diuen. Llavors, en base a la temperatura de l'habitació, la temperatura que tu tens, el tapat que estàs i tot, calenta més o calenta menys. Com si fos una esterilla elèctrica,
3: Sí,
4: però té el propi matalàs.
3: Només amb escalfor, amb fred no.
4: No
3: sé, fred. Això estaria bé, eh? Un matalàs refrigerat per l'estiu, després de les calorades que estem tenint a l'estiu.
4: Jo entenc que algú ho ha inventat, això.
3: Ojo, eh? Sí?
4: Jo entenc que algú en algun país calorós ho ha inventat.
3: Segur.
4: No sé quin preu té, no sé què tan fiable és, ni res, però el que es calenta sí que ho sé.
3: Sí, sí.
4: I té molt bones crítiques,
3: Ah, mira, el que també sé, que, i això existeix de fa molts anys, que jo no ho sabia, és que a vegades els matalassos, molts d'ells, tenen cara hivern i cara estiu.
4: Sí.
3: I jo no ho sabia, ja fa temps que ho sé, però en el seu moment no ho sabia. Que hi ha matalassos que es pot girar depenent de l'època de l'any.
4: Els dels nens petits igual, els dels nens petits també tenen un més calent i un,
3: sí,
4: un
3: jo
4: més...
3: Sí, suposo que no, pels filtres, els forros...
4: El tipus de fibra també, sí. I sobretot el llençol que li fiques. Si tens el mode estiu però li fiques uns llençols de felpa, pues,
3: no,
4: la veritat és
3: no,
4: que...
3: No faràs massa cosa, no?
4: Suarem.
3: Però bueno, està bé.
4: Seguim, anem al que tots hauríem de fer entre una i dues vegades al dia, que és raspallar els dents. Tu quin tipus de raspall fa servir?
3: Jo vaig alternant l'elèctric i el... Tinc èpoques.
4: Ah, molt bé.
3: Tinc èpoques que fa servir l'elèctric, no em diguis per què, el trobo molt còmode, i una cosa que a mi m'ha molt bé és que et marca el temps, i això és molt còmode.
4: Els dos minuts.
3: Exacte, fa com un canvi de ritme i t'indica que després ja pots canviar cap a un altre costat, una altra filera de dents. I a vegades que, pel que sigui, doncs, parlar més ràpid o pel que sigui, vaig amb el manual. I ara estic amb el manual, ara.
4: Bueno, està bé.
3: No sé per què, eh?
4: Bueno, manies, suposo.
3: Sí.
4: Fa que manies i canvis.
3: Estic tots allà, vull dir, no depèn, sí.
4: Llavors, hi ha varis. No sé si saps quins tipus de raspalls hi ha.
3: Més o menys, sí.
4: Bueno, tu que els has fet servir, suposo que t'hauràs informat.
3: Sí.
4: Hi ha els rotatius, que són els que com el nom diu, giren. Hi ha els sònics, que és que es queden quiets, però vibren molt ràpid, que són els típics de Colgate i tots aquests. Acostumen a ser sònics, aquells que tenen, que són llargs, però que a la meitat veus com es van movent endavant i enrere. Però aquests són els sònics. La diferència és que un roda, i en principi fa moltes més vegades que tu, com si ho fessis a mà, i els sònics és per, doncs, pel moviment altíssim, el que fa és es fica tot i ja ho es va netejant. És interessant perquè són dues formes de fer-ho, al final. A mi l'altre dia vaig anar al dentista i a mi em van dir, fes servir el manual. No, no vaig servir cap elèctric, em van dir, fes servir el sí? manual perquè tenia les, sí, tenia les genives,
3: ah,
4: tenia les genives inflamades.
3: Més agressius, no? Els, sí. Entenc els elèctrics.
4: Sí, i tenia les genives inflamades i em van dir, fes servir el manual. Llavors, com tu has dit, porta un temporitzador de 2 minuts, i ara el nou que han tret, que és el Camera Jet, és un que té càmeres. Com el nom diu, té càmeres, i llavors...
3: El raspall de dents?
4: El raspall de dents té càmeres, i amb intel·ligència artificial i amb computació per imatge, el que fa és, mira tu com tens les dents, i llavors va enfocant els xorros
3: uau.
4: Cap allà.
3: Què dius?
4: Sí.
3: En sèrio?
4: Sí, sí, sí, sí. Esgotats estan.
3: Què dius? Funcionen, eh? Estan...
4: Bueno, no sé, encara estan en preventa.
3: Que és el que deies, aquest de Dyson, eh? Ostres...
4: Sí.
3: Bueno, mira, si van bé, no és mala
4: sí,
3: idea.
4: Sí, bueno, li
3: he
4: ficat
3: no
4: càmeres en un raspall, com aquesta gent li fica càmeres a tot.
3: Clar.
4: Li fica càmeres a tot.
3: Clar, que això té l'altre aparell, també s'ha de dir.
4: Han ficat càmeres al raspall i llavors les càmeres i amb un xip que té el propi raspall, el que fan és detecten, doncs aquí està més net, aquí està més brut, aquí tens càries, aquí tal, aquí no sé què, i llavors van enfocant els xorros i les pues cap allà.
3: Val, però xorros també, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, perquè sé que hi ha com un raspall de dents que jo he vist, però no, són com uns irrigadors, no? És com d'aquests del dentista que tiren com aigua a pressió.
4: Per això.
3: Té això, doncs, aquest raspall,
4: sí.
3: Eh?
4: I allò enfoca, és com un francotirador cap a les dents.
3: Ostres.
4: Jo recomano veure la keynote perquè és, em resulta interessant. Com va presentar, com si fos un Apple, un raspall de dents, és increïble.
3: És que és Dyson, clar, Dyson és molt tecnològica.
4: Sí. Sí,
3: l'acció és molt tecnològica.
4: Innova
3: que
4: molt.
3: Curiós, sí, sí, sí, exacte. Sí,
4: innova
3: sí, sí.
4: Molt...
3: Està bé perquè és allò, no?, tecnologia a la quotidianitat, no?, els objectes
4: molt...
3: més quotidians.
4: A mi m'agrada com a empresa perquè, independentment de que me'l compri o no, que no me'l compraré, arrisquen molt. Arrisquen clar. Molt, intenten canviar com les persones viuen el seu dia a dia d'una forma totalment més tecnològica.
3: Sí, sí.
4: I jo recomano a la gent que si té... Em sembla que dura 15-20 minuts, que si té un rato, miri la Kino de Dyson, Camera Jet, es diu el raspall. Sí, veient que tenen com un iPhone...
3: Clar, clar, clar, i és un raspall de dents.
4: Un raspall de dents, tenen com que això és el futur.
3: Clar, ara quasi $500, eh?, el raspall de dents, no?, així que tanto... Bueno, que qui se'ls vulgui o se'ls pugui gastar, que ho faci.
4: A veure, si això m'estalvia anar al dentista...
3: No, sí, pot ser una inversió, però en aquest cas, perquè fa la dentadura o les dents, és una inversió, sens dubte.
4: Sí.
3: Home, després hi ha els secadors, que també diuen que són una passada, clar, jo no em gasto de secador, per raons òbvies, però...
4: Bueno, podria secar la barba.
3: No caldria. Però hi ha aquests secadors de Dyson, que també són...
4: Diuen que són bons.
3: Són molt bons, que van aquest dineral, també valen 300-400 euros.
4: I les aspiradores, també diuen que són molt bons.
3: No, és la gamma estrella de Dyson són les aspiradores.
4: Em sembla que no es van crear per aspiradores, però va pivotar cap allà, va
3: sí,
4: pivotar.
3: Sí, sí, sí.
4: Però sí, sí, per lo que tots coneixem Dyson és per les aspiradores.
3: Molt bé.
4: Seguim. Anem a la part de l'esmorzar.
3: Uh-huh.
4: Anem a la part del microones. Tu sabies com funcionava el microones?
3: Bueno, més o menys, a grosso modo.
4: Com funcionen microones?
3: Bueno, són aquestes ones que no sabria anomenar, que el que fan és estimular, no, el menjar, o l'aigua del menjar, em sembla.
4: És l'aigua.
3: Fa estimular l'aigua del menjar i això fa escalfar el producte.
4: Sí, el fer vibrar les partícules d'aigua, el que emeten és calor.
3: Val.
4: Llavors, les partícules d'aigua calenten
3: l'aliment.
4: A l'aliment.
3: És a dir, l'aigua que conté, l'aigua, la humitat que contenen els aliments, perquè tot el qualsevol, la majoria d'aliment conté alguna cosa d'aigua, doncs... Sí, sí. Veus? No està tan mal encaminat, doncs.
4: No, i dintre d'aquí pues, té París. Té diverses modalitats. Té el descongelar, si vibra menys... O sigui, al final, com més alt el tens, més fa vibrar aquestes partícules.
3: Val.
4: I el fer més vibrar les partícules, doncs el que fa és calenta. I una cosa que jo no sabia, aquesta és una de les que no sabia, és com calentava el menjar, si va de dintre cap a fora o si va de dalt cap a baix.
3: Uh-huh.
4: Llavors, vaig estar mirant i va de dalt cap a baix. O sigui, les ones només penetren uns pocs centímetres i la resta de calor s'escampa a dins, o sigui, de dalt cap a baix.
3: Val.
4: Sí, per contacte, o sigui, quan tu calentes, per això a vegades el menjar per baix està fred.
3: Clar, per dalt està molt calent, que crema moltíssim.
4: Per dalt dius, hòstia, està calentíssim, crema, cago en Déu. Llavors,
3: i després a dintre
4: està... A baix està fred. El que s'ha de fer és remenar i intentar deixar el màxim d'aire possible perquè passi la calor. Quan tu agafes un menjar de la nevera que està per exemple, una peça de gel, costa molt més calentar. Per què? Perquè està tot molt comprimit i no hi ha espai entre els aliments. En canvi, si tu el que fas és remenar-lo i li dones aquest aire per dins, aquesta separació, encara que sigui microscòpica, és igual, però les partícules estan separades, el calor baixa molt més ràpid.
3: Quin tipus d'ones són, per això? Són ones, són ones, sí, magnètiques...
4: Són magnètiques i és una, amb una cosa que es diu magnetró. Uh-huh. El magnetró genera ones de ràdio d'alta freqüència.
3: De ràdio, ones de ràdio, doncs.
4: Sí.
3: Curiós. Sí. Bé, curiós. Clar, hi havia també, que sembla que s'ha anat perdent mica en mica, perquè s'ha demostrat que no, perquè era cancerigen. No, això microones, dèiem, sempre s'havia dit.
4: Això deien per les ones. Sí. No sé, jo crec que ja fa molts anys que mengem amb microones i tots seguim relativament vius.
3: Sí.
4: A no ser, ai, què vaig llegir l'altre dia? Que estava contaminat. Hòstia, vaig llegir que un aliment que menjàvem diàriament estava estava contaminat de forma radioactiva.
3: Què dius?
4: Sí, què era? Què era? Ho vaig estar mirant.
3: Però per alguna raó, per...
4: No sé, no m'he llegit molt la notícia, perquè ho vaig llegir per Twitter i vaig passar bastant per sobre, però hi havia un aliment quotidià, si no recordo quin era, ja ho buscaré, si no, hi havia un aliment quotidià que estava, que havien sortit indicis de que estava contaminat amb... Ai, com es diu? No em surt ara la paraula. Que, o sigui, l'he dit fa un moment, radioactivament.
3: Ostres, ostres, quina por, sí, doncs.
4: Bueno, en principi tots estem vius,
3: eh? No, sí, sí, exacte. És com, és com el mercuri de segons quins peixos, o el mercuri de la tonyina i aquest tipus de coses, que no saps ben bé tampoc mai cap on has de tirar. El que també és curiós, que l'altre dia, casualitats, també vaig llegir-ho en algun lloc, que és el tema de per què podem posar metall o no metall al microones, i segons deia aquell article, si poséssim algun tipus de metall, recipients que no tinguessin... que no tingués puntes, que fos el més rodó possible, sí que el podríem posar. Una forquilla no podries, per exemple, perquè té els pics de la forquilla.
4: Correcte.
3: Però si poséssim doncs això, un bol que fos completament rodó, un got, entenc, doncs no, en principi no passaria res.
4: Sí, aquest és l'últim punt, que són les espurnes, o sigui, si tu fiques un recipient metàl·lic d'aquest de forn dintre del microones, salten espurnes.
3: Sí.
4: I això és perquè les càrregues elèctriques s'acumulen a les puntes, el que tu comentaves.
3: Sí.
4: Amb aquestes puntes, les càrregues elèctriques s'acumulen allà. I amb les arestes, la forquilla,
3: els ganivets...
4: El ganivet, doncs això fa que saltin els petits llamps, que són les càrregues elèctriques que es queden allà ficades.
3: Clar. I de fet, si ara busqueu per internet, trobareu, com dir-ho, surt en castellà, utensilios, coi, trobareu homenatge per la cuina, que pot, metàl·lic, d'alumini o el que sigui, que pot en el microones, si ho especifica, apto per a microondes,
4: sí,
3: i és metàl·lic.
4: Perquè no té... No.
3: Correcte, i està fet perquè no hi hagin arestes.
4: Sí, i ara anem a les peculiaritats de tot això.
3: Uh-huh.
4: Sense el plat giratori, o sigui, al final el plat gira el que fa és intentar que totes les parts es reparteixi. Doncs sense el plat giratori, una rajola de xocolata es fon en punts separats a uns 6 centímetres. Uh-huh. Això vol dir que la ona té una llargada de 6 centímetres, mica més, mica menys.
3: Wow.
4: Clar, això són gent que tenia ganes de provar coses i han dit, escolta, a veure quina és la llargada de la ona. Doncs són 6 centímetres, mica més, mica menys. I sense el plat només podries calentar...
3: Doncs hi ha microones actualment que ja prescindeixen del plat.
4: Sí, jo també n'he vist. Sí. Però
3: no sé quina tecnologia, clar, deu ser un tipus de canvi.
4: No, deuen tenir altres tipus d'ones, segurament. O amplada d'ona més curta.
3: Clar.
4: O... Ah, seré.
3: Sí, sí.
4: Ja, curiós. Sí, ja buscaré.
3: És curiós.
4: Llavors,
3: curiós.
4: Per això el plat gira. Perquè s'escalfi repartit. Si no traguéssim el plat, al final una ona, pues, és com una ona. O sigui, jo crec que tots l'imaginem.
3: Sí.
4: O sigui, ve, puja i baixa. Uh-huh. Clar, només calenta a les dues parts de baix.
3: Clar.
4: Llavors, tota la part de dalt no et calenta. Tot el que hi hagués a la part de dalt, a l'espai que té la llargada d'ona, no ho calentaria. Llavors, per això gira, llavors així repartint d'una forma uniforme el calentament.
3: I després aquest debat tan divertit que m'agrada a mi dels microones és l'utilitzem realment en el seu potencial per cuinar, per fer, o només la fer servir per escalfar el got de llet del matí i el menjar precalentat.
4: Jo el faig servir per això.
3: Jo també.
4: Sí, però hi ha gent que es fa patates.
3: Sí, mira, jo últimament estic fent unes patates així molt bones que són com bullides, però que en 8 minuts les tens llestes.
4: Sí. Jo no les he provat mai.
3: Sí.
4: Jo ho faig servir per calentar pues, la llet o aigua o tot això, o els plats precalent. els precuinats.
3: Doncs allò, realment diuen que té un potencial que es pot cuinar molt bé amb la microones, que queden plats fantàstics i ràpids, vaja, que és la intenció.
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
4: Vale, seguim. Ara m'ha dit que tots fem servir, jo crec, o ja crec que hi ha molt poca gent que no la faci servir, que són els pagaments amb el mòbil. Ja hem parlat alguna vegada sobre aquest tema, sí. Però la tecnologia i el bip aquest, que quan tu apropes el teu mòbil a un datàfon, doncs pots pagar. Sí. Jo almenys ho faig servir molt, jo ja no porto les targetes de crèdit, tu ho fas servir.
3: No, jo ja porto cartera... però la porto quan he de viatjar, el que sigui, però pel dia a dia jo no vaig en cartera ja.
4: Jo tampoc.
3: Tot amb el mòbil, perquè ja el carnet de conduir ja està convalidat a nivell digital, és a dir, si et paren ja és totalment legal.
4: Ah, amb l'RGT.
3: Exacte, i el DNI exactament igual.
4: El DNI quina aplicació fa servir?
3: L'aplicació del...
4: Ah, jo el DNI no el tinc.
3: Sí, doncs és de fa... No fa massa, potser no. No farà ni un any, que... Mira, t'ho dic que la tinc per aquí. Doncs és de, potser això, fa potser menys d'un any que ja és legal portar el DNI, és mi DNI. És del govern, sí.
4: És com el MIDGT.
3: Exacte, has de fer com els primers passos, evidentment, que per donar d'alta has de com certificar-ho a través d'un certificat digital o d'una assignatura digital, perquè és molt fàcil de fer, i a partir d'aquí ja tens el DNI digital i que ja des d'això, des de no fa ni un any, ja és plenament legal i el pots utilitzar en qualsevol paràmetre legal.
4: En viatges, també?
3: Jo considero que almenys a la Unió Europea crec que sí. Que la recomanació final, ja t'ho dic... Ja t'ho dic, que és portar sempre el físic pel que pugui passar. Però sí, a mi sí que és cert que jo no l'he utilitzat mai davant de la policia.
4: Sí,
3: no.
4: Jo el de l'RGT sí.
3: Sí, sí.
4: Jo el de l'RGT l'he fet servir.
3: I no has tingut problemes amb el policia, la patrulla, no?
4: No.
3: Jo, en el cas, no m'he trobat mai, ni pel carnet de conduir ni pel DNI. El que sí que m'he trobat és en certs establiments, en un que havia d'acreditar la meva identitat, i que jo vaig ensenyar el DNI digital, em van dir que no podia ser. Clar, jo els vaig dir, però si és, ja és, vull dir que ja és totalment legal, però clar, em va dir que no estaven adaptats a poder certificar la identitat a través digital, que ho havien de fer, que anaven tard. Dic, pues sí que aneu tard, sí.
4: Sí, no, va bé, perquè jo l'altre dia el vaig extraviar, ja he trobat el DNI, però el vaig extraviar i vaig dir, hòstia, ara m'he d'agafar hora per anar-lo a buscar, i bueno, tot això... I al final jo el carnet de conduir també el porto ja sempre digitalitzat.
3: Clar, sí, per
4: i,
3: això,
4: i si em para la policia estic...
3: Sí, sí, estàs cobert.
4: Estic tranquil.
3: I el que dèiem, la targeta, jo sempre utilitzo la targeta ara de mòbil, sempre, i a més la trobo molt més segura que no pas la física, no sé per què, perquè no, té com més barreres de seguretat, penso, no?, que si no passa et trobessis una targeta pel carrer, que és complicat, però bueno, a vegades...
4: Bueno, fins a 20 euros pots pagar sense el codi.
3: Però imagina't, i en canvi amb el telèfon doncs té, jo crec que sistemes de seguretat més, no?, més...
4: Sí,
3: més.
4: Sí, sí.
3: Més acurats. Bé, això, targeta de crèdit, DNI, carnet de conduir, ho tens tot amb el mòbil, doncs ja no fa falta cartera. És el que em passa a mi.
4: És que al final sí. Va tot cap allà.
3: Per això.
4: I ara estaria bé tenir-ho tot unificat, o sigui, que jo pugui aquí obrir i aquí tingui també el meu DNI. Ara tinc les targetes de crèdit,
3: clar,
4: però que també pugui
3: tenir... Ja pots fer-ho.
4: Sí, però jo no, al wallet no pots ficar el teu DNI, ni el carnet de conduir. El wallet del mòbil.
3: Ah, no pots, no?
4: No.
3: Jo, clar, jo tinc l'aplicació.
4: Sí, clar, amb l'aplicació sí.
3: Sí, tinc l'aplicació, sí. Clar, no ho sabia.
4: No, jo em referia al...
3: El wallet.
4: El wallet, llavors sí, ja és la cartera digital.
3: Ah, jo no l'utilitzo, el wallet, no sé per què.
4: Ah, jo sempre.
3: No l'utilitzo.
4: Jo parlo tot el que són entrades, targetes,
3: sí,
4: i tal,
3: sí,
4: jo
3: sí,
4: faig
3: sí.
4: Servir... El faig servir molt. Vale, llavors, com funciona això? Això funciona amb una tecnologia que es diu NFC, uh-huh. Crec que ja és bastant coneguda. Llavors, són tecnologies... que es comunica amb radiofreqüència a molt curta distància, o sigui, a 2, 3, 4 centímetres com a molt. Per això a vegades et diuen, apropa el mòbil aquí, o aquí no em va, fica aquí, que aquí està el xip. Pues, ha de ser molt, molt precís. Per què? Perquè, clar, si no t'imagina't, si això fos a 10 centímetres, jo potser t'estic pagant la compra a tu.
3: Ja. Que diu que no és possible, que també és una no, és d'aquestes llegendes urbanes, que hi ha gent que va amb el datàfon pel món i que te l'apropa a la butxaca, a la cartera, tot plegat.
4: Amb targetes sí que es pot fer això.
3: Sí, amb targetes sí.
4: Sí, clar, perquè les targetes amb menys de 20 euros...
3: Ah, bueno, les targetes sí, clar.
4: Amb menys de 20 euros no et demanen...
3: Potser, sí.
4: PIN. Amb el mòbil no, perquè amb el mòbil tu necessites desbloquejar si amb codi o sigui amb la cara o amb el dit o amb el que
3: correcte.
4: Sigui.
3: Correcte, el mòbil necessita estar obert,
4: sí.
3: Encès per poder pagar. Per això dic que és més segur el mòbil que no per la
4: però dels datàfons que van amb el datàfon obert i van cobrant, sí, jo això ho he vist.
3: Sí, és cert això, sí.
4: Sí. Sí, sí.
3: Ostres.
4: Ara crec que no es fa gaire ja, però els primers anys de les targetes, els primers anys potser fa 4 o 5 anys ja tampoc molt, sí que es feia servir molt, tu veies que anàvem amb datàfons, doncs pues passant pel costat de la gent, i clar, si et vaig fent 20,
3: no,
4: 20,
3: clar,
4: 20...
3: No, va sumant.
4: Només sumant. Que passi per 10 persones ja en són 200.
3: Però clar, però això ha d'anar a petar alguna conta bancària.
4: Sí, però...
3: I com ho demostres?
4: Pots ficar testaferros, bueno, hi ha moltes formes de poder-ho fer.
3: Jo sempre ho he dit, jo moc res, jo moc 50 euros a la compte i ja tinc la carta d'Hisenda. Jo a vegades dic, i com ho fa tot?
4: No,
3: la gent que fa maleses, com ho fa?
4: No, la gent fa maleses, cobra i s'ho envien a un compte de les Bahamas.
3: Val.
4: O el compra en cripto.
3: D'acord.
4: I clar, el compra en cripto, si ho compres amb el wallet anònim, ja no saben qui ets.
3: Això sempre ho he pensat, eh? Aquella gent que blanqueja diners i que té aquests ingressos il·legals, no sé com ho deuen fer, ja ho dic jo, de forma legal, a vegades que fas qualsevol moviment, ja dic, de 50 euros i ja tinc la carteta d'Hisenda, la notificació d'Hisenda...
4: El blanqueig amb quantitats no molt exorbitades és relativament senzill.
3: Ja.
4: Em sembla que vam parlar en algun capítol.
3: Sí, vam parlar. A mi em deuen tenir fitxat i per això m'ho deuen mirar tots. Es deuen pensar que un que treballo aquí a la ràdio, que d'això és el contrari. Sóc un mort de gana, ja t'ho dic ara.
4: No, home, no.
3: Vinga, va.
4: Vale.
3: Més.
4: Una altra cosa és que la targeta de crèdit, la targeta com a tal no té bateria, el mòbil té bateria, però sí, la targeta de crèdit no. Llavors, és el propi datàfon el que li fa una petita descàrrega d'energia a través del camp de ràdio i llavors és quan es connecta.
3: Val.
4: Això és molt interessant perquè, clar, al final tu tens un xip allà. Llavors el datàfon el que bop, envia l'energia, activa momentàniament.
3: Val, clar,
4: la targeta i...
3: Són mil·lèsimes de segons, això.
4: Sí, sí, perquè al final això és aquest identificador.
3: Clar.
4: I aquest identificador després es converteix a un número de targeta, un codi, a una persona i a un compte bancari.
3: Clar. També pels rellotges intel·ligents també es pot fer, si disposen de NFC. I pels anells, jo també ja he vist que hi ha gent que paga amb l'anell d'aquests anells digitals intel·ligents. Sí, la llotja sí, però hi ha l'anell, no?, que ja és lo mínim dels mínims.
4: Bueno, al final pensa que quan tu pagues el que fas és li envies un codi.
3: Ja.
4: El codi de l'anell no ve de l'anell, ve del mòbil.
3: Ja.
4: I el mòbil li diu, aquest és el teu codi de la targeta. Llavors, quan tu pagues allà, l'únic que fa és enviar el codi. Llavors, has d'aconseguir el hardware que sigui capaç de parlar el mateix idioma que...
3: Clar, tu passa pel mòbil, doncs també, clar, és lògic.
4: Clar, el mòbil és el que de moment configura tot.
3: Val.
4: És el que li diu, tu tens aquest número de targeta, tu tens aquest nom, tu tens aquest compte, el que sigui, clar.
3: Com es diu aquest tipus d'anells? Té un nom, és que l'hem nombrat diverses vegades i...
4: Bueno, tot això és el que és el health tech, tot això,
3: està
4: englobat amb health tech i llavors hi ha molts anells, rellotges, penjolls, hi ha moltes coses que són, al final és tecnologia enfocada a la salut.
3: Val.
4: Hi ha uns quants, em sembla que... No, Whoop era el de les pulseres, hòstia, no, jo és que com no soc d'anells no els tinc mirats, però... Però bueno, diuen que sí, al principi va bé, però que després no tant, és o lo ames o l'odies. No crec que hi hagi un punt intermig.
3: Val.
4: Perquè l'has d'anar carregant, has de pagar subscripcions, i bueno, totes aquestes...
3: Curiós. També els amants de la conspiració, no?, que diuen que la intenció de digitalitzar totes aquestes formes de pagament, l'objectiu és digitalitzar el diner, fer desaparèixer el metàl·lic...
4: El fiat.
3: I que tot vagi per a través de les plataformes digitals, i és una manera de controlar-nos del que gastem i com gastem.
4: És la manera, perquè el diner negre no es controla.
3: Sí. No. De fet, Elon Musk no fa gaire, no? Va predir que el 2030 i algo desapareixeria el diner.
4: Bueno, la Unió Europea ja ha tret l'euro digital, ja està en ello, llavors...
3: Tot pinta que sí, eh? Tot pinta que sí. Bé.
4: Vale, què més... I lo important d'això és que no necessita internet. O sigui, quan tu pagues la targeta, tu no tens internet.
3: Sí.
4: I llavors el codi ja el tens guardat al telèfon, llavors pots estar amb un internet increïble o amb un internet que no funcioni per res, que tu, quan apropes el mòbil allà, ja li envia el codi aquest i automàticament ja ho fa.
3: És molt comú, ja. És molt, molt comú. És molt comú. I de la compra al supermercat propi, que també el supermercat...
4: Ara anem a la una. Jo no sé qui té una compra a la una, jo no hi vaig, per exemple, però bueno, aquí és...
3: Bueno, a veure, t'escapes un moment per anar a comprar el dinar, encara que sigui, no?
4: Això sí. Clar, el supermercat, ja des que entres pel supermercat, que se t'obre la porta automàticament, que això és algo que tots tenim molt normalitzat, però també és interessant, que és que hi ha un sensor que detecta quan tu obres, quan tu estàs allà, llavors obre la porta. Hi ha un infraroig, quan l'infraroig es talla, o sigui, hi ha algú que fa que no pugui rebotar el raig, això dispara l'obridor de la porta.
3: Clar.
4: Tan senzill com això. Però,
3: sí.
4: Algú ho va haver de pensar. O sigui, algú ho va pensar
3: en el seu dia, no?
4: en el seu dia. I algo que ara ja es porta molt són les zones de l'autocobrament.
3: Oi, sí.
4: L'esclat el té,
3: correcte,
4: el Lidl el té, sí. Jo diria que ho tenen tots els grans.
3: Gairebé tots, menys Mercadona.
4: Que Mercadona... Que no compro molt a Mercadona.
3: No, Mercadona...
4: No, ja no, ja no
3: el té. A més, el que jo a vegades vaig no el té, no el té de part.
4: Doncs això, jo on més he flipat amb això és el Decathlon.
3: Uh-huh.
4: Tu ho fiques tot allà, ho fiques tot en una cistella, sí. I tu
3: compta, oi?
4: I tu compta tot. I això funciona amb uns xips RFID o alguna cosa així, sembla que es diuen, que el que fa és, pues hi ha un... Quan tu fiques els articles allà, els articles... Bueno, hi ha un sensor que el que va preguntant és qui hi ha aquí. Uh-huh. Llavors, amb aquest article el que fa és dir, vale, jo sóc uns mitjons, jo sóc una pilota, jo sóc una espala, jo sóc un pantaló. Llavors, amb això suma. I ho fiques tot i ho treus tot. I automàticament, pop.
3: I ja ho tens.
4: I ja ho tens.
3: I de fet hi ha algú que sempre vigila que els posis tots a la cistella.
4: Exacte, perquè la picaresca sempre fa... Ai, aquí...
3: No m'ho ha comptat.
4: Això m'ho he deixat.
3: Sí.
4: I amb la compra és algo diferent. Amb la compra el que fas és tens la bàscula a l'esquerra i la bàscula a la dreta. Llavors fiques tots els articles a la bàscula de l'esquerra, que pesen, m'invento, 5 quilos... Llavors els vas passant per escàner de codi de barres i els deixes a la dreta. Llavors no pots acabar la compra fins que no els has passat tots.
3: Clar.
4: I perquè compara, si aquí tinc 5 quilos i aquí en tinc 3, vol dir que me'n falten 2.
3: Clar.
4: I amb això ho fan.
3: Sí, sí, per això moltes vegades passa, que pel que sigui, no sé, mous alguna cosa que sigui, de seguida et surt el missatge de avisi una responsable que perquè volen alguna cosa no els hi quadra. I per això a vegades no acaba de funcionar.
4: Sí.
3: Bé, relació humana sempre és millor, jo crec, no? Que autocobrament...
4: Però depèn, si has de comprar, no sé, per exemple, si jo he de comprar un pot de nocilla, una Coca-Cola i, no sé, un tall de carn,
3: sí.
4: Fer una cua de 3 persones on cada un va amb el seu carro, potser sí. No... Llavors vas allà, pim-pam, i ara ho han ficat perquè suposo que hauran vist que la gent, doncs, furta bastant, han ficat un que només pots sortir si escaneges el codi de barres del tiquet.
3: Ah, també és veritat, que com unes barreres físiques. Hi ha
4: unes barreres físiques.
3: És cert.
4: Que si no compres...
3: Clar, no pots sortir per allà, és cert.
4: Perquè si no passes per allà i endavant.
3: Clar, Amazon també, no? Amazon en 6 punts als Estats Units, crec que tenien supermercats.
4: Sí, però era una estafa...
3: Sí?
4: Eren que... gent a la Índia mirant càmeres.
3: Què dius? Era que tu en principi anaves allà, agafaves, sorties i automàticament ja ho pagaves, sí. Perquè se't vinculava la compte, tot plegat, no? I sí, en sèrio?
4: Doncs era gent a la Índia o a qualsevol país d'aquests que mirava les càmeres i llavors anava comptant.
3: És curiós.
4: Bueno. Sí, és... O sigui,
3: ostres, no ho sabia.
4: No va sortir molt no a les notícies, però...
3: Així que ja no existeixen ja que supermercats d'Amazon. Supermercats físics, eh?
4: Crec que no. Crec que no. I tinc una amiga que ella treballava en una startup que feien exactament això. I també van tancar. Era, no, perquè la tecnologia encara no estava
3: desenvolupada. Home, també s'ha fet molt virals últimament, que són aquells supermercats de convivència que li diuen al Japó, per exemple, que no hi ha cap treballador físic, no? Tu vas allà, tu agafes el que vols, tu autocobres i marxes, no? No hi ha ningú que controli allò.
4: Tot depèn de la cultura.
3: Clar.
4: Jo aquí això no ho faria mai.
3: No,
4: tothom en robaria.
3: I tant.
4: Tothom en robaria.
3: No,
4: el Japó, clar, no en conec molt la cultura japonesa, però...
3: Però els has vist segur, no?
4: Sí,
3: perquè
4: sí,
3: hi ha
4: sí,
3: 50.000
4: sí.
3: Vídeos d'aquests.
4: Sí, sé quins són. Però si allà tenen una cultura on la gent és fidel...
3: Educada.
4: I
3: ètica i moral.
4: I ètica i paga el que ha de pagar... Doncs escolta...
3: Aquí estem lluny.
4: Escolta, perquè... No, aquí ja, no, això és inviable.
3: Aquí
4: no,
3: estem
4: no, no,
3: lluny, no. Perquè cada dia hi ha, ens consta que hi ha substraccions als supermercats i cada dia tenen problemes d'aquella gent que es posa a la butxaca. No pas productes de primera necessitat.
4: No.
3: Ah, la gent acostuma a robar casualitats de la vida dels productes més luxosos.
4: Sí, clar. A veure si m'han de pillar robant, que em pillin amb...
3: Amb jamón de jabón...
4: Aquestes coses, aquestes
3: tipus
4: coses.
3: De coses.
4: Sí, sí,
3: va,
4: sí.
3: Anem cap a les 5 de la tarda.
4: Sí, llavors ja entrem a la part de neteja, la
3: Ai.
4: Part del robot aspirador. Uh-huh. Jo crec que tots... On tenim una casa, on hem vist, que són la típica Rumba, li diem Rumba, que Rumba era una marca, és com a Kleenex. Kleenex no sí. És el tipus de paper, sinó és la marca... que ho comercialitza, doncs Rumba igual, que per cert, ha tancat Rumba, se'n va anar a la quiebra.
3: Sí. Però encara existeix, no? Algú s'ho ha quedat, doncs.
4: Però segurament es va comprar a cèntim per euro d'acció o alguna cosa així. Però sí, algú crec que s'haurà quedat la
3: sí,
4: tecnologia...
3: Crec que encara existeix Rumba.
4: Bueno, que es vengui no vol dir...

0: Era bastant
1: turbi. I podien aparèixer fotos teves una mica estranyes.
0: Era bastant turbi, sí. Al final, sempre abogant a la millora de la tecnologia, doncs jo crec que no era molt ètic fer fotografies.
1: Jo crec que no.
0: Almenys que t'avisin, així saludes.
1: Exacte.
0: Així dius hola.
1: Allò, en 3 segons faré una fotografia.
0: Ah, exacte. Sí, llavors, com funciona això? Això funciona perquè tenen uns sensors, que són els LIDAR, és una tecnologia, que el que fa és, amb rajos, mesura distàncies. Llavors, amb mesures distàncies i amb algoritmes que amb aquestes distàncies poden mapejar una casa, doncs amb això es anava movent. Per això, o no xocava contra la paret, o quan xocava rebotava. Llavors, et podia fer tota la casa quasi pràcticament sense xocar ni amb humans, ni amb cadires, sí, ni amb taules, ni amb res d'això.
1: Ens hem acostumat, però al principi era una cosa com molt... Era com una cosa molt, molt futurista.
0: Era espectacular.
1: Al principi de tot ja fa anys, no? Sembla que fos un invent del futur, l'aspiradora que anava sola.
0: Sí, no sé si a tu t'agrada, però a mi, per exemple, netejant no és la cosa que més m'agrada de fer a casa. Hòstia, quan va sortir...
1: Sí. Bueno, és allò... A més, la conclusió que tenim a casa... De fet, vam tenir una que ens la van regalar quan ens vam casar, imagina't, aquest típic regal de noces ja fa molts anys, i la vam utilitzar molt. De fet, la vam... Inclús vaig fer un canvi de bateria, i vaig comprar una bateria i vaig canviar allò, i es va acabar com espatllant i ja no l'hem fet servir més i no hem tingut cap altra. Però bueno, és allò, per al dia a dia va bé, per tenir aquesta neteja diària, sí. Evidentment que en profunditat no, però per tenir una mínima de curiositat al dia, doncs no, funcionava. Si tens espai, funcionava.
0: Jo tinc un gos que deixa molt de pèl i a mi a la mínima se'm...
1: Te s'embossava, no?
0: Se m'emposava la... Sí, si no tens gos, va de puta mare.
1: Sí.
0: O si tens un animal que no deixa molt de pèl.
1: Que no tingui pèl llarg.
0: Exacte.
1: I ara, de fet, aspiren i també freguen.
0: Sí.
1: Ara, la gran majoria, ara, les que s'utilitzen avui en dia, aspiren i freguen.
0: Sí. Jo tenia una que fregava, però no em va acabar de funcionar mai. No. Sí, perquè, clar, fregues amb pèl, llavors.
1: Ah, clar.
0: Va repartint el pèl, o sigui, deixa el pèl enganxat a sobre.
1: El tema mascotes és un tema a banda, també?
0: Sí. I ja per acabar, a veure si avui per fi podem acabar tot... Crec que serà el primer programa que acabaríem.
1: Vinga, va, que ho farem.
0: És el comandament de la tele.
1: Home,
0: algú molt tonto com el comandament de la tele, doncs tu prens un botó i et puja el volum, et baixa el volum, et canvia de canal o et surt el menú. Llavors, com funciona? A la punta del mando hi ha un infraroig, que és invisible pels nostres ulls, però si agafeu una càmera de mòbil i enfoqueu el mando, quan apreteu veureu una llum vermella. No sé si ho heu provat mai.
1: Jo sí.
0: Doncs si enfoques el mando de la tele amb un mòbil, veus la llum vermella. Llavors cada botó té una seqüència, és com un... són pampallugues. Llavors amb aquesta freqüència tu l'envies a la tele i la tele sap decodificar la freqüència i diu, vale, m'està volent pujar el volum, m'està volent canviar de canal, m'està volent apagar, m'està volent el que sigui.
1: I de fet els comandaments moderns van per wifi ja, no? Les teles modernes ja no és per infraroig, molt d'ells, sinó que va per wifi.
0: Jo com no tinc tele a casa no ho sé, però potser que vagi per wifi.
1: Sí, els televisors moderns crec que la gran majoria d'ells ja van per wifi ja.
0: Pot ser,
1: sí.
0: Si no tens wifi cagada.
1: Sí.
0: Va.
1: No, perquè el televisor per si sol... Clar, emet wifi que tu li dones.
0: No? Clar.
1: És a dir, emet una xarxa wifi que tu prèviament li dones.
0: Sí, el que fa el televisor segurament, no sé, això ho hauria d'investigar, però el que fa segurament és crear una xarxa o està escoltant en algun port seu a la seva IP, perquè deu tenir una IP i un port, i llavors el mando el que fa és enviar aquesta senyal amb aquesta IP i amb aquest port.
1: Val.
0: El que fa el mando és un discover, que
1: sí, val.
0: Que és, donen totes les IPs que tinguis, i de totes les IPs miro quins ports estan oberts. Llavors la tele deu tenir el port, m'invento 53.500, per dir alguna cosa, un número aleatori. Llavors, com quasi ningú fa servir el 53.500 d'aquesta IP, llavors ja reconeix que aquesta és la tele. Per què? Perquè és un port poc comú.
1: D'acord.
0: Poc comú.
1: O per Bluetooth també, sembla que també hi ha mandos que van per Bluetooth. Clar, avui en dia un televisor sense connexió a internet és complicat. Penso. Molt bé, doncs mira, tecnologia pura i dura des de fa molts anys, perquè de fet la tecnologia aquesta sense fils, el que és un mando a distància, és molt antiga, ja fa molts anys.
0: Sí, i al final són infrarojos i ones.
1: Clar. Tot i que jo m'havia aixecat a canviar la tele, Joan, jo...
0: Jo també.
1: Jo que sóc el petit, jo m'havia aixecat...
0: Sí, jo també. Sí, no vam tenir una tele moderna fins al cap d'uns quants anys.
1: Imagina't.
0: Teníem aquestes teles de cul.
1: Sí, d'aquestes del tubo aquest catadiòtric, no sé com es diu.

0: sí. I tu tens tele ara, Joan? Com no, és això?
1: No, ni ara ni a casa.
0: No has tingut mai?
1: Sí, a la casa d'abans d'on vivim ara sí, però amb aquesta no.
0: Sí, per alguna raó...
1: Perquè ho tinc tot a l'ordinador.
0: Ja.
1: Ho tinc tot a l'ordinador, llavors. Vull mirar una pel·li, fico l'ordinador. Tinc un projector, això sí?
0: Ah, val. Tens alguna cosa que projecta, doncs, eh?
1: Sí, però no la faig servir. La faig servir més per la música que una altra cosa.
0: Val.
1: I quan vull mirar la tele, vull mirar el Barça o vull mirar qualsevol cosa, doncs ho miro des de l'ordinador i llestos.
0: Bueno, és una opció, eh? Jo a casa de vegades també ho he plantejat de prescindir d'ella, perquè realment és una...
1: Al final, si tens una tele, jo que no sóc molt partidari de que els nens vegin la tele sovint, clar, sempre tens... Si el nen sap que té una tele, pues, si pot veure la tele i els seus dibuixos, doncs per què jugar amb un puzzle, per exemple? I jo intento que incentivar-los a que facin més coses manuals, no tan digitals.
0: Jo tinc uns amics que va tenir bessons i li van trencar dos o tres teles en poquíssim, i van dir: se acabó la tele a casa.
1: Que van tocant,
0: i es va acabar la tele, sí, o cops, el típic d'un cop mal donat.
1: Sí, i mira, sí, jo amb això vaig... Jo amb això vaig molt de compte a la petita, perquè ja va amb tota la bona fe, i va dalt, i pica, i vull això, vull l'altre, i
0: molt bé.
1: No pot anar fent.
0: Ostres, doncs hem fet una mica la repassada del dia en diferents elements, és el matí, el llevar-se, arrastrar-se les dents, el cafè, el robot aspirador, la tele... Ho hem aconseguit.
1: Ens faltarien moltes més coses.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que això
0: aquestes són les més bàsiques.
1: Jo crec que això ho fem servir tots.
0: Aquestes són les més bàsiques. Exacte. I per tancament, què podem dir?
1: Per tancament? No sé què t'havia apuntat. Espera, que torno a obrir el paper.
0: Si vols ho dic jo, eh?
1: Bueno, al final és que tenim la tecnologia molt, molt adaptada al nostre dia a dia, que no cal entendre-ho tot per fer-ho servir bé.
0: Clar.
1: Però jo crec que sí que cal entendre com funciona, doncs, per saber com... com funciona, que no li tinguem por, que al final que no tots són hackejos ni robos, ni res, que hi ha tecnologia a l'abast de tothom, que ja és part del nostre dia a dia.
0: Exacte, que la tenim molt instaurada.
1: I jo crec que saber com funciona és molt interessant.
0: I tant. Fantàstic, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, fins la setmana
0: fins
1: que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
5: Oferta d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Som de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al Som Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i dependent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultora i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
6: Taller Acompanyant Paternitats. Taller per a futurs pares. Un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al CAP de l'Arboç, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 6:45 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits, eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, a Segur de Calafell. Vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit. I serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona. I el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
7: CNO, Centre de Noves Oportunitats, és un programa per joves que busca noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació per apuntar-se, heu de trucar al 977 69 12 80 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes de provar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
8: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna al projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616 917 378 o al 977 157 157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Hola, hola, benvingudes i benvinguts a aquest programa del 3 i 4 d'octubre de 2026. Sí, després de molt de temps tornem aquí amb veu i, per suposat, sardanes. Així doncs, benvingudes i benvinguts a aquest programa que podeu escoltar des de la tele, des de la ràdio, des de l'ordinador i des d'allà on vulgueu, perquè això és la màgia de la sardana.

i, com no podia ser d'una altra manera, amb la inestimable ajuda del Joan Márquez al control, moltes gràcies, Joan, un dia més, el Jordi, un servidor, al micro, i la inestimable ajuda de la resta de dansaires, des del Joan, l'Eulàlia, la Meritxell, la Roser, la Tània, la Jennifer, i un etcètera, etcètera, etcètera. Però això sí, sempre des dels estudis de Ràdio Televisió al Vendrell, per fer una obra de difusió sardanista dels dansaires del Penedès.

Això sí, no podem perdre el costum de començar saludant a les nostres i els nostres oients. Des de Vendrell, des de Francàs, des de Coma-ruga, Vendrell, Llorenç, l'Arbós, Roda de Barà, Creixell, i un etcètera i un sense fi. Benvinguts i benvingudes, després d'uns una mica de temps, a aquest programa en veu, per suposat. Així doncs, dius, Jordi, què? Què ens portes de bo, home? Què us porto de bo? Doncs que això és la màgia de la sardana i que estem a l'any de la capitalitat de la sardana del Vendrell. Justament la setmana passada, els amics de la Lira Vendrellenca van fer un curset de sardanes satàniques. Estem preparant el campionat de punts lliures, que és el 12 de desembre, i aquest cap de setmana, diumenge per la tarda, tenim el concurs de sardanes del Vendrell, on vindran més de 20 colles d'arreu de Catalunya a la Rambla, que per suposat tindrem espai per tothom. I diràs, Jordi, això com ho acompanyes? Doncs amb la 27a edició de Punts Lliures, que és un CD que alguna vegada ja hem escoltat, i és que es van registrar a Andorra la Vella i són el recull de totes les sardanes de Punts Lliures de l'any 2015. Així doncs, comencem amb la primera de Som-hi, que s'acaba, d'Enric Ortí.

Doncs amb aquesta sardana donem el tret de sortida al programa d'avui, que ja veieu que portarà sardanes de lo més divertides possibles. I bé, doncs, benvingudes i benvinguts una altra vegada. Recordeu, precisament aquest cap de setmana tenim el concurs del Vendrell de sardanes, sí, que és, home, és una cita important del món sardanista durant tot l'any, i aquest any, com a capitalitat de la sardana, acollirem més de 20 colles. 20 colles que es troben a les 6 de la tarda, avui, a la Rambla del Vendrell, i, per suposat, podreu gaudir-ne en dues horetes, que dura molt poquet. Això sí, tingueu en compte que no es podrà aparcar a la zona blava de la plaça Tobies de la Rambla. Així que tingueu en compte a l'hora de venir al centre, que ja sabeu que la cosa està apretada últimament. Així doncs, anem a continuar amb la següent, que es diu 30 i 50 Bellvitge, de Joan Jordi Baumala.

Què us està semblant? Aquesta sardana, precisament, als dansaires ens agrada molt perquè té aquest pom, que és una mena de hop i que tots els que ballem sardanes doncs el gaudim, no? Perquè hi ha qui discuteix que això és un ritme i hi ha qui discuteix que això és un salt. Però bé, com podeu veure, doncs, la sort que tenim és que cadascú pot triar l'hora d'interpretar. Així doncs, anem a per la propera, que és Camí de Bellmunt, d'en Carles Santiago.

Uau, una meravella de sardanes. Aquest CD per mi sempre és un encert. I és que, així com una altra cosa que no us he explicat, enguany els menuts dansaires d'aquí Vendrell, que són aquesta colleta de 20 i pico nens que trobareu avui diumenge, bueno, demà diumenge a la Rambla, sí, doncs estan participant al Campionat Territorial de Tarragona de Sardanes, dels quals ja han guanyat 3 de 4 possibles concursos, o sigui que vol dir que ja són campions territorials, i a més, la setmana passada van estar competint al Campionat de Catalunya, que es va celebrar el seu primer certamen a Salou, a Sitges, i la segona edició es celebrarà a Valls, de tal manera que entre els dos concursos fan un desempat. El resultat, doncs, segons de Catalunya de moment, intentarem lluitar pel primer lloc al proper concurs. Sí? Però, ara per ara, millor escoltar sardanes. Anem amb la següent, que es diu Capvespre, la ràpida, d'Alfred Abad.

Ei, els aplaudiments estan més que merescuts. Doncs vinga, va, que ja ens estem apropant a l'equador del programa. I avui m'heu de perdonar, vaig més lent, he de començar a escalfar la veu. Ja m'està mirant el Joan per ja ficar la següent. Vinga, anem amb Amics d'Or, de Rafael Guinovart.

Bueno. Què, què us està semblant? Res, a la propera, ja sabeu, traieu paper i llapis perquè torna l'agenda sardanista. I ja us ho dic molt clar, divendres, cada... Ai, això no ho he anunciat, és veritat. Cada divendres, de 7:15 a 9:15, hi ha assaig dels menuts dansaires. Així que tothom que tingui infants i vulgui que aprenguin a ballar sardanes, benvingudes i benvinguts, sí? Busquem gent, necessitem gent per la colla. I a més, necessitem que la sardana sobrevisqui. Així que, va, animeu-vos, que coneixereu gent nova. I ara sí, anem a per la següent, abans de l'agenda sardanista, la cellera de Pessilla de Galdric Vicenç.

Doncs vinga, som-hi, anem a per l'agenda sardanista, i és que ha arribat el moment que traieu paper i bolígraf, o llapis, o el que vulgueu, perquè ens n'anem directament a veure què passa aquest cap de setmana. Un segonet, vinga, som-hi. Ja sabeu que això de... A veure... Un segon, perquè ja sabeu que això a vegades funciona, a vegades no. I és que, vinga, som-hi, que ho tenim. Arrenquem, eh? Vinga. Per la festa major del barri de la Barceloneta, ara mateix tenim sardanes amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a la plaça del Poeta Boscà. Avui, a les 12 del migdia, també tenim a la plaça Verda set cases a la ciutat de Manresa. Què més? El cinquè plec de la sardana, que es diu La Sardana, vaja tu per on, a Balaguer, a la plaça del Mercadal. Què més? A Figueres tenim la Diada del Soci a 4:45 de la tarda amb la principal de la Bisbal. A Móra d'Ebre tenim a 4:45 i a 9:15 la cobla Reus Jove i posteriorment l'Avenç de Riella. A Vic tenim el Canigou, que és una ballada de sardanes que es fa a 5:00 de la tarda. Per la Fira de la Mercè, a 6:00 de la tarda tenim una ballada amb la Flama de Farners a Calldetenes. Després tenim a 6:00 de la tarda la Revetlla del 52è plec de la Sardana de Malgrat de Mar amb la ciutat de Granollers. A Montgat tenim la Bisbal Jove i la ciutat de Girona. I a Barcelona, a 6:00 de la tarda, tenim la Sol de Banyuls al Pla de la Catedral. Però és que també tenim els Amics d'Artés, que em porten amb la cobla Juvenívola de Sabadell a 6:45 de la tarda. Per suposat i per tancar aquest dissabte, tornem a tenir a Balaguer el concert del 5è aplec de saxo, cobla i cabaret amb la Mercè Martínez i el Jordi Paulí. I ara ja sí, passem a diumenge, que és el 52è plec de la Sardana de Malgrat de Mar, i tenim ballada a 11:00 i a 4:00 de la tarda. A Barcelona tornem a tenir el Pla de la Catedral a 11:45, la Juvenívola de Sabadell, a l'Hospitalet de Llobregat, a la mateixa hora la cobla Maricel. A Sabadell tenim la Diada del Soci amb la cobla Sabadell. I ja, per anar tancant, tenim a l'Ella a 11:45 al migdia, amb la cobla Xaloc, a Sant Fost de Capçanteles a 12:00 del migdia a la ciutat de Granollers, i ara ja sí, a Vilafranca, la Reus Jove a 12:00 del migdia, que és l'escalfament del concurs de sardanes, a Vendrell a 6:00 de la tarda a la plaça Tobies de la Rambla. Així doncs, ja ho sabeu, superimportant, venir al concurs del Vendrell, sí? La resta és opcional. Així doncs, anem a celebrar-ho amb Un somriure encisador de Joan Lázaro.

Bueno. Aprofitem que estem ja entrant en la recta final del programa, però recordeu, heu de venir aquest diumenge al concurs del Vendrell. Ja sé que m'estic fent pesat, no patiu. Ja us anuncio que en algun moment de les properes setmanes tindrem de convidat el Joan Morros, el president dels danseres del Penedès i del Foment, que ens farà una miqueta de resum del que ha sigut tota aquesta capitalitat de la sardana, amb les ballades a l'estiu, els diferents actes i, sobretot, amb tot el que ve per davant. Perquè ara mateix tenim els premis de la Unió de Colles, crec que és un dinar de Som Sardana, tenim el concurs de punts lliures, i tenim, per exemple, farem concerts, l'any vinent tenim la celebració del 80è aniversari dels danseres del Penedès. Vull dir que és una continuïtat molt important i que ja veieu que està carregat d'actes tot plegat. Vinga, anem amb la següent, que es diu Compartint emocions, de Josep Coll.

Doncs anem aprofitant, que avui ja m'heu sentit potser una mica massa i m'he repetit un parell de vegades, i continuem amb la següent sardana, que es diu Santa Eulàlia d'en Camp, d'en Dani Gasullà.

Els aplaudiments del final de la sardana és perquè això està gravat en directe. Justament a Andorra la Vella van enregistrar per Catalunya Música el 7 de maig del 2016. O sigui, perquè us feu una idea. Doncs vinga, va, anem a parlar següent, i és que és una d'estiu a Palamós d'Antoni Mas.

Doncs ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres avui i espero que a vosaltres us hagi agradat tornar-me a sentir la veu, ja que, bueno, hem estat uns mesos que el Joan ens ha fet aquí de DJ, m'aplaudeix i tot amb el meu retorn, el Joan. Moltes gràcies, Joan. I jo m'agraeixo haver tornat. Així, doncs, avui ens acomiadem amb una sardana, però sobretot espero veure-us el dia del concurs. Moltes gràcies i marxem amb el silenci del far d'en Jordi Molina. Adéu, adéu.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 PM, presentat per Arun de Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Si para amar se necesitan dos.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descargar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
0: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
0: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
5: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
0: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, a l'igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
5: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però el que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
0: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
5: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetint, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetint, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetint, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
6: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
3: Bé, no tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. Elisenda Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
7: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana, no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
0: Parlem ara de mobilitzacions, una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
8: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
9: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
8: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja sou entre crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portada del sindicat d'inclines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres tots d'aquests d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
10: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
11: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
10: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
12: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
13: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre, que necessitava una reforma integral, i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir, i vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat la luminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrir en tot, la veritat és aquesta.
12: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
13: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
12: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària d'Interventura.
0: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
14: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 4:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
15: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
14: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara també de successos, perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora generar espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
16: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
17: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, hem estat aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
16: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
19: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix gorg, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
18: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
0: I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les dues i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits quan juga contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
0: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment, a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya, en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
4: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
6: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento químico.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, puteta!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, dicen!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anulin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores al matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a nitzar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot al litoral i pel litoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descargar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Beşiktaş turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui, que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Producció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort de que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o, com a mínim, fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres, que
0: seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anulin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
8: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
0: De parlar també de les manifestacions que estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macro de...

0: I com hem dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas, fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
1: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Valeria Raco, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer decaure aquest divendres els dos d'aquests d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
1: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
2: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
3: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi han a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
2: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
1: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I encara un apunt més de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
1: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
0: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
4: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
5: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
4: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
0: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
1: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els hi han notat menys afluència.

0: de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
1: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
2: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
1: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les sisenes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
0: S'allegaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Enguany la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
5: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surten molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
4: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
3: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
0: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguides de Ràdio Rubí, en David García.
6: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
7: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
6: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
3: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa, esports.
3: Comencem parlant de futbol, i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat, a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
0: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
3: Seguim ara amb futbol masculí, perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 2:15. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny i amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
3: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per 2 cops al marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador, però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
11: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
12: I Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenir tiradores i tal, i tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
11: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
0: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
3: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Metrocat ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per intensitat de pluges el dia d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions és que s'acumuli més de 40 metres quadrats per 30 minuts, que és un màxim de 6 de 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 metres cúbics en 3 hores és també de nivells màxims de 5 a 6. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es pot preveure un mini huracà mediterrani a Catalunya. I també ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
2: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
1: Precisament aquesta situació complicada ha fet que Protecció Civil demani que s'anulin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà diumenge. A més, també aquesta tarda s'enviarà un SLR per informar tota la població de les restriccions que afectaran a les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i també les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I en habitatge, el sindicat de llogateres ha ajornat precisament la manifestació que tenia prevista per avui dissabte a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització, que anomenada això tot just comença anant cap a la vaga general, es farà finalment demà dilluns a les 7 de la tarda i també canvia d'escenari i tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona. Els organitzadors han plantejat aquesta manifestació com la central a Catalunya després del rebuig dels dos d'aquests aquest divendres al Congrés dels Diputats sobre l'habitatge. I aquest rebuig dels decrets fa perillar la legislatura. Pedro Sánchez valora potser aquest cap de setmana un possible avançament electoral, tot i que des de juny Jordi Turull afirma que encara hi ha temps per negociar, tot i que també estan preparats per si es convoquen les urnes.
3: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: I els bombers també continuen treballant per extingir un incendi a l'edifici de l'antic restaurant de l'Àlamo al quilòmetre 1, a prop d'Alcover. El 112 ha rebut l'avís i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
5: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de xoc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. No matter what, no matter what.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Aquesta Pira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El cafè literari Amaron de Balaguer.
1: Dempús del primer programa de la sazón començam et dosau. Temoram que lo gaudissets de que d'aquest també n'hagis clats plans satisfet. Començam et dosau programa en tot voler explicar que avui era única secció que hi haurà serà era ident de la poesia. Per què? Força vos preguntaràs. Doncs avui hem decidit que un cop o dues al mes dedicarem un programa entier a la lectura d'un descans del poema Canigó de Jacint Verdaguer. Suei, premo que mos agradi força el poeta i volem compartir amb vosaltres aquesta lectura si encara no la coneixats. A través de les ondes radiofòniques i presentar l'autor. Jacint Verdaguer va néixer el 17 de maig de 1845 a Folgueroles i va morir el 10 de juny de 1902 a Vallvidrera. Fou un prevere i destacat poeta en llengua catalana. Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna. Poeta romàntic adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença tornà a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. Canigó és l'obra més coneguda d'ell, juntament amb l'Atlàntida. Canigó és un poema èpic de 1886 que constitueix un dels poemes clau de la Renaixença catalana. Consta de més de 4.000 versos en 12 cants i un epíleg, com hem dit al principi. El tema és el del naixement de la nació catalana, a les valls pirinenques, a l'època carolíngia. Aquesta història, en la qual apareixen també elements mitològics, conté una descripció geogràfica del Pirineu català, que es desenvolupa a través de la figura mítica del comte Tallaferro, un valent i ferotge lluitador contra els raïns. El mite està basat en el personatge històric de Bernat Tallaferro. I ara sí, comencem la lectura pel primer cant que es titula L'Aplec. Està dedicat als catalans a França. Amb son germà, el comte de Cerdanya, com àliga que a l'àliga acompanya, davalla Tallaferro del Canigó un matí. Vi amb son fill de caçar en la boscuria, quan el sentieri místic a Cantúria se n'entra a l'ermitatge de Bot de Sant Martí. L'ossant des del cavall vestit de malla, encès d'amor d'un colp d'espasa talla, per abrigar a un pobre son tribetat mantell. Gentil, la ligó tendra sa armadura contempla, i amb coratge que no dura, mon pare diu, voldria ser cavaller com ell. Què he fet amb vos contra el mansó la guerra? M'ha vist l'espatlla l'enemic? La terra no tregui jo amb sang meva i amb sang de sarraïns? Per què l'elm i l'escut que a tants donàreu a mi sol, fill vostre, me'l negàreu? No infanten ja les mares guerrers i paladins? Fill, hereu de ma glòria i mon llinatge, ta petició m'agrada i ton llenguatge demana si a ton oncle li plauen com a mi. És hora, tanmateix, diu l'altre comte, pues no és ja cavaller, que en si aprompta, que vella a nit les armes, jo l'en faria al matí. Com dintre el rus, muriosa vella, gentil, haurà se queda en la capella, acompanyat dels comtes de patxes i escuders, en la tarima de l'altar s'apostra, contemplant el sant bisbe que s'hi mostra, que fou abans que bisbe, mirall de cavallers. La llum de l'alba al peu de l'ara, el tro com un colom vestit amb blanca roba, regalant-se amb l'aroma

de cristians, consells sanitosos, consells que abans de gaire, com papallones volaren en l'aire, més ai, no són cor novís, són cor novís i també volant amb ells. Déu, per Déu batalla, l'ermità li crida, estimes un honor més que ta vida, com ploma ta arma, escriga per tot la santa llei, sia sempre capçal de la innocència, si et dobla un vent, que sia el de la clemència, escut sies pel poble i espasa per ton rei. Deixa després la blanca vestidura, i li donen a peces l'armadura, damunt lo camisol, lo platejat per punt. Abriga amb lo capmall, sa testa vella, son cos gallard i fort amb la rodilla, que du les quatre barres i un sol eixent damunt. Guifre son oncle, els esperons li posa, fent una creu en son genoll, que rossa, amb una encesa llàgrima, l'espasa empunya, aprés, que un raig de sol llueix damunt de l'ara, i a gentil, per senyir-la, se prepara, del puny a la creuera, fent-li donar un bes. Tres colps amb ella sobre el dors li dona, darrera injúria que el guerrer perdona, mentre li diu la seta, l'espasa és una creu, batalla i vens com Jesucrist amb ella, arma de cor, aquella esposa vella, que no l'arrenquen, vida ni mort, del costat teu. L'ermita és com un ou, atapaïda, de vells donzelles i minyons, que hi crida, de les sonores que ella, l'ho tritllejar, festiu. A part que hi entren d'aquells cims i planes, amb lo jovent, totes les flors buscanes, sols per besar les planes del sant que aquí el somriu. Colliren les faldades a les donzelles, pèsols d'olor, violes i roselles, i, al veure fins lo temple, lo cavaller gentil, entre ell i Sant Martí, les comparteixen, i arruixades al front les hi espargeixen, com en lo front dels arbres fruiters l'1 mes d'abril. Avui s'escau la pleca a l'ermitatge, en diumenjats hi van en rumiatge, pagesos i artigaires, pastors i cavallers, i a Sant Martí quiscun un do demana. Com rusc el trenc de dia la dansa se remou, s'enllesteixen los sons en ses escales, los peus dels sardanistes prenen ales i el sol de l'alegria tot ànimes desclou. Així és les hores, en ses danses velles, lo ritme va seguint de les estrelles que en giravolta eterna rodegen la polar. Més canta el gall i dansen més alegres, i d'ombra al sant los cortinatges negres amb cant salvat ajuden la terra a desvetllar. Al desencadenar-se la sardana, com en filall de perles que s'esgrana, ne surt també Grisel de la rosa del ramell, amb gentilesa arranca de sa testa la corona de reina de la festa i en mans corre a posar-la del cavaller novell. Més queda a l'arribar-hi entrebancada de tallaferro amb la terrible ullada que sens paraules diu-li cruel. Doncs, a on vas? La corona li cau a l'oferir-la i a l'abaixar-se el jove vell, el jove per collir-la, amb veu de tro li crida son pare. Doncs, què fas? Què té que veure amb tu aquella pastora? Pare, respon, és el meu cor, senyora. És el meu cor, senyora, collint gers i maduixes un dia l'encontrí. Ull presos un de l'altre ens estimàrem. La promesa d'amor amb què ens lligàrem. Sóc cavaller, si es trenca, no es trencarà per mi. Doncs de ton cor es borra aquella imatge. Ho et tornaré de cavaller a patxa, les armes arrencant-se, que no sabràs honrar. Gentil resta esblaimat, a part un roure, que el llam acaba de ferir i ploure, veu a sus peus es branques son front descoronar. Avergonyida, ella s'adossa a un arbre, per estàtua pendria-la de marbre. Qui no vegés ses llàrimes rejar com una déu, no ho veu la gent del ball ni se n'adona, a qui dansa joiós, que se li dona, la margaridoia que aixafa sota el peu, far grandiós que un promontori amaga, darrere el Pirineu lo sol s'apaga, i els ulls d'alguna estrella se veuen llambregar, no tan brillants ni tan amunt com elles, s'obrien en lo bosc altres estrelles, i sou un cant de cèltica tonada ressonar. Del bosc de Canigó són los fallaires, que dansen fent quatejar pels aires, s'estrenes enceses, falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen, i de mà en mà tirades espornegen, de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
Les llums a set en set pugen i baixen, xinyells de flama los montículs faixen i es veu entre fumades l'obós llampeguejar. Surten rius de guspires de tot caire, com si es vegessin entre terra i aire, i els llamps i los cometes en guerra sabrejar. Dels fallaires al ball la gent s'atansa, les nenes deixen la primera dansa, i un dels juglars, al veure's tot sol amb los fadrins, llança amb quimera, mossegant-se el llavi, eixa cançó de verinosa gravi, com un grapat de víbores i negres escorpins. Lo ram santjoanenc. Lo dia de Sant Joan, n'és dia de festa grossa, les nenes al Pirineu posen un ram a la porta, d'ençà que una n'hi hagué, d'ulls blancs i cella rossa, tenia una estrella al front, i a cada galta una rosa. Un fallaire li ha caigut, a l'ull malaix a la brossa, n'apar un esparverot que fa l'aleta una tórtora. El matí de Sant Joan la tortureta s'envola, s'envola voret al riu a cercar ventura bona. Un ramallet de flors millor ventura no troba, floretes de Sant Joan de romaní i farigola, i amb elles fent una creu del mas la llenda en corona. Quan arriba el seu galant a la casa entrant ugosa, ell li diu des de dins, doncs, per què et quedes a fora? Per què embarres lo portal amb les flors d'aquesta toia? Un ramallet et fa por? Me fa por d'aspi, sa forma. No és aspi, no, que és de creu. Si et fa por, no ets cosa bona. Doncs, sou el maligne esperit que les ànimes s'emporta. Si no fos lo ramallet, la teva fora m'esposa. Avui ja hauríem plegats en monjars de foc i sofre. D'ençà que això succeí, Ribera amunt del Garona, lo matí de Sant Joan, des del Cantàbric a Roses, les nines del Pirineu posen un ram a la porta. Ha escoltat l'Ormans un vell fallaire i rebatent irat la falla en l'aire, de trascantó sortint-li sa cara amb lo juglar. D'un colp de puny sa cornamusa aixafa, lo rústic trobador amb ell s'agafa, i de bastons d'alzina s'aixeca un alzinar. Entre els minyons al pla i los de la serra va rompre, valga'ns Déu, lo crit de guerra, quan altre crit més aspera los agermana tots. Los moros sonen la ciutat d'Helena, ja són eixams, negregen en l'arena, ja sus eixams negregen en l'arena, i encara a glops, n'atrauen 14 galiots. Anem a rebassar-los, Guifre exclama, aixecant-se vermell com una flama. El temps que Tallaferro, muntat ja en son cavall, diu, jo, a copsar-los, vaig a sobreporvendres. Llançau-me els aviat com anyells tendres, del tec amb les onades, a rodolons i avall. Jo vinc amb vos, l'ovell gentil li crida, donant a son corser tota la brida. No com tot allà ferro, no vingues, li respon. A qui et creava, cavaller suara, serveix-lo un any o dos més encara. Fill meu, que no li faces mai abaixar l'ofront. Diu, i ja rom com l'àliga a los aires, tan sols per fer-li llum alguns fallaires. S'endú per companyia los més lleugers i forts. Gentil amb Guifre, a Cornellà de Valla, lo rebull somiant de la batalla, l'obrassejar del riu dels vius i el capbussar dels morts. Pels camins de Capcer i de Cerdanya ja volen missatgers a la campanya, cridant a vells joves peons

s'enomplen cambres, corredors i porxes, mentre els corsers renillen en el claustre. En Son Palau de Cornellà està Guifre, i ací gentil vigila d'avançada. Si cap ombra atravessa les boscúries, si s'encén en el bosc cap a l'Imara, tot dorm dintre el castell, si no ses tropes, tot dorm vora el torrent, si no ses aigües, que amb los raigs de la lluna joguinegen, trencadissos espells a l'estelada. Tot dorm, los ossos dins la negra cova, los aires al capvespre entre les branques, en sapleta l'anyell, i entre les fulles, los ocells amb lo cap de sota l'ala. En coixí de salístia les estrelles, les congestes de neu en la muntanya de Canigó, com el somrís puríssim de formidable rei de l'encontrada, a qui el Pirena fa de trono esplèndid i l'hemisferi de florida tiara. Sembla la serra d'un gegantí magnoli, quan s'esbadallen ses poncelles blanques, veient les lodonzell tan argentines. Sus ulls ardents, de fit a fit i clava, son escudí atlètic se n'adona, del Canigó nascut en una obaga. Lo que mirau li diu, no són congestes, són los mantells d'armini de les fades, que dansen a la llum de la salístia, dels estanys a cadí vora les aigües. Si el més bonic i parlejat tinguésseu, vos valdria gentil més que l'espasa, més que dels llibres tota la saviesa, més que l'or i l'argent dintre de l'arca. Si us plegués navegar, bé les tindríeu, si volguéssiu volar, tindríeu ales. Més és castell a un qui hi va no en torna, sols un decent que hi pugen en nedavalla. Ell no ha oblidat a sa grisel d'estrella que al matí de sa vida il·luminava. Qui sap si és talismant la lligaria amb qui implacable de son cel l'arranca, més com en la vigília de la lluita, com deixarà l'exèrcit que comanda, com deixarà el patró la nau que mena, un lleó del desert sa cadellada? Torna a mirar en los llenços que blanquegen, com el cim d'un brandó trèmula flama. Qui sap si els ha de veure un altre dia? Pensa, qui sap si és do d'alguna fada? Com si, agraït i ara mateix no accepta com l'or a mà, més diligent a vaja, pobre gentil, dintre son cor de jove, lluiten de mort l'estimació i la pàtria, i quan l'amor tira dins un cor tendre, lluitar no és sempre de ver qui guanya. Al caure, ja en l'ullàs de flors que el tempta, trigaria a ser-hi, favorzenc demana. Galopant li respon a tota brida, podeu tornar a ser primer que l'alba. Diu, i en el temps que emplea una coloma, els colomins empeixa la becada, se'l veu volar entre garrics i arbossos, voladora sageta que es despara. Del castell de Rià baixa a la riba, atravessa la tet d'una gambada i, com esbars de blancs tudons que volen, veu de xiràquita orinyar les cases. A esquerra deixa el roc pailer que lliguen les bruixes amb un pont d'un fil d'aranya los dissabte al vespre perquè puguen passar del riu Llitera a l'altra banda, les que van el sàbat amb traïdoria enmig del pont rellesquen i s'esbarren. Per l'arrelant del Canigó s'empuja, lo corser ardorós amb peus de daina, de ses arrels cap a son tronc amplíssim, que té fontanes i torrents per saba, quan troba un cingle al tíbul lo voreja, quan troba un còrrec famolenc lo salta, quan en son vol un lladoner l'atura, en dos los mig parteix un colp d'espasa. Més lo bosc s'espaceeix, lo roure es lliga, els pins que llurs piràmides eixamplen, i entre ells s'alça l'avet, com l'arbre mestre, entremig el trinquet i la maçana. De tant en tant, del cim de l'aspre serra, sabeu fins al pregon una escombrada, com de l'alzina en la negrosa escorça, sabeu del llamp, corsecador la ratlla, la neu l'obrí en l'hivern, quan s'arrombolla, pel top de les altures apilada, un borrelló de gebre que fa moure la grua tot volant amb un cop d'ala, s'augmenta rodolant de cingle en cingle com sometent el toc de la campana, i el borrelló de neu ja és ona immensa, que empeny i colca més superba onada, los pins arreu, los faigs i roures, com los guerrers en ordre de batalla, de cent en cent rodoren a l'abisme, amb nius i salvatges.

gines que abraçaven, en los ramats que troben en la via, pastors i pastorims, conreus i cases, i els llenyotaires, que de lluny ho veuen, creuen que el pla s'ajoca a la muntanya. Per on de queixos solcs oberts sense rella, gentil son poltro, escumejant a plana, quan no pot més per adreçar-se al cingle, lo deixa l'escuder que l'acompanya, i per camí d'isards lliure se'n puja, i per los orenys, com rapinyell, s'arrapa. Vers on blanquegen los mantells estesos, trofes a neu sense trepitjar encara. Un novira al vell mig, brufat de perles, lliri enjoiat per gotes arrosada, quan ell va prendre'l com de terra eixida, per l'altre bec l'estira hermosa dama. Què et feu, dient-li, ma gentil senyora, que així li troba, que així li robes son mantell de randa? Qui és, doncs, li pregunta ell, vine-la a veure, ja que has volgut, traïdor, agraviar-la, la flor de l'hermosura que somies, veuràs en quin jardí floreix i grana. En un pradell al cim de la carena, gentil veu la regina coronada, coronada de verges que la volten teixint i desteixint mítica dansa, amb seus braços i peus blancs com l'escuma que juga amb les petxines de la platja, de flor de neu la cavallera rosa, rossola en capdells d'or per ses espatlles, com platja sol que en l'oboirós desembre la gebre pura de restobles d'aura, tobles d'aura, com la lluna creixent en nit ombrívola, riu i clareja sa serena cara, i són sus ulls dues rients estrelles que el Canigó robà a la volta blava. Se la mira gentil, i de Griselda en ella veu la fesomia hermosa. És lo seu aquell front, seus aquells llavis que servirien a l'amor de copa, però sa galanesa és de regina. I ella, Griselda, conegué pastora, temorós i pensívol, acostant-s'hi, sent florir en ses galtes la vergonya. Perdoneu-me, li diu, reial princesa, del gran pitxer d'esta muntanya rossa, no fos una poncella que us retira, vos de mon cor seríeu robadora. Gentil, ingrat gentil, jo no em coneixes? Jo sóc eixa flor de ta memòria. Ton cor era l'ogert que jo cercava quan veres-me allí, baix jardera hermosa, amb la falda vessanta de maduixes, de jasamins endormiscada a l'ombra. Estera del cel, tan sols per l'amor teva, d'així l'atzur de l'estelada volta, fada per tu me retallir les ales, per tu em llaví, regina, la corona, i de mes mans d'així esmunyir l'oceptre, sols per posar-te tu cadenes dolces, dolces cadenes per l'amor forjades, manilles argent fi, grillons a roses. Si vols volar pel cel tindràs mos somnis, si pel fil de les serres ma carrossa. En Canigó tu ets presoner des ara, més Canigó l'olim és de les goges, gentil, lligat per invisibles llaços, va seguint l'encantada, que, traïdora, estrafa la figura de Griselda. Son caminar suau i sa veu dolça, son mig riure de verge que somia, son riure de palmera que es gronxola, sus rinxos de cabelles bullidissos, son llavi coralí i galtes de rosa, sobirana que deixa son imperi i esclava es fa de qui l'amor li roba. A l'arribar al caire de la serra, de Guifre i sus guerrers, ell se recorda. Gira amb recança la mirada enrere, l'orcelló a sus ulls, que vell se mostra, voltant una filera d'alimares, que d'una a una en cada cim se posen, en cada cap de puig dels que rodegen la plana de Rossino, hi ha una torre gentil que al cel arriba per abastar l'estrella amb què s'enjoia, de batera el vell cap ja vermelleja, com un clavell als polsos d'una hermosa que, per fer la sardana serranglera, a desigual fantàstica rodona, Massana i Madaloc ja al front la duen, com les de cos, les de cabrens i goa, i òpol muntner i teull i salses, són quatre cirials de flama roja. Jamai, jamai, cap afligida reina se mostrarà a un fill amb més brillant corona, tot dient-li plorosa i a ses plantes, no m'entregues, fill meu, a la gent mora, gentil, a una fiblada d'amor, patri. De l'enganyívol somni se deixonda,
d'oliva, del pelús de i tallaferro, sentim batre en son cor la sang heroica i recula a la forta esperonada, sense mirar la sirena temptadora, més en sus llaços ja està pres per sempre, com dins la teranyina, dèbil mosca, i al volar-se'n així per totes bandes, forta cadena, hermosos braços troba, i sent d'amor paraules que l'encisen, i veu uns ulls d'ullada blava i fonda, mar un naufragada sa Griselda, de son país i pares, la memòria. A un signe de la fada, ses donzelles amb flocs no lliguen cintes i garlandes. Senyora, ell va dient, deixeu-me lliure, 200 arquers m'esperen en la plana. Si la lluita no els meno, ans que el sol isca, tots 200 me diran traïdor a la pàtria. És la lluita més suau la que t'espera, és la lluita de l'amor on l'amor guanya. Si és la cadena que et posit tranquil·la, de ferro en tinc, d'argent i d'or encara. Ell se sent pres com un ocell que, lliure volant, se troba unes urpes en unes urpes d'àliga. Alé seu, el seu alé, aquella ànima serena, s'enllora com mirall en jorns de glaça, i del present la màgica cortina, son nom, sa glòria i son honor li amaga. I al costat de sa aimia, encisadora, com un clavell vora una rosa blanca, dins un rotlle de nines flagueres, a la planella del cadí de balla. I ho deixem a mitges, ens sap greu el segon cant perquè no tenim temps per més, només per un comiat express. Esperem que us hagi agradat. D'aquí a 15 dies continuarem la segona part del cant i llegirem el tercer cant. Així que desitgem que us hagi agradat el començament de Canigó. Fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so, Joan Márquez, i un servidor, Aaron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. Escoltes Ràdio al Vendrell. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa La Música de la Nova Era. Avui ens visitaran el nostre humil programa de ràdio, diferents genis de la música, diferents artistes convidats, dames de les noves músiques, creadors realment impactants. Tenim diverses cançons precisament en concert. Avui ha coincidit diversos artistes que tenim gravacions de concerts que van fer en diferents llocs del món i cançons de gran força i bellesa. Avui començarem precisament en aquestes èpoques de l'any, ara que hem començat la tardor, començarem precisament acabant en aquesta època. La cançó es diu The End of August, o sigui, el final de l'agost, acabant l'agost, acabant una temporada, o sigui, acabant... La cançó que va escriure Yanni era, donava a entendre, acabar una temporada, acabar una estació, i abans de començar l'altra. Doncs això, és el final d'una etapa com podria ser el final de l'estiu i el principi de la tardor. I és una cançó de gran bellesa anomenada precisament així, The End of August, Yanni.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: In the morning light, o sigui, a la llum del matí, one man's dream, el primer somni d'un home, before I go, abans que jo vagi, enchantment, encantament, to take to hold, agafant o prenent una abraçada, més o menys seria aquesta la traducció, in the mirror, evidentment al mirall, fet Lisa, que el nom de Felitza és el nom de la mare del... un homenatge a la seva mare del gran creador Gianni Chrysomalis, més conegut com Gianni. Only a memory, només una memòria, whispers in the dark, que vindria a dir algo així com ombres amb la foscor, until the last moment, fins a l'últim moment, i la cançó que acabem d'escoltar ara mateix, que és The End of August, o sigui, el final de l'agost. Aquest és el llistat de les cançons de l'àlbum d'estudi de 1993 del artista que ha obert les portes del programa d'avui, In My Time, en un àlbum d'estudi. I totes elles cançons excel·lents i que algunes les vam escoltar després en diferents concerts. Pues anem de concert, precisament, en Gianni Chrysomalis i amb la complicitat de la veu d'una soprano excel·lent nord-americana, de la qual us parlarem tot seguit, una soprano que es diu Lauren Jelenkovic, que acompanya amb la veu amb una cançó que originalment és només instrumental, com és la cançó Nightingale, el rossinyol, en castellà seria el ruiseñor, la cançó en concert espectacular, senyores i senyors, Nightingale in concert.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Amb només 18 anys, Lauren Jelenkovic, disculpeu perquè és un cognom poc habitual, amb només 18 anys ja va debutar al Carnegie Hall de Nova York i també va actuar a Las Vegas. És una artista premiada internacionalment i aquesta soprano... Perdó, aquesta soprano des de novembre de l'any 2010 participa, és la vocalista principal i participa a les actuacions de Yanni i també acompanya al grup i a l'artista en els tours internacionals, incloent també les interpretacions i els concerts a Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica que ha fet el... famós compositor i músic Gianni Chrysomalis. Bueno, creiem que li devíem un temps a les cançons, una explicació a les cançons en concert de Gianni, i aquesta joia com és Nightingale, en una altra ocasió la podem escoltar també amb altres versions d'aquesta peça instrumental, d'aquesta meravella musical, com és Nightingale, el Ruiseñor, en català seria el Rossinyol. Canviem totalment, estàvem viatjant pel món amb aquests concerts de Yanni, amb el nostre viatge musical, anem ara mateix a la Verda Irlanda amb Alasdair Fraser i Paul Maclis i la seva cançó melòdic, la seva melodia, gaèlica tradicional.

0: La música era Nova Era, amb Jeroni Turat.
1: Aquesta era la música dels grans músics, valgui la redundància, Alasdair Fraser i Paul MacLeish. Estem escoltant cançons des del seu àlbum anomenat The Road North, o sigui, El Camí del Nord, i amb aquestes boniques cançons d'un àlbum gravat el 1989 en estudi, escoltarem precisament la cançó que dona títol a l'àlbum The Road North, d'Alasdair Fraser i Paul MacLeish.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Passem de la verda Irlanda, que estàvem amb Alasdair Fraser i Paul McLeish, amb el camí que hem fet, el camí del nord, i anem cap a Escòcia amb el grup Capercaillie, liderat per la vocalista prestigiosa Karen Matheson, amb una cançó des del seu àlbum anomenat Get Out, aquesta cançó també en concert anomenada Outlaws.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Fem un canvi total, canviem les terres d'Irlanda i d'Escòcia i ens anem cap al mar Mediterrani i al mar Egeu per presentar-vos una cançó amb una referència molt directa a l'obra La Idiada de Homero. I precisament, com que aquest any 2026 hem pogut gaudir d'aquesta obra mestra del cinema fantàstic, del cinema contemporani, més ben dit, del director Christopher Nolan, la pel·lícula La Odissea, hi ha moltes reflexions que es poden fer. I, entre altres, per qui ha vist la pel·lícula i per qui no l'ha vist, entre altres personatges importants, està Penélope, l'esposa d'Odisseu, que ha anat a la guerra de Troia i que vol tornar a la guerra de Troia, i ella l'espera, 20 anys esperant-lo. I aleshores Lorena McKennitt es va inspirar en aquest drama, va agafar la part femenina, en aquest cas, més que la part femenina, crec jo, va agafar el drama femení de Penélope, la reina d'Ítaca, que espera el seu home, espera el seu marit, el seu rei, que torni. I 20 anys, quasi 20 anys esperant, segons he pogut llegir, segons explica la pel·lícula, el drama de Penélope, la cançó de Penélope. I aquesta és la inspiració, i més encara, més bonica encara la cançó, en concert des de l'Alhambra de Granada. Escoltarem, doncs, el drama de Penélope amb aquesta tendresa de la gran Lorena McKennitt.

0: La música de la nova era, amb Jeroni Turat.
1: La nueva película de Christopher Nolan recupera uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental para preguntarse qué queda de un hombre y de una civilización después de la guerra. Evidentment, aquesta reflexió d'aquest historiador, d'aquest senyor, concretament m'he permès la llibertat de citar l'escriptor Jordi Abella i Vilaró per National Geographic. M'he permès la llibertat de citar-lo perquè m'ha semblat molt interessant i profunda aquesta reflexió. I, pues, això, basant-se en la pel·lícula, l'obra d'Homero i la pel·lícula de Christopher Nolan sobre la història d'Odisseu i de la guerra amb Troia, dels grecs amb els troians, i després, quan acaba la guerra, la tornada cap a les terres de Grècia, i també el dolor i l'espera de la incertesa de Penélope amb la seva ciutat-estat, que era Ítaca, i el dolor de l'espera. Lorena McKennitt té una sensibilitat i una forma de cantar que arriba a tothom per la seva humanitat, per la seva... em falten les paraules amb l'admiració que tenim per Lorena McKennitt. Canviem, m'estic allargant, canviem de registre, anem a un altre lloc. Anem a per una altra gran dama de les músiques del món, com és Diane Arkenstone. Anem a escoltar Diane Arkenstone, canviem de registre. Anem a escoltar els elements de la natura.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Us recordem que estem al programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada, i també ens podeu escoltar per internet a la web www.rtv-alvendrell.cat, que té, pues, això, la ràdio en directe i els programes gravats. Estàvem deleitats, estàvem disfrutant de la veu dels Àngels amb aquesta sensibilitat de Jan Arkenstone, amb la seva veu etèria, màgica, angelical, em falten adjectius. Però hem de continuar, estem a la recta final del programa, fem un canvi d'estil i anem a escoltar la tendresa del piano solo, la sensibilitat i la força de Jim Chappell. Des del seu àlbum anomenat precisament Tender Ritual, escoltarem El sentiment de l'oceà.

Aquesta és la bonica música del pianista Jim Chappell. Ens ha faltat abans dir... Bueno, ens ha quedat moltes coses al tinter d'aquests documents que hem portat a la ràdio. Però parlant, per exemple, de la gran Lorena McKennitt, la cançó que heu escoltat, anomenada la cançó de Penélope, Penélope Song, està gravada a l'Alhambra de Granada, amb els concerts que va fer la gran Lorena McKennitt, gravat al setembre de l'any 2006, Nights from the Alhambra, en la qual es van gravar les cançons de Mystic Dream, She Mop Through the Fair, Stolen Child, The Mummer's Dance, Penelope Song, que és la cançó que heu escoltat, Marco Polo, The Bonnie Swans, Dante's Prayer, o sigui, la pregària de Dante, Caravanserai, també les cançons Bonnie Portmore, Santiago, All Souls Night, Raglan Road, The Lady of Shalott, The Always, Never Ending Road, la cançó Huron, Fear Dance, i la cançó Cymbeline. Totes aquestes 18 cançons estaven en aquesta gravació de l'any 2007 i bueno, doncs, Lorena McKennitt és una gran dama de les músiques del món, sense treure mèrits, evidentment, del pianista Jim Chappell. Cadascú està en una galàxia diferent dins de les noves músiques, està en un lloc diferent. Estàvem escoltant, tenint de fons les notes de la cançó de Jim Chappell, El sentiment de l'oceà, la cançó Sea Feeling, del seu àlbum Tender Ritual. Estem als segons finals, a les vies de so ha estat el tècnic Joan Márquez, amb molta paciència, i a l'edició i presentació un servidor, Jeroni Turat. Que descanseu i fins la setmana que ve. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Bellissimo. Questo è il gran momento di questo programmino, perché dobbiamo ascoltare l'unica persona con livello di questa famiglia.
1: Cosa insinua con questo, signor direttore?
0: Che Narcís Pallarès Domènech ha un grande livello.
1: Certo, ma non l'unico che ha livello.
0: Ma oggi parla di una cosa interessante. Ascoltate.
2: Buon vespre des de Roma. Segons l'escaleta de la nova temporada de Ce la faccio, la primera crònica de cada mes toca parlar d'història italiana. Però avui no ho farem. Tots sabem les contradiccions i la relació històricament complicada del poble italià amb seguir les normes, amb seguir la burocràcia, respectar les lleis i respectar l'autoritat. Un aspecte de la italianitat, un codi de la vida italiana, ho descrigui perfectament el periodista i escriptor de principis del 20 Giuseppe Prezzolini en el seu famós llibre Codice de la vita italiana. Digue, in Italia le leggi non servono a regolare la vita sociale, ma a indicare le eccezioni. La regola è che non si seguono. A Ce la faccio no podríem ser menys. I així doncs tornarem al trambusto que ens caracteritza i en comptes d'història parlarem d'un fenomen. Un fenomen que està en la gènesi del nostre programa. Podria ser la crònica perduda de les dues darreres temporades. Un tema que hi ha sigut sempre, però que no n'hem parlat mai. Ni l'hem abordat en la seva especificitat. I aquest tema és la italianofília. La italianofília sona malaltia, però en principi no ho és. Però Ce la faccio és fruit d'aquesta malaltia, entre cometes, la italianofília. Un italianòfil és una persona que sent una profunda admiració, un amor, o entusiasme per Itàlia, per la seva cultura, per la seva llengua, per la seva història, el seu art i el seu estil de vida. Parlem d'italianofília en honor al nostre convidat d'avui, l'escriptor Pep Antoni Roig, un dels grans italianòfils de la Catalunya actual, algú que sempre que pot no perd mai l'ocasió de fer un salt al paese. Un home que viatja expressament a un concert de Jovanotti del Circo Massimo, un home que tifa Nàpoli i que estima la ciutat partenopea, en la qual li agrada perdre's, perseguint l'esperit de Paolo Sorrentino. Però què uneix els italianòfils? Doncs bé, bàsicament quatre coses, que a Ce la faccio en tenim molt bons exemples. En primer lloc, la passió per la gastronomia, com la nostra pastitxera trotskista, la Rosa. En segon lloc, l'amor per la llengua. Bé, en aquest cas, l'amor per assassinar-la en cada moment, com el nostre director, en Llorenç Avinyó. En tercer lloc, la devoció musical i artística, com en Joan Maria diu. I també la devoció històrica, la fascinació per l'imperi romà, el renaixement, l'òpera, el cinema clàssic italià, com és el cas del dottore Pucci. I després hi ha l'estil de vida, la dolce vita, en aquest cas, administrat en major o menor mesura, segons les possibilitats de cadascú. Que vindria a ser la filosofia de vida italiana, la importància de la família, del disseny, de la moda i del concepte del dolce far niente, el plaer de no fer res. Beato, qui se la pot permetre. En resum, un italianòfil és qualsevol persona que, sense haver nascut necessàriament a Itàlia, té un vincle emocional i cultural molt fort amb aquest país. I aquí és on cal veure i obrir la mirada dels grans italianòfils de la història. En primer lloc tenim en Goethe, que va fer el seu famós viatge a Itàlia entre 1786 i 1788. Per a ell, Itàlia no era simplement una destinació turística. Era gairebé una experiència de transformació personal. Tenim en John Ruskin amb els seus Stones of Venice, o Stendhal, probablement un dels grans sants patrons de la italianofília. Va recórrer Itàlia, va viure a Milà, va ser cònsol a Civitavecchia i va escriure a Roma, Nàpols i Florència. I crear l'anomenat i famós efecte Stendhal. Altres grans italianòfils internacionals han sigut en Lord Byron, que va viure anys a Itàlia i va convertir Roma a Venècia, i el passatge italià en matèria poètica. Charles Dickens, amb les seves Pictures from Italy, Mary Shelley, Alexandre Dumas, Chateaubriand, Mark Twain, Hemingway, la llista és llarga. Tots ells formen part d'una tradició enorme de viatgers estrangers que van convertir Itàlia en una mena de gran escenari cultural europeu. Per la part catalana en tenim també il·lustres noms. El més famós és Josep Pla, caldrà abordar-lo en una crònica monogràfica, però tenim també Josep Maria de Sagarra, que va viure i va fer un viatge a Itàlia el 1912, que ell mateix considerava clau en la seva evolució literària i personal. Va passar per Florència, Roma, Nàpols, Venècia i Milà, i va definir aquella experiència com una de les més riques de la seva vida. Podríem ampliar aquesta llista amb Carles Riba, Josep Obiols, Joan Estelric i tota una divisió noucentista que va mirar cap a Itàlia com un referent cultural i artístic. A Ce la faccio, quan es tracta d'italianofília, sabem molt bé de què parlem, però, com amb totes les coses, cal administrar-la amb moderació i precaució, perquè la italianofília s'ha d'administrar amb dosis moderades, sobretot a l'estiu i sobretot amb el caldo romano, si no tens el risc que puguis acabar al carrer més català de Roma, a la via Montserrato, en una farmàcia per poder curar els efectes de les passions italianòfiles, amb les parts baixes encetades de tant de caminar per la grande bellezza. Gràcies, Pep Antoni, per ser avui aquí. A Roma ens agradaria tenir-te per les nostres latituds per poder compensar largo e lungo, però ets el Vendrell, així que, com escrigué Joan Maragall, que no sabem el grau d'italianofília que tenia, tot el que veig sabós assembla a mi, deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. Des de Roma us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Yo el italiano lo parlo male. Mala pasta la mangio benissimo. Vediamo, questa è una dichiarazione d'amore, sei amici o quanto soldi ha tu pagato a Narcís Pallarès?
3: Però sono veramente impressionato, perché io non sapevo niente di tutto questo. Ha spiegato due cose forse intime, una è pubblica, è il mio riscaldamento delle zone basse in una giornata romana.
4: Niente da più normale.
3: Sì, l'ho spiegato a Twitter. L'altra è che sono andato a vedere Jovanotti al Circo Massimo 3 settimane fa per festeggiare i miei 38 anniversario. Non ho spiegato niente. Ma sì, a Narcis. Sono impressionato di queste parole perché Narcis e io siamo amici. Penso che ci siamo conosciuti per i due motivi che a me, anche adesso ancora, mi portano sempre in Italia, che l'italiano, la italianofilia e il calcio. I due possiamo parlare ore e ore e ore sul calcio e su Italia. E l'anno scorso sono andato alla delegazione della Generalitat a Roma, dove lui lavora, e mi ha aperto le porte, abbiamo fatto un bicchiere, ho guardato la biblioteca, che è bellissima. È stata una giornata speciale per me. Narcís, t'envio una gran abraçada des d'aquí, perquè m'has fet molt feliç amb aquestes paraules teves.
0: Jo esperavo que verti piangere, ma piangerà, perquè és l'hora de la merenda. Oh!

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Molt bona nit.
3: Benvinguts a una nova temporada.
4: A la tercera temporada del Safareig.
5: Un espai de comunicació, informació i entreteniment al servei de la ciutadania.
2: Amb rigor.
3: Amb respecte.
4: Amb professionalitat.
5: I amb... i amb safareig.
4: No.
5: Com? Com que no?
4: Havíem dit que aquesta temporada seria més sèria.
5: Bueno, val, val, val.
3: Aquest any tenim molts canvis.
2: Exacte.
3: Volem fer un programa més madur.
4: Més elegant.
5: Més professional.
2: I més avorrit.
4: A fi, no?
2: Home, és que és veritat, és que això és molt avorrit, carinyo.
3: A veure, jo crec que ho estem fent bé, però...
5: Sí, sí.
4: Sí, jo trobo que ho estem fent bé.
5: Sí, sí. No entenc res del que estem dient, però sí, sona molt professional, sí.
4: Vinga, presentem les novetats.
2: Primera novetat. Aquest any no interromprem els convidats.
3: Següent.
2: Segona, no farem preguntes compromeses.
5: Següent.
4: Tercera, no parlarem de ningú que no estigui en el plató.
5: Això serà impossible.
3: Per què?
5: Perquè sempre parlem d'algú que no està al plató.
3: Sí.
4: Què és això?
2: Oh, oi. És la nostra música?
5: La nostra música.
4: Havíem dit que no es posava.
2: A veure, per favor, qui ha posat la sintonia de sempre?
5: Jo.
3: Quin?
5: Què? Però ho sento.
2: Sabeu què? A mi això de fer-nos els seriosos no m'agrada pas, eh?
4: A mi tampoc, eh?
5: No.
3: I a mi tampoc.
5: Crec que no fa per nosaltres, eh, això? No. Ah, què hem de fer?
3: Doncs mira, ja està. Tercera temporada.
4: Hem intentat madurar.
5: No ens n'hem sortit.
2: Oh, i sincerament ni falta que ens fa, eh? Així que...
6: Comença el safareig!
2: Oh, nena!

0: del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
1: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
2: I no patiu, que no destanyeix, eh?
3: Digues, orella!
0: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
4: Maria Unión.
5: El Quim Sicar.
1: La Nora Torres.
6: I la Zafiro.
4: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
0: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
4: Per tu.
1: Per tons pares.
0: Per la iaia.
6: Pel veí de baix.
4: O per aquella tieta desubicada.
6: Ai,
1: per un amic.
0: O per ta germana.
6: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
0: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
7: Passeu, passeu, que veureu el safareig.
1: Hi ha gent que torna de les vacances embronsejat, altres que tornen amb una crisi existencial. Alguns han descansat, altres necessiten vacances de les vacances. Hi ha qui aquest estiu ha trobat l'amor, també, hi ha qui l'ha perdut, hi ha qui li han fet ghosting, que això passa sempre. Hi ha qui encara està esperant la resposta del juny o de l'abril, inclús, eh? O sigui, això succeeix. Però nosaltres hem tornat. Nosaltres no fem ghosting. Aquí estem, amb més ganes de parlar, amb més ganes de riure, també, amb més ganes de preguntar allò que potser ningú hauria de preguntar. I sobretot, amb molts safareigs actualitzats.
2: Ara, digueu.
1: Avui no tenim convidat, perquè per començar la tercera temporada hem decidit quedar-nos una miqueta en família, fer col·loqui, posar-nos al dia, que fa molts dies que no ens veiem.
2: I és tradició, això, de començar i acabar, no?
1: Clar.
8: És que des que vam fer aquells safareigs al carrer últim, que no ens hem tornat a veure.
2: Clar, nena, te n'has anat molt lluny, tu.
8: Jo sí.
2: No, vull dir, cadascú ha anat a fer la seva, aquí, bandarres, que són
1: totes. Doncs mira, fem una miqueta les preguntes entre nosaltres, entre els safareigs, i així comencem la tercera temporada posant-nos al dia.
4: Ai, mare, quina por.
2: Correcte. Ai.
1: Doncs vinga, relaxem-nos. Va, comencem fàcil. Primer, com ha anat l'estiu? Què heu fet? Què tal?
4: Festa, molta festa.
1: Sí?
4: Home, sempre.
1: Quina és la millor cosa que us ha passat a l'estiu?
6: Jo a mi? Treure'm la faixa, carinyo. Oh, tot el dia amb la faixa aquí posada. Vull dir, jo a l'estiu el primer que faig és despilotar-me, carinyo.
1: Fora sostenidors, fora faixes.
6: Tot penjat.
1: Lliure.
2: Ens creurem que només ho fas a l'estiu, això.
6: El què? Que em pengi?
2: Despilotar.
6: Home, a mi em penja sempre, eh? També t'ho he de dir, a mi em penja sempre.
2: Ai, no.
1: I vosaltres us han passat algunes cosetes així interessants a l'estiu, safaretjos?
2: Jo he ballat molt, nena.
1: Oh, uau.
2: He ballat molt.
4: Sou acompanyat.
2: En comunitat.
6: En comunitat.
1: Ve de gitanes.
2: Mira, hosti. És que les gitanes són molt gitanes, eh? I a mi em venen i, clar, què s'ha fet?
1: I tu, Maria, què tal? Què? Com ha anat?
4: Jo he disfrutat molt. M'he deixat fluir molt.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Ui.
1: Autoconeixent-se, no? Això
4: sempre... Sí. L'estiu sempre...
1: I em sorprèn, eh? Perquè la Maria és molt intensa, fa moltes coses, i qui penseu, de tots nosaltres, que ha tingut un estiu més intens, així com més explosiu?
6: Home, jo he de dir, bueno, i no sé si sabeu, però jo sempre, cada estiu, marxo a Benidorm.
4: Oh, nena!
1: Allà hi ha un ambientazo. Sota l'any
4: que ve marxem els quatre.
2: És que, sí. Perdona, ja fa un temps que estem treballant juntes aquí.
4: I
2: cada estiu, l'any passat, us recordeu la videotrucada que es va fer des d'allà a la terrassa?
6: Sí, és cita ineludible de que jo vagi a les platges de Benidorm, que allà hi ha un ambientazo.
4: A
6: veure, les
4: abuelas.
6: Bueno, hi ha de tot.
2: No, només van a poble.
1: No, hi ha de tot, hi ha de tot. Llavors, quin titular li posaries a l'estiu? Al teu estiu, no?
6: Al meu estiu?
1: Sí, caipirinha.
2: La Maria té feina, ara, per pensar-me.
4: Això es diu abans, ja ho porto
1: fet. La Zafiro amb, no sé, amb banyador, sexy, lucer, no?
6: Jo diria que m'he passat l'estiu amb la xona plena de sorra, nena. Ai, quin fart. És veritat, perquè he anat molt a la platja, jo. Home, Benidorm té bones platges.
1: El titular de la Pronto, no? Per la Zafiro podria ser Zafiro, lucer, la xona...
4: Zafiro, i això?
6: Ai, però per favor! Per favor, no, home, no, per favor, eh.
1: Però què és això?
2: Pantalla complet, que és això?
6: No, per favor, no, això no és... Perdoneu, això és molt lleig, eh.
1: Jo crec que responent a la pregunta de qui ha tingut... l'estiu més intens, jo crec que queda clar que és la Zafiro.
6: Bueno, parlava de...
2: Però mira quantes compres que vau fer.
6: Bueno, uns detallets,
2: Hòstia,
6: que em va... però, escolteu, això no hi ha... Això hi ha una... Ai, ai, ai!
2: Això té un nom, això té un nom, eh?
1: Sugar Daddy?
2: Hombre, i tant, que és un Sugar Daddy.
6: No, això és que m'esteu aixecant l'exclusiva, carinyos, això és. Home, això ho havia de vendre jo al Pronto.
2: Ah, que jo sabies que això estava allí.
6: Home, tu s'ha preparat.
1: Aquestes fotos són preparades.
6: Són preparades, però això... Abans, quan us deia que he tingut la sorra plena de sorra, mireu la sorra. Aquí tenim la sorra.
1: És sorra blanca, eh?
6: Un amic alemany que he conegut i ja està, que estava molt sol. Prou.
1: Doncs mira, ara que estem parlant justament de conèixer gent, de lligotejar una miqueta, no? Que tu veig que ho has fet aquest estiu, t'ha sortit molt bé.
6: Amistats.
1: Però bueno, això que quan coneixes algunes persones, doncs comences com una miqueta a intentar detectar red flags o green flags, no? Llavors, això també és una miqueta objectiu de cadascú. Hi ha algunes coses que per mi és un punt positiu, o per una altra, igual és un punt supernegatiu.
2: Sí.
1: Llavors, he preparat algunes situacions. A veure què en penseu vosaltres, si és una green flag o una red flag.
2: Ja estem amb els jocs, eh? Se m'ha faltat, eh?
3: Ah, per cert, els vostres titulars, quins serien?
1: Això.
2: Oh, has pensat que ja ho hauríem d'esquivar. Bueno, com que els vostres i els teus?
3: No, he preguntat jo.
2: Mira-la, és que sempre fa igual, aquesta nena. No, jo penso't el teu, que també
3: vale, ho volem. Vale, jo
2: penso. El nostre titular... revolcades llorencenques, deixem-ho així.
6: Revolcades? Més d'una?
2: Oh. Sí. Sí. Oh. Hi ha proves, eh? Hi ha fotos i tot.
6: També? Oh!
2: Com a mi, mira.
3: Exclusiva, sí,
6: t'han xampat el paparazzi, com a mi.
2: Ja sortiran, ja me les guardaré, també, per fer peles.
1: Jo podria dir relaxació intermitent, perquè m'he anat agafant com dies de vacances, de permís, per compensar. Vull dir, feia 3 setmanes intenses, uns dies de relax.
2: Val.
1: I així pues, l'estiu i la calor s'ha passat una miqueta millor. I sempre veieu la llum al final del túnel.
2: És important, això,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí. Llum, total. Doncs mira,
3: jo faria...
2: A veure, és que claro.
3: Trencada de plans.
1: Trencada de plans. O sigui, no tenies pensat una cosa i al final...
3: Bueno, la vida sempre té preparat altres plans que...
1: Bueno...
3: Estan bé.
1: Sí.
2: Ai, Maria, i no els vols compartir aquí en públic, o què?
3: Ai, és que jo també vull una exclusiva.
2: Ah, mira. Vale.
1: La propera veurem fotografies de la Maria, ves a saber fent què aquest estiu.
2: O tu pots guardar i penges algun reel així per enganxar engagement d'això que es diu, de la gent que ens segueixin, i vas deixant anar amb comptagotes per les xarxes.
1: Per exemple.
2: Doncs
1: exemple.
2: Clar, no la teva personal, no, eh?
3: Ja està prou.
1: Sí. Em sembla molt bona idea, perquè la Maria, amb la secció que ja ha començat la temporada passada, està agafant molts fans.
2: I tant.
6: Tu n'has coneguda pels carrers
1: del
6: Baix Penedès, tu.
1: 100%.
3: Un dia de festa em van parar, te'n recordo.
1: Home.
2: Sí, bueno, sí, clar. Bueno,
1: home, és que és molt reconeixible, la Maria.
2: És la Maria del Safareig.
1: Sí.
3: I tu, el Quim del Safareig.
2: Ah, sí. Bueno, és que la gent ja portem, escolta, tercera temporada, ja pot se'n parla, llavors, clar, la gent ja ens comença, almenys els de quilòmetre zero.
1: Ens ubiquen. A mi també m'ha passat, he de dir.
2: Sí.
1: És molt fort.
2: És curiós els llocs on t'ubiquen, eh? Que dius... Aquí
1: veieu els safarets?
2: Sí.
1: Sobretot em passa a perruqueries o a botigues així que et trobes més senyores. O...
3: Vale. Vale, anuncis, promocions, qui vulgui... Vamos a la pelo.
2: Home, falques aquí publicitàries, claro. Les que vulgueu.
1: I tant, perquè a cada raconet podem posar un logo diferent.
2: Patrocinadors.
6: Peluqueria Loli.
1: Tenia un joc. Retornant una miqueta al tema de la Safiró, de llogotejar. Has estat coneixent a una persona, tots ens hem vist en aquesta situació, llavors fem una miqueta, què us sembla una red flag o una green flag, no? Què ens sembla que és algo positiu o negatiu? Per exemple, quan coneixes algú i lo típic, no?, que t'intercanvies el telèfon, les xarxes socials, i diu, no, jo Instagram no tinc.
6: Oh, per què?
2: Ah, que no té xarxes.
1: No té xarxes.
3: No passa res.
1: No passa res.
3: Ara està de moda, també, com detox de xarxes.
1: És una green flag?
3: Sí, a mi m'és igual.
2: És green flag, eh?
3: Sí.
1: Però també hi ha gent que és un pin, que hi ha gent que diu no tinc xarxes, però en realitat se l'ha tret un mes, i el mes següent sí que té.
2: Ah, ja.
3: Bueno, però si ho explico, a mi no em fa res.
1: Vosaltres què en penseu? És positiu o negatiu?
3: M'és igual.
2: Jo valoro el fet de la gent que puguin fer distanciament de xarxes socials,
1: sí.
2: Perquè en el fons penso, a mi m'agradaria poder-ho fer també, el que la vida no m'ho permet, per feines o el que sigui.
1: Total.
2: Però després sí que és un punt que si tu estàs coneixent aquella persona, una xarxa social en obert...
1: Et dona molta informació.
2: Et dona molta informació i dius, ai, punyetero, que no el trobaré per Instagram.
3: Però és més intriga, més misteri.
2: Exacte.
1: Però precisament per això hi ha persones que van de... misteriosos, interessants, i en realitat no són res d'això. Saps el que et vull dir?
2: Sí.
1: Que és com més una façana. No sé, em dóna la impressió, però bueno, després hi ha de tot a la vida del senyor.
2: Potser trobes un assassí en sèrie. Ja està.
8: Vosaltres heu conegut alguna persona i heu fet scroll, que es diu així la paraula, scroll en el seu passat per veure...
1: La pregunta és, amb qui no ho hem fet?
2: Amb qui no ho hem fet?
1: I inclús veure...
3: És a dir, ho han fet a tu també.
8: I
1: veure qui l'ha etiquetat i els comentaris.
3: A la ex, te quiero.
2: Una xarxa social que no estigui dedicada exclusivament a lligar, per si parlem d'Instagram, per exemple.
8: Et diria jo, com el que siga a Instagram,
2: no, és que aquí no li... Bueno, no ho sé, però el fet de que et comencin a arribar likes de la mateixa persona amb fotos de l'any de la Maria de la Picó...
1: Bueno, és una manera de tirar fitxa.
2: Sí, aquesta persona m'està estalquejant, saco,
1: sí,
2: i què vols?
1: Bueno, és llenguatge, xarxes socials. Sí. I mira, la Maria que deia de trobar-te fotos de l'ex i de més, això t'anava a dir, una persona que coneguis i et diu que és superamiga de la seva exparella, això és una red flag, és una green flag. Què en penseu?
2: Quin nivell de superamiga?
1: Bueno, són amigues, amigues de que queden, amigues de que van a sopar, amigues de que es van veient habitualment.
3: I és que he sigut aquesta persona.
2: Jo també.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno.
2: Crec que ho vam parlar la segona temporada,
3: sí. Sí. Llavors, si els límits estan clars i la confiança amb aquesta persona que estic coneixent està guai... A mi no.
1: Sí, que sigui de veritat, que sigui una amistat de veritat i no hi hagi res més. Sí, que no hi hagi
3: que es vegi, que jo pugui estar al mateix lloc i no vegi tensió de cap tipus.
1: Sí,
2: que hem transformat la relació a una amistat.
1: Sí, perquè hi ha de tot. Hi ha gent que diu que manté l'amistat amb una exparella, però en realitat encara queda alguna cosa, i hi ha gent que no, que de veritat forma una amistat i un nou tipus de relació.
3: L'amor es transforma.
1: Sí.
8: Però penseu que és possible? O quien tuvo retuvo?
1: A mi no m'ha passat. No. O sigui, jo, quan he acabat una relació, al final és com que jo amb aquesta persona no he encaixat. Llavors, O sigui, jo per mi la meva parella també és el meu millor amic. Mm. I quan s'acaba la meva relació, no he encaixat amb aquesta persona. Llavors, tampoc... No és en plan rancor, és que simplement no m'he encaixat i com a amics tampoc encaixarem. A mi és el que a mi em passa, eh? Mm. Però, bueno, cadascú és un món...
2: Clar, és molt subjectiu.
1: Sí.
2: Però no, una cosa no vol dir l'altra i que no tothom hagi de ser igual, no? Però... Sí que és veritat que, bueno, per exemple, doncs, en el meu cas, doncs, és això, vam transformar la relació, però aquella persona hem compartit moltes coses i també ens unien moltes coses en comú. Que
1: hi ha una estima.
2: Hi ha una estima i un carinyo. I jo valoro molt la gent que sap fer aquesta transformació, sigui perquè no totes les ruptures han de ser doloroses, no? El fet de poder-ho transformar, si tu aquella persona l'aprecies, hi ha un respecte i seguiu compartint coses en comú, l'altra cosa és que diguis, mira, és que no realment... El teu món va per una banda i el meu per una altra, no?
1: Sí.
2: Però està bé, si no...
1: Perquè... Les coses en comuns, al final, és molt important. És el que t'uneix, és el que, doncs, al final, parlareu, podeu fer activitats.
2: Clar.
1: Com, per exemple, quan coneixes algú i et diu... A mi, odio, no m'agraden gens els musicals, que hi ha gent com super en contra dels musicals i de les pel·lis musicals i tot musical.
8: Jo he sentit un crec i era el cor del qui m'agradés. Home,
2: per mi això és una red flag. Com
1: totalment.
2: No vull aquella persona a la meva vida ni al meu cercle social.
1: No t'agrada la música? Tens un problema.
2: Clar, exacte, la música.
3: I és que això implica que no li agradi High School Musical.
1: Per
3: llavors,
1: exemple,
3: jo no puc estar amb algú que no li agradi High School Musical.
1: O Mamma Mia.
2: Clar,
3: bueno, sí, també, però High School Musical no. No.
1: 100%, 100%. I tu què em pires, Zafiro?
8: Home, jo avui m'encanta que em portin al teatre.
1: O sigui, aquest senyor... Porta de musicals?
8: Bueno, no ens ha donat temps encara.
3: Sí, no han sortit només de comprar.
8: Exacte. Clar, vull dir, va portar un dia un tagliatella a sopar i poca cosa més. Clar, poca cosa més.
2: No han sortit de l'apartament, nena, és que clar...
8: No, ho vam intentar, però carinyo, ja. Per això dic que som amics, som amics.
1: Sí, sí. Molt bé. I després hi ha persones que coneixes i que molt ràpidament t'introdueixen al seu cercle, et presenten els dos dies els seus amics, el tercer dia els seus pares. Això és positiu o és negatiu? Què en penseu?
8: Jo diria red flag.
1: Sí?
3: A mi
1: m'encanta.
8: Però ja, t'ha de presentar a la tieta, t'ha de presentar...
1: Però això vol dir que et té en valor?
3: Sí.
1: No, perquè no t'amaga i dius, mira, em fa il·lusió conèixer-te i et presento el meu cercle. Jo ho veig més per aquí.
3: I que al final potser tampoc cal que et presenti com
1: parella.
3: Clar.
1: Pues mira, una amiga, una persona que sí coneguen i ja està.
6: La Maria.
1: La Maria, mireu,
6: la Maria, la dos del recinte, en aquest
1: sentit. Exacte. Exacte.
2: Tot depèn
3: jo voto sí.
2: Clar, i tot depèn del
1: context.
3: A veure, si són dos bolleres, ja te digo yo que sí, però que ja se van a ir a vivir juntes.
1: Tenen un gat.
3: Se van a casar, o sea, que... Sí, sí. Sí.
1: És habitual, és habitual, 100%.
6: Però és un llenguatge bollero diferent.
1: Sí.
6: Un
3: per això, que jo estupendo, que prenen tu que vulgui.
2: Això...
1: Això és que tot va sobre rodes, no?
2: Què ha de dir la nena?
3: D'on està l'anillo?
1: Total, total, total. Bueno, al final, tot això és una miqueta subjectiu, però bueno, volia saber una miqueta les vostres opinions. No hem estat molt d'acord, eh? Hi ha hagut una miqueta... Però bueno, està bé. Sí. Aquí una miqueta de tot. De tot.
2: Són diverses, però seran diverses opinions.
3: Com la vida.
1: Sí. I a veure, heu vist alguna vegada aquest trend de que et diuen noms de tres famosos i has de decidir amb qui series la seva millor amiga, amb qui et casaries o a qui... bloquejaries o aquí mataries.
2: Vale, sí.
1: No?
2: Sí.
3: Ui, però és que jo sé per imatges, no per nombres, eh?
2: Jo sabia una mica diferent, eh?
1: Home, he posat gent de la que hem parlat, perquè és gent icònicament queer. Clar, no vol dir que siguin gent queer, però vol dir gent que la gent queer adorem.
2: És que, a veure, la Maria ja sap per què ho diu, perquè són tres temporades... Clar, i
1: jo els referents que tenim. Jo pensava, crec que la tercera temporada va tocant clar. Conèixer, per exemple, sí, ja. Lady Gaga, Beyoncé o Dua Lipa.
2: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
3: Vale, estas son de mi generación.
1: Sí, no? Vale. Ma, llavors, amb qui... Mira, amb qui et faries la millor amiga, amb qui et casaries i a qui bloquejaries? Lady Gaga, Beyoncé, Dua Lipa.
3: Me caso con Dua Lipa.
1: Vale. Interessant. Millor amiga...
3: La Beyoncé.
1: Vale, y a la Lady Gaga, block.
3: Sí. No. Me da miedo esta mujer, lo siento.
1: Es una mica...
3: Y a sobre ahora que hay rumores que, sí. que está haciendo su programa, em
1: sí.
3: No.
1: Sí, sí, sí, sí, es una
3: y
1: mica...
3: Y la Beyoncé parece una tía...
1: Sí, molt enrotllada.
3: Sí.
1: Sí, per com ser...
3: Jo. I la Dua Lipa és guapíssima, així que me caso.
1: Et cases.
2: Oh,
1: Vinga, aquesta va per tu, Quim.
2: Vinga, va.
1: Cher, Madonna... Kylie Minogue.
3: Oh.
1: Amb qui et cases, qui és la teva millor amiga i qui bloquejaries?
2: Hòsties!
1: Madonna, Kylie Minogue.
2: És que, clar, per mi dues són molt icones de, ja, de seu, que s'ho han guanyat amb el temps.
1: Però per casar-te, amb qui?
2: Clar, per casar-me, jo... és que mira, que jo el casament, a la meva vida, no m'hi veuràs massa, però ja. Si m'hagués de casar i amb una dona,
1: doncs, sí.
2: Pues, jo què sé, la Kylie Minogue potser...
6: T'has de casar amb la Cher, que t'arribarà abans l'herència.
2: Això també és vital. Clar, hauria de pensar tal aquesta qual. Estratègia. Però, clar, la Cher també és molt, em roba molt el cor. Amb la Cher potser seria amb
1: millor amics. Amiga.
2: I la Madonna també em sap greu, pobreta, bloquejar-la.
1: S'ha de bloquejar alguna,
2: però, bueno,
1: per descarte.
2: La bloquejo, però jo en el fons me l'escoltaria igualment, allí plorant.
3: Madonna, ja. L'estimem.
2: Sí.
1: Perquè aquesta va per tu, Cafiro, que jo sé que t'agraden. Anne Hathaway, Meryl Streep o Julia Roberts. I és molt difícil, perquè jo em casaria amb les tres i em faria millor amiga de les tres.
6: Sí. Però has de bloquejar una d'elles.
1: Si vols començar per un més difícil, a qui bloqueges?
3: Ostres.
6: No, jo et diria primer, potser amb qui em caso.
1: Amb qui et cases,
6: amb la Meryl Streep.
1: Oh.
6: Em caso amb aquesta pedaça d'artista, mare meva, em caso amb ella, per estar tota la vida juntes.
1: Com t'aporta.
6: Tota la vida juntes.
2: Meryl Streep, ja ho has sentit, sisplau, fes el favor d'enviar-li una carta.
6: Sisplau. Home, si pot enviar-la al Farelo, millor que la Meryl Streep, també t'ho dic, eh? Farelo, encara tenim present aquí, eh? Aquí dalt.
2: I que també és de musicals, la Meryl Streep, o sigui que
6: també... Ah, clar.
3: Oh, mamma mia, de cama.
1: Sí, totalment.
6: Potser bloquejaria la Julia Roberts, que és massa maca.
1: Massa maca.
6: Massa maca, massa jove. I la diferència...
3: I l'Anne Hathaway, no?
6: Bueno, potser és més jove l'Anne Hathaway.
1: Home, l'Anne Hathaway és molt jove.
6: Doncs l'Anne Hathaway bloquejada. S'està fent massa pel·lícules avui dia. I a mi ningú em truca. Carinyo, Almodóvar, carinyo, que estic aquí avorrida. Home, truqueu-me.
1: I millor amiga de la Júlia.
6: De la Júlia Roberts.
1: Júlia, què fas aquesta tarda?
6: I anem a fer un cafè.
1: Home, evidentment.
6: Per què no?
1: Jo crec que em casaria amb l'Anne Hathaway, eh?
2: Amb l'Anne Hathaway.
1: Sí, l'adoro.
2: I per tu n'has pensat tres o què?
1: He pensat. Tinc Rosalía, Karol G i Aitana.
2: Hòstia!
1: Realment m'encantava aquesta.
3: Ui, jo ja sé con quién me caso.
2: Però tu què?
1: Jo crec que em casaria amb l'Aitana.
2: Vale.
1: Perquè així com d'edat... Bueno, la Rosalía també és molt jove. Però jo crec que amb l'Aitana tindria més afinitats, la veritat. Sí, jo penso que sí.
2: Superestrella.
1: Sí. Després a la Rosalía jo em faria molt amiga. de quedar, de sortir, de tant en tant, vale. De fer un matxa,
2: no? Bailoteos,
1: sí, sí. I ara Karol G jo crec que la bloquejaria. Per estar més lluny, també, no ho notaria tant.
2: Ja.
3: Una cosa, hem fet... Jo em casaria amb la Karol G, mataria, o no, em bloquejaria a la Rosalía i millor amiga a la Aitana.
1: Oh, wow.
3: Tot diferent, eh?
2: Ja, ja, ja.
8: Però bé, és que són
3: no,
8: diverses.
3: Superbien.
1: Som diverses, som diverses.
3: Així no nos peleamos.
1: Però,
3: no,
1: però hem de dir que són icones queer, totes les persones que hem mencionat. Total. Les estimem totes, ens casaríem amb totes, però sí. Bueno, a vegades hem de jugar aquests jocs de descarte, no? Ai, a veure sí. Qui són les vostres preferides o qui us toquen més el cor.
2: Sí.
1: I ara volia fer una part menys a joc, no? Si voleu, fem una miqueta més de col·loqui. Perquè, sobretot ara que ha passat ja l'estiu, va passar el Pride, d'això s'ha parlat molt, de moltes persones que van al Pride i que no, realment, mira, no saben ni què és Stonewall. Saps el que vull dir? Què en penseu, això?
2: Els referents,
1: fins... Exacte, que van per la festa i per tal, però no, realment no són gent allà activista i de més. Això, estem d'acord? És acceptable? Ho acceptem, el safareig? Safareig approve o no?
6: O sigui, aquella persona del col·lectiu que no té ni idea...
1: I que va als prides en plan de festa, però no sap...
3: Però que forma part del col·lectiu... O sigui, no és igual que formis part d'un
1: actiu. No, no necessàriament. Dic que vas a l'orgull a disfrutar de la festa quan no saps ni la història de Stonewall.
3: Mira, jo prefereixo això a altres coses pitjors. Així que jo, benvinguts, benvingudes, benvingudis.
2: I ja el que no sàpigues ja ho aprendràs, vol dir, no? Com tu.
3: És que jo que queda millor. Queda millor, saps?
6: Però no trobeu que queda una mica desvirtuat, doncs, el que és l'orgull?
1: Jo crec que sí. Jo crec que es banalitza. I al final, què diferència? El carnaval? De l'orgull. Saps el que et vull dir? Mm-hmm. Jo penso que sí que s'ha de saber una miqueta la història, que quan surti una persona a parlar, a fer el discurs, el pregó, no? Que no sigui el moment que la gent aprofiti per anar a fer pipi. Saps?
2: No.
1: Penso que és un moment
2: Totalment.
1: Important.
2: Qui perd els orígens per la identitat, diuen.
1: Tal qual.
2: Vull dir, al final, si no saps la base, que m'ha quedat filosòfic. Sí,
3: és que això ho vaig sentir.
6: Quan s'hi posa, s'hi posa.
2: Sí, sí, sí. No, però és veritat. O sigui, que no t'estic dient que tu arribis amb la lliçó apresa, però una mica d'inquietud de saber per què estem aquí, per què estem sortint al carrer. Vull dir, al final és una mica la pedagogia que intentem fer nosaltres amb els safareigs, no? Però és, hòstia, una miqueta saber per què estàs tu avui de festa.
1: Exacte,
2: no?
1: Exacte. Que perquè estem aquí reunidos.
2: Clar, exacte. Doncs, bueno,
1: totalment.
2: Apreno que...
1: Exacte. Sí. I després, el Pride també passa molt, però en general a la comunitat LGTB també he observat últimament moltes persones que intenten no semblar LGTB, inclús rebutgen a les persones amb ploma, no?
2: Sí.
1: Això us ho heu trobat?
2: Sí.
1: Molt,
2: sí.
1: No? Jo ho he escoltat sobretot en entorns gais, que es rebutja als homes que són una miqueta més afeminats.
2: I a les aplicacions, ja ni te digo.
6: Mask for mask.
2: Solo machos, sí.
1: Bueno, pues extrapolant-lo al bulerisme, pues les típiques bolleres que diuen no, jo amb una masculina, no, jo vull anar amb una femenina, amb els cabells llargs, que es maquilli, no? Això ho veus tu o no ho has observat?
3: Jo és que van més masculines.
1: Sí. Acordaran més masculines. Però no ho has observat, aquesta plomofòbia al teu voltant en general?
3: No, al contrari, crec que al meu voltant...
1: Agrada més.
3: Sí.
1: És que un cop més, us hi fixeu, no ho faig aposta, però sempre acaba passant, un cop més veiem la gran diferència entre el problema de ser afeminat o de ser masculí. O sigui, el ser masculí sempre està acceptat. Ets un home, ets una dona, ets masculí, està guai. Sí, però ser afeminat no molesta. Molesta bastant.
2: L'heteronorma, no? El patriarcat, una altra vegada, el fet dels rols, no?, de les etiquetes, tu el que et toca i tu el que et toca, i no vulguis ser més ni diferent ni variat,
1: però que si ets diferent tirant cap a masculí no passa tan, no és tan,
6: no, està clar, més validat,
1: sí.
6: Clar, una cosa que em fa molta ràbia, que sento molt, i parlant de la pluma o la ploma de les persones, és quan, home, a mi m'agrada un home masculí perquè m'agraden els homes.
1: Ja.
6: És com, oi, m'agrada,
3: sí.
6: Perdona,
3: com si no ets un home femení, sí.
6: El correcte.
1: 100%.
2: Que lleig, això.
1: És molt lleig. És molt lleig.
6: I això ho sento, se sent dins del col·lectiu, això.
2: I quina construcció tens tu de què és un home i quin concepte sí. T'han explicat o què entens tu per un home.
1: Que limitant, no?
2: I sí, exacte, o sigui, que limitant i que estereotipat. També,
1: sí,
2: no?
1: Que no, què passa, no hi pot haver diversitat d'homes?
2: Un home ha de ser això, així,
1: sí.
2: Punt.
1: Sí.
2: Hòstia, en sèrio?
1: És una mica lleig, és una mica lleig. I això passa molt, dins del col·lectiu gay, moltíssim.
2: Sí, gay,
1: moltíssim, ho he vist molt.
2: Dit, sí.
1: Bueno, ficam-nos una miqueta ja en sintonia, en actualitat. Mm. Què espereu d'aquesta tercera temporada, nois?
2: A veure... Oh. Home, safrejos, com a mínim...
1: Han d'haver,
2: ni que sigui dintre dels safrejos, o de fora cap endins, o de dins cap enfora.
1: Haurem de trucar a la Maria Fernández. A veure si té un foradet a l'agenda.
2: Que ens expliqui què passa allà. Sí,
1: com que veu veure que a l'estiu, a finals d'estiu, em sembla que era per setembre o així, que s'ha tornat a casar la
3: dutella. Una reboda!
6: Que
3: ja van super guapa.
1: Però que s'han casat 5 cops ja, eh?
3: No...
1: No ho sé.
3: La reboda.
2: Cal.
1: Prou ja.
2: Cal,
1: prou.
2: Tio.
3: Mira,
1: si han passat 25 anys i vols tornar a casar tipus bodes de plata, bueno, ho veig bé,
2: fas
1: ho veig
2: un
1: bonic.
2: Dineret, fas un...
1: Bueno, els meus avis, per exemple, als 50 anys de casats es van tornar a casar per l'església. Va ser un moment bonic. Jo vaig anar al casament dels meus avis.
2: I això l'església ho fa?
1: Sí.
2: Plan, mira, em vull tornar a casar.
3: Vale, amore, no sé si són diners. Vingui d'on vingui, ja. L'església farà rac.
1: Sí, el mossèn fa un discurset adaptat i si rep, benvingut sigui.
2: Però depèn de qui siguis, no et casis per l'església perquè no t'hi deixaran, eh?
1: No, total.
2: Aquests diners no els agraden tant.
1: Però, en fi,
2: perd.
1: Aquests tipus de safaretjos no ens els podem perdre,
2: no.
1: Perquè ens donen la vida i ens agrada molt comentar, sí. se'ns va a la boca. I per això estem, no?, una miqueta. Mm. Així que a la tercera temporada tindrem segur safaretjos, tindrem convidats molt interessants.
2: Això espero.
1: També tindrem... Jo penso que podem tirar una miqueta de fils i podem aconseguir alguns convidats una miqueta més high class, no? Què penseu?
2: És que és tercera temporada ja.
1: Sí.
3: Un esglaó més.
6: Voleu que faci servir els meus genolls una altra vegada, no creia?
1: Jo això anava
6: per tu. És això, Nora.
1: Quan dic estirar els fils, em refereixo...
2: El del telèfon.
1: Zafiro.
6: Bueno, ja faré el que podré,
2: La teva màgia ja saps el que has
6: de fer. Jo tinc molts contactes, però no sé si els hi vindrà bé venir a Reta Visió al Vendrell. Però bueno, ho intentaré.
3: Home, tu dius que venen els safarets i ja està.
2: Tu treballa-te'ls.
1: Perquè si no tinguéssim límits... A qui us agradaria entrevistar? Hi ha algú... O sigui, en plan, hi ha fantasia,
2: oi. Mort o viu, no, clar, ens entenc.
1: Fantasia total.
2: Ah, fantasia
1: total. A qui entrevistaries? Si agafis una...
2: Jo?
1: Bueno, sí, o convidaríem els safarets.
2: Àngel Guimerà.
1: Oh,
2: si us plau.
6: Oh, sí, us plau, que vingui el...
2: Àngel Guimerà ha de seure aquí als safarets ja.
1: Ha de ser col·laborador.
2: Home, sí, i clar, que ens porti alguna cosa.
6: Àngel Guimerà ha de ser col·laborador de la tercera temporada. Home, quantes coses hauria d'explicar el senyor Àngel.
2: Amb aquest sí que tindríem un bon programa que segurament capataríem totes les audiències, perquè, a més, seria el moment de preguntar-li definitivament que ens expliqués què de la seva vida personal? Què aquests triangles amorosos impossibles de les seves obres?
1: Total.
2: Què aquesta fixació amb les dones?
1: És que hi ha molts safarets, eh? Hi ha molts safarets. Saps? També a Federico García Lorca, evidentment.
2: Sí,
1: seria un convidat amb qui podríem parlar de moltíssimes coses, sí. Molt interessant.
2: I tant, eh?
1: Queer.
2: I tant. Bueno, no, ell no hi és, però sí, si el poguéssim fer portar, i tant. Oh. Però, per sort, encara avui en dia, bueno, encara i per molts anys, eh? Hi ha gent que l'estudien i que... se'n fan llibres, se'n fan pel·lícules, se'n fa investigació i no es para. Vull dir que és bonic veure, no?, que s'estan estrenant pel·lícules,
1: sí.
2: Que s'estan...
6: Sí. La bola negra!
3: Ai,
6: la bola negra!
3: Els Oscars!
2: L'Orca està viu, tio,
1: sí.
2: I
1: sí.
2: La seva veu segueix arribant. I és tan necessari, sembla mentida, eh?
3: Sí. Ai, jo em vull morir, també, que m'estudin a mi.
2: Que et facin una entrevista pòstuma, com aquí. Hòstia.
1: Que després de centenars d'anys encara es parli dels safarets, dels integrants dels safarets, us imagineu?
2: Jo, aquella nena que era administradora de la Festa Major, que poc se'n parla,
3: Sí. Ara se'n ve un anyet.
2: Intensito, eh?
1: Bueno, en fi.
3: Ja es portaré...
1: Safretges.
3: Home!
1: Això ho estem esperant moltíssim, Maria, la teva secció. Ens encanta.
2: I potser els ficarem per pagament a través de xarxes, que la gent se'ls volen sentir.
1: Sí, seguirem tenint manuals, perquè sempre s'ha d'aprendre, el cel és el límit, i sempre podem aprendre més coses noves.
2: Sempre.
1: La Maria ens portarà les seves aventures callejeres, que ens encanten, sí. I són molt divertides. El Quim amb la seva actualitat, que és molt important.
2: Sí,
1: fan coses...
2: Està al dia una miqueta del que passa.
1: Al dia. I més quan són coses que ens interpel·len, exacte.
2: Que ens interessen, ja no només a la gent del col·lectiu, sinó a la gent aliada també.
1: A tothom.
2: I i que tot això és riquesa.
1: I tot el que ens beneficia a nosaltres, o que es parli a nosaltres, que ens ni veu a nosaltres, doncs què menys que donar-li veu nosaltres en aquest programa. I jo, per part meva, doncs, seguim una mica de portant l'entrevista, tant en tant si puc fer...
2: Buscar una mica de marro.
1: Marro, sí. Una mica d'iconografia queer,
6: home,
1: també
6: no,
1: va
6: sí,
1: bé.
6: Home, sense iconografia,
2: sí. Sí. Sisplau, sí, sí, sí, necessària,
3: Ai, quines ganes de començar, ja.
1: Sí. En fi, que hem tornat. Poder no tan madurs, no tan formals com havíem plantejat al principi, no sé si tan sensats, jo crec que sensats podem ser o no, depèn del moment, en fi. Però que sempre tenim, en definitiva, tenim sempre moltes coses per parlar, no ens falta corda,
2: no.
1: Tenim moltíssims temes, tenim molts convidats a l'agenda que volem convidar i que, vamos, tenim temes, tenim de tot, o sigui que no ens avorrirem, podrem parlar, podem preguntar, podem riure, fer també jocs, fer-nos preguntes incòmodes, que també és important replantejar-nos, deconstruir-nos...
2: Sí, sí.
1: Tot això és tan important, donar espai també a històries poc escoltades.
2: Sí,
1: també és molt important.
2: Sobretot això, que no tenen l'ocasió de poder tenir cap altaveu, i aquí és un privilegi.
1: És un altaveu, s'ha d'utilitzar.
2: Poder tenir aquest espai.
1: I bueno, també recordar que darrere de cada etiqueta, cada bandera i cada debat, hi ha persones que senten, que pateixen, així que sempre des del respecte i amb l'empatia, però...
6: Sempre.
1: Disposats a aprendre i oberts, perquè això és el safareig.
2: Nenes, ja primera ensabonada de la temporada.
1: Quines ganes.
2: Ai, sí, jo tenia moltes ganes, però bueno, escolta, és que, clar, l'actualitat ens mana una miqueta i hem de començar aquesta temporada amb una miqueta de dol.
1: Sí.
3: Ah, ja.
2: Una mica de greu. Perquè aquest estiu... Aquest estiu ens han deixat dues figures enormes de la cultura popular que cadascuna, a la seva manera, han format part de l'imaginari de moltes generacions. Tim Curry i Dolly Parton. El Tim Curry moria el passat 25 d'agost als 80 anys, deixant enrere una carrera immensa, però sobretot un personatge que per a moltes persones queer és gairebé un membre de la família. El doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show. A veure, aquesta pel·lícula, Maria, és que ja no et miro. Però què? Us sona aquesta pel·lícula, tu, Zafiros?
6: I tant, i tant.
1: Jo no l'he vista,
2: No l'has
1: vist? No.
2: Però et sona?
1: Sí, em sona, però no l'he vista.
2: A tu et sona? No l'has vist?
3: No, res.
2: No. Ai, pobreta,
3: no,
2: Maria.
3: No, res.
2: Doncs m'apunto això.
1: Per poder parlar d'un dia... Vale, vinga.
2: S'han de parlar dels referents, però avui no és el dia.
1: Vale. Avui no.
2: Però el personatge aquest d'aquesta pel·lícula, Frankenfurter, és un personatge que el 1975 va aparèixer en pantalla amb cotilla, amb mitges, amb talons, maquillatge i una sexualitat absolutament desacomplexada i que dècades després continua dient-nos una cosa tan senzilla com revolucionària. No demanis permís per ser qui ets.
1: Molt bé.
2: Olé.
1: Una molt bona frase.
2: És que, clar, és que és una icona, però, bueno, estem parlant d'un actor que, a més del Frankenfurter, va fer de tot. Va fer de dolents, de bons, goita, el pallasso de la pel·lícula
6: Elite.
1: I això és un actoràs, que no s'encasilli, que faci de tot, que sàpiga...
2: Canta, balla, fa de bo, fa de dolent, fa de personatge còmic.
1: Com Meryl Streep.
2: Fa de tots, nenes, i això es mereix una bona ovació.
1: I tant.
2: Senyor.
1: I tant.
2: El Tim Curry, aquí el recordem, pobret. I si Tim Curry ens va deixar, ens va ensenyar, que la diferència podia ser sexy, divertida i espectacular, Dolly Parton ens va ensenyar que també podia ser poderosa.
1: Mm.
2: La Dolly moria, ojo el dato, perquè això és supercuriós.
1: Molt fort,
2: El mateix dia, amb la mateixa edat que Tim Curry, el 25 d'agost, amb 80 anys. No sé, no deurien ser el mateix dia, tampoc.
1: Home, ja hagués sigut fortíssim.
2: Ja. No sé a quin any va néixer cadascun,
1: Any sí que més o menys, perquè teníem la mateixa edat, però igual mes no.
2: Exacte, el mes no. Potser no, ni la setmana, ja seria molt afinar,
6: Serien la mateixa persona.
2: T'imagines? Que es treu la perruca, sóc el Tim Curry.
3: Una cosa, ara que has dit això, és que tu saps que jo conec la Dolly?
2: De què coneixes la Dolly?
3: de la Hannah Montana.
2: Per clar. En sèrio?
1: Sí.
3: Ella ha sortit de la Hannah Montana.
1: Sí.
2: Ah, per això, quan vaig estar buscant aquests vídeos, hi havia un vídeo que cantava ella amb la Miley Cyrus en un concert, però la Miley Cyrus adulta, ja, la que ha renegat a Disney.
3: S'estimen que flipa.
1: Sí. Bueno, ara han tornat, que fa uns mesos van fer com la tornada de Hannah Montana.
2: Sí, Montana. Sí, sí. Ja n'estaràs contenta, tu, doncs,
3: Sí, bueno, un mojón, Sí. Miley Cyrus, un mojón.
1: Ja m'agrada.
3: Però bueno, ben tornada.
2: Jo em pensava que diries que et sonava perquè també apareixia fent cameos en sèries com El Simpson o Padre de Família, algunes sèries que també... És que era una icona, la senyora, aquesta senyora.
1: I, és que al final els Simpson surten icones.
2: Tots, i tant. És que, doncs això, el 25 d'agost dels anys 80, amb 80 anys, ens deixava una de les figures més estimades de la música popular. Cantant, compositora, actriu, empresària, filàntropa i una dona capaç de compartir les seves cançons al seu humor, molt sentit de l'humor, i aquella estètica de purpurina i pedretes brillants que era una autèntica filosofia de vida. Però la Dolly també ha estat una figura molt estimada dins la comunitat LGTBI. No perquè fos queer, sinó perquè durant dècades ha representat coses que nosaltres coneixíem molt bé, com el ser diferent, construir-te tu mateixa, defensar la teva manera de ser, els teus orígens, i sobretot no deixar que ningú t'apagui la llum. I potser per això dues figures tan diferents com Tim Curry i Dolly Parton tenen un punt en comú, que és que ens van ensenyar a ser més lliures i més nosaltres mateixes, no? Així que avui, abans de continuar amb l'agenda, doncs els volia dedicar aquesta petita reverència des dels safrets al Tim. Moltes gràcies per haver-nos ensenyat a posar-nos una cotilla i perdre la vergonya. I a la Dolly, gràcies per recordar-nos que no ha de sobrar mai la purpurina ni les ganes de donar amor i fer el bé. I de fet, una anècdota, vosaltres, a veure, és que és molt curiós que fort, les casualitats. L'últim episodi dels safrets, a la plaça del Tívoli del Vendrell, amb quina cançó va entrar la Zafiro?
8: Amb el guardaespatlles.
2: Vas entrar amb el guardaespatlles. I sonava... Com es diu aquell himne musical?
8: We'll always love you.
2: We'll always love you.
8: Molt bé. No? Vull dir, però, Whitney Houston.
2: La Whitney Houston.
1: De la Whitney Houston.
2: Sabíeu que la cançó I Will Always Love You...
8: Tens tota la raó.
2: És tota la de la senyora Dolly Parton.
1: Oh, wow.
2: Sí. Dos supotorros.
1: No, no sabia això.
8: Sí.
2: Doncs
8: sí.
2: Aquí l'estem veient, en aquesta actuació, interpretant-la.
1: Sí, que li va vendre com els drets. O...
2: Bueno, després va venir la pel·lícula i la Whitney Houston va decidir reinterpretar-la i convertir-la, a alçar-la com a una icona.
1: Però que al final l'hem conegut més per la Whitney que no per la Dolly.
2: Que la Dolly.
1: Que fort.
2: Però s'ha de dir, mira, l'estem sentint una mica de fons...
8: Quina meravella.
2: Que maca.
1: Un estil diferent,
2: És diferent.
1: Estil.
2: Ella és més country. Sí. De fet, aquesta cançó ja havia sortit en una pel·lícula abans del Guardaespatlles, que era la pequeña casa de... és que no sé com és el títol en castellà. És de Funny Little Waterhouse in Texas, que és com la petita casa de prostitutes de Texas, que és un musical d'humor i molt bonic. I aquesta cançó, ella la va escriure, la Dolly, per acomiadar-se del seu actual representant, perquè ella volia iniciar la seva carrera en solitari.
1: Ah, vale.
2: I li va escriure aquesta cançó, que és un comiat super tendre, però que és en plan, et deixo, però t'estimo, i que et vagi tot molt bé,
3: Ai, que ens vagi tot molt bé, no?
1: Sí, et desitjo amor.
2: És preciós, preciós. Doncs aquest ha sigut el nostre petit homenatge a la Dolly Parton i al Tim Curry.
8: Els enviem petons de purpurina a tots dos, allà on te siguin, petons de purpurpurina.
2: Gràcies per tot.
1: El
2: per
1: cel
2: tot.
1: Ha guanyat una miqueta més de color i de...
2: d'estrella i de brill. Sí. Doncs ara sí, anem a repassar l'agenda ràpidament, perquè per començar la temporada, nenes...
3: On hem d'anar?
2: Molt a prop, molt a prop. Us porto un parell d'activitats que potser us alegraran el cor en tots els sentits, Perquè, a veure, sabem que el setembre, que ara fa res, vull dir, vam deixar el setembre, és el mes de començar rutines, no? De tornem al col·le, tornen els col·leccionables de fa sigles al quiosc, que tu, nena, tu potser no ho has vist, això.
1: Però sí, és veritat.
2: Tornen les extraescolars.
1: Tot.
2: Així que avui us porto dues propostes per a aquelles persones més esportives i artístiques. La primera, Rugby Touch.
1: Ah,
2: o sigui, coneixeu l'equip de rugby touch inclusiu del Camp de Tarragona?
1: Jo no.
2: No? Bé, doncs ells són els voltors i practiquen el rugby touch. El rugby touch, sabeu què és? Això, no?
3: O sigui, rugby touch.
2: Què vol dir això?
6: Tocar, no? Touch vol dir tocar.
2: Ara, molt
6: bé. Ai, que vas al rugby i ja te toca, eh?
2: És que, nena, aquí vaig. Guaita, oh, guaita, guaita.
6: Wow. T'explicació molt interessada.
2: Volíeu salseig, doncs aquí teniu salseig.
1: I te toquen.
2: El rugby touch és una variant del rugby tradicional, però sense contacte físic fort, on el perillós placatge se substitueix per un toc suau amb la mà sobre el cos del rival.
1: Oh.
2: Sobre el cos del rival.
6: És molt mariquita, això de cop i volta, no?
2: El cos, eh? El cos va d'aquí a aquí, eh?
6: Pots tocar el cos amb el cuesto?
2: Aquí, dius,
8: si
2: el cos del rival.
8: Cuidado, no?
2: Allò. Es minimitzen els cops i les lesions, la qual cosa ho fa molt segur i inclusiu, i és una modalitat mixta. És molt popular la participació conjunta d'homes i dones en el mateix equip.
6: Ah, molt bé, eh?
2: O sigui que...
1: Si al final no cal tenir més força o no hi hauria una descompensació per aquí, molt bé.
2: Exacte, és més just, no?
1: Sí.
2: Si el que necessiteu és una mica de cremar energia, els voltors del rugby touch ja han començat temporada.
1: Que bé.
2: És un equip LGTBI inclusiu i mixt, obert a tothom, encara que no hagi jugat mai a rugby.
3: Nena, ves.
6: Tinc oportunitats.
2: Apunta, perquè mira, et diré quan entrenen, nena. Els dimarts de 7:30 a 9 i els divendres de 8 a 9:30 de la tarda al camp de rugbi de l'Anella Olímpica de Tarragona.
3: Ara acabes d'entreno o i te'n vas amb algú a casa?
2: Home, el tercer temps, que els de rugbi ja el tenen, el primer, el segon temps al camp, però el tercer temps ja... Però és molt popular, el tercer temps, eh? També en fan, també en fan, em consta. No cal experiència, només roba esportiva, aigua i ganes de provar-ho.
3: Aigua!
2: Sí, que si voleu provar, contacteu al seu Instagram, @touchcrt. Touchcrt. Vale?
1: I si no, la Zafiro pot anar a fer el Halftime Show, no? Una
2: això,
1: miqueta,
2: la parlo una mica com la... Com el, com a, sí, com aquestes artistes, la Shakira,
1: clar,
2: una Madonna que t'interrompen allà.
1: Sí, i una Rihanna embarassada, de cop i volta.
2: No veo, Zafiro.
6: Jo embarassada jo no estic, ja us dic jo que embarassada no estic.
2: Però
6: ho
2: això...
6: intento, però no quaja.
2: No quaja, però ha de passar quaja. Això, eh? Parla amb els del rugby.
3: El què? Ah.
2: Tot.
1: El Halftime Show...
6: El, si vaig al rugby, quallarà, vols dir?
2: Tu prova-ho, prova-ho, amb el touch.
1: És touch.
2: Toca.
1: Què...
3: I després què hi havia?
2: I després la segona proposta que us porto és el maricor. Si aquest tipus de cos a cos, com els del rugby, no us acaba de convèncer i sou més de cantar sota la dutxa, ja ha començat el nou curs del maricor de mariques del Camp de Tarragona.
1: Que divertit.
2: És un cor masculí gai que tot just acaba de néixer amb la voluntat de crear un espai que esdevingui molt més que una formació musical, sinó un espai de convivència, de creixement personal, d'expressió artística i visibilització del col·lectiu LGTB. Us pica la curiositat?
1: I tant.
2: Que...
1: Sí, I tant.
2: Doncs mira, atenció, perquè amb el nivell d'exigència que es demana per entrar, 0.
6: Ah?
2: Nena, 0. Bueno, si cantes a la dutxa ja tens una mica.
6: Tens experiència, doncs.
2: Sí,
6: ja
2: sí, bueno.
6: Currículum.
2: Sí, sí. És a dir,
3: a la dutxa, al cotxe.
2: T'ha d'agradar cantar i formar part d'un projecte grupal. Però tenim una directora, la Laia Batlle, que a més d'haver-se tornat una autèntica mare li endré...
6: Home, quina una!
2: La Zafiro ja la coneix, doncs ens ensenya la tècnica amb molta paciència i un gran somriure que no li falta mai.
1: Però...
3: Estàs parlant de tenim... O sigui...
1: Sí, Però, què vol dir això? Ara cantes, també?
2: Sí, sí. Jo també hi estic ficat.
1: Què dius?
3: Per això diuen experiència zero.
2: Exacte, per això estic allà.
1: Bueno, però alguna... Poder, mira, a l'acabar la temporada...
2: Ah, bueno. Això ja
1: el
2: altra...
1: típic show de la Zafiro que fa cantant, poder...
2: A fer-li els coros. Ah. A fer-li els coros. Bueno, el maricor.
6: Disposada, eh? Disposada.
2: El maricor, amb la cama ja. Què volies, quin és jo sol?
1: Sí.
2: No, carinyo, jo solista no. No, coses en grup. Que puguis agafar diversos companys.
6: Com allò que explicaves de Llorenç que va passar, no? O coses grupals.
2: Coses grupals, revolcades, grupals.
1: Sí,
2: coses així, doncs això. Bé, una mica... ens ensenya una mica a prendre a poc, molt, i amb molt de carinyo, allò, mica en mica.
1: I tècnica.
2: Exacte, i he de dir que és una experiència superbonica, o sigui, ja no només quedes per socialitzar, que també, sinó que et sents part d'un projecte construït entre molta altra gent com tu en un espai segur i fet per nosaltres. Els assajos són oberts, tots els assajos, per venir a provar, canalla. O sigui, cada 15 dies assagem els dimecres de 8 a 9:30 al Centre d'Art La Nau de Valls, que és això de la carretera de Tarragona número 31. Només entre Valls, pel sud, ja ho trobes.
3: Veus? Per fer després el tercer temps.
2: El tercer temps.
3: Que 9:30.
2: Cantant, afinant la gola. El proper assaig serà... vale? El dimecres 14. És que ho dic tot això perquè no tenim Instagram, de moment, nosaltres encara. Però apunteu-vos-ho, si voleu, el proper assaig és el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El següent serà el 28 d'octubre i així successivament, vale? O sigui que la porta és oberta a tots els gais, vingueu d'on vingueu, a veure si traiem Instagram, també estarem atents, ja tornaré a dir-ho per aquí. I res, espero en un futur poder donar alguna altra notícia més durant aquesta temporada sobre l'evolució del Maricor i a veure, doncs, si aconseguim...
1: Un bollicor.
2: Alguna cosa amb la Zafir o...
8: Home, jo estaria interessada només si porteu el faristol.
1: Oh!
8: Si porteu tots faristol, aleshores sí.
2: Vale, doncs ja vindrem.
8: Bon faristol, nena.
3: Home, i dret.
8: Home, que t'aguanti tot, que t'aguanti tot.
2: Tot dret, allà, molt bé.
8: Aleshores sí.
2: Ja ho comentaré al grup.
8: T'ho comento.
2: Ja en parlarem. Molt bé. Doncs ara, que estem així com una miqueta més entrades en calor, perquè, nena, tu no ho sé, però ara mateix a mi ja m'estan entrant tots els calors.
8: Sentir de parlar de faristol si t'entren les calors, eh?
2: Pues, Zafiro, remulla'ns una miqueta tu amb l'aigua barreig.
3: Oh!
8: Molt bé, carinyos, doncs tornem a tenir aquí el manual del bon Mariquita. I com ja sabeu que ja m'heu aixafat l'exclusiva, he estat a Benidorm.
2: Que fort.
8: Oh, he estat amb una companyia hotelera molt famosa, de la qual no et diré el nom, perquè no paguen.
2: Ah, vai,
8: perquè no paguen. Però allà, clar, he de pensar que Benidorm no és un Sitges o un Torremolinos, per exemple, on hi hagi molta clientela.

0: Ull, ha de tenir ulls, doncs, carinyo. Parlo per les senyores solteres heterosexuals que estiguin sentint-me i que, com jo, hagin estat una temporadeta en un hotel, us aconsello sempre que Pamela i gran gafa negra, una gran ullera negra de sol, per poder mirar allà on te vulgui, sense que ningú se n'adori d'on t'estàs mirant, és el moment perfecte per començar a mirar els comportaments del públic masculí que tens al voltant. Sí? Per tant, jo parlaré, ho faré cronològicament perquè la vostra estança a l'hotel sigui productiva. Començaríem, doncs, a les 8 a.m., l'hora d'esmorzar. L'hora d'esmorzar.
1: Des del bufet.
0: El medica li agrada la llum del sol. Per tant, si quan tu arribes allà al menjador ja hi és, cuidado! Cuidado, que hi ha molt... Perdona, t'he fet mal, carinyo.
2: Quin ímpetu.
0: Home, és que em parlo d'aquestes coses i m'excito. Cuidado, ja m'estan entrant les coses. Cuidado, perquè si està allà, és molt possible que sigui homosexual.
3: D'acord.
0: Si està abans que tu.
3: D'acord.
0: Si està abans que tu. D'acord. Això és important, que arribis d'hora.
1: Les mariques són matineres.
0: Sempre, són molt matineres, són molt matineres. Però, clar, dins del bufet, totes heu anat a un hotel, i el com són els esmorzars dels hotels, on hi ha molta cosa per triar.
1: Sí.
0: Doncs aquí és el moment de que una sigui llarga i es fixi en allò que agafa.
1: A veure què.
0: En allò que agafa el candidat. El candidat. Per exemple, si agafa ous amb bacon, no podem determinar res encara.
1: No.
0: No. Ara bé, si ho acompanya amb algun Frankfurt, alguna botifarra, cuidado. Cuidado, ja sabem que la mariquita tendeix a la forma cilindricofàlica.
1: Sí.
0: Ja tendeix. Però, bueno, podria ser un heterosexual amb molta gana, eh?
1: També.
0: Vull dir, no un ou descartem. Ara, cuidado, si els ous que agafa són ous benedic, cuidado, que aquí hi ha ploma gastronòmica, eh?
1: Ai.
0: Cuidado, si l'ou... és benedic? Sabeu que els ous benedics...
2: Explica, il·lustra'ns.
0: Són uns ous gordos. Bueno, això no ho puc explicar, que va censurar.
1: Són isdela.
0: Bueno, és una manera de cuinar-los diferent.
2: Però no són ous ferrats.
0: No és un ou ferrat, que és molt hetero. Un ou ferrat és molt hetero. Un ou ferrat a la planxa...
1: Un poixer, no?
0: Aquí l'ou té moltes possibilitats. L'ou té moltíssimes.
1: Crec que et segueixo.
0: Clar, i com més elaborada estigui l'ou, més mariquita és el consumidor. Així que, nena, al tanto, si és un ou ferrat, hi ha més percentatge de que sigui hetero. Si agafa un bol de fruita talladeta amb iogurt i granola, apunta maneres.
1: Quasi 100%.
0: Sí. Home, això un hetero qualsevol, així, bàsic, doncs no ho fa. No, primer no la talla, la fruita, se la menja sencera. I això t'interessa a tu, reina, que se la mengi sencera. El cafè amb llet. Ja sabeu que la bona mariquita fa una clara distinció entre els tipus de llet. La civada, la soja, la llet d'ametlla... Vull dir, això ja fa homosexual. Ja n'hem parlat d'això altres temporades, eh? Aumenta la probabilitat d'homosexualisme. Si agafa una torrada, al tanto, i veus que hi posa pa amb tomàquet i embotit, apropa-t'hi, carinyo, que és català segur.
2: Ah, això segur.
3: Clar.
0: També ens interessa.
1: Homosexual no sabem, però...
0: Però més podes parlar català, que nena, a Benidorm tot és anglès i alemany.
1: Sí.
3: Però a Benidorm, a Barcelona i a tot arreu.
1: Això t'anava a dir, que igual també mengen frankfurts, però és que són alemanys.
0: I també podria ser. Però jo m'he fet unes feinades per follar en català, allà, carinyo.
3: Tot per la llengua.
0: Tot, sí, ni que sigui per això.
1: Ha d'anar cardemcat.
0: Ara bé, cuidado. Si a la torrada li posa el bocat, carinyo, maricón perdió. Ho sento.
1: Sí.
0: Si hi ha el bocat, carinyo,
1: sí,
0: de calaix. A fer, descarta, perquè allà no hi trobaràs res bo, perquè un advocat homosexual pur. No?
1: Sí.
0: Després passaríem... Bueno, ara et donaré, reina, una pausa, que no siguis tan tòxica, tan passada, buscant tota l'estona follar, carinyo. Ui. Amor. I que tens l'amiga allà, pobreta meva, abandonada, borratxa, al bar de la piscina.
3: Què seria l'amiga?
0: Clar, allà vinga mojitos, perquè tu estàs pensant tot el dia en mullar. Bueno, no passa res, i mentre estàs allà a Benidorm no canvies els llençols per una nit. No passa res. Ara, tu espera't a la nit, allò de les, a les 11, a la, a, de les 11 en endavant, podríem dir.
3: Que dureu.
0: El moment de la copa, cuidado, cuidado. I parlo d'alcohol, perquè si beu aigua, home, serà heterosexual o no, l'home vol hidratar-se, que ja està bé. L'aigua no és determinant.
1: Però a veure quina copa escull, no?
0: Sí, cuidado, que si és aigua amb gas, aquí...
1: Sí.
0: Una mica de...

0: maricunisme hi pot haver, però jo parlo de qual, sí? Per exemple, si demana cervesa, revisa que sigui negra. Una bona cervesa negra perquè sigui hetero. Hetero, però hetero en majúscula. No,
1: serà una clareta.
0: No, mai, mai, mai. Oh. Si demana un gin tònic, revisa que el faci amb l'Arios. Re de Puerto de Índies ni mariconades d'aquestes. No. Un hetero se fa un gin tònic, amb l'Arios. Allò que et crevi tota la
1: barra. Això era per netejar la barra, això.
2: Això era per netejar la barra.
0: Doncs per això, un hetero necessita una bona dosi de...
1: Sí, si no, no li puja.
0: Si no, no li puja. No li puja. Però ara bé, si tu veus que aquell home que tu estàs interessada es demana un combinat, és a dir, un còctel, carinyo.
1: Ja està.
3: Ai,
1: ja. Un margarita, un...
0: Home, un margarita, un sex and the beach, un daiquiri, què sé jo...
1: Un heterosexual no ho sap ni pronunciar.
0: Home,
1: directament, clar, no ho pot demanar.
0: No ho pot demanar. Si se demana qualsevol d'aquests còctels, carinyo...
1: 100%.
0: És 100%. O sigui, ha vist Sexo en Nueva York més vegades.
1: Clar.
2: Sí, és per perdut.
0: I cuidado, com ja decideixi posar-li el parasol, reina, que no tens ulls a la cara, que t'ho està dient, que ho té aquí escrit.
1: No hi ha res a fer. Jugant a ser Sarah Jessica Parker.
0: Clar, per això mateix. Així que, reines, si vosaltres heu estat o estareu en una estança en un hotel i veieu que hi ha molt de moviment d'homes, seguiu els meus consells i així ataqueu allà on... Però també que us dic una cosa, que si resulta que si a la persona a la que entreu o a la que tireu fitxa no és del col·lectiu, tampoc passa res, bueno. Vull dir que últimament la gent està molt susceptible amb el tema.
1: No passa res.
0: Vull dir, no passa res. Pensa que... Pren-t'ho... parlo per ell, per l'home.
1: És un compliment.
0: Clar, pren-t'ho com si fossis com la salsa romesco, que combines molt bé amb la cara i amb el peix. Clar, és un complit, és un compliment. Vull dir que no passa res. I per la resta, que continua pensant, que jo m'ho invento tot, i jo som molt sàvio, carinyo, feu-me cas, que tinc molt de recorregut, com diu la dita, mica en mica, tothom es torna rica.
4: Molt bé.
0: Molt bé. Que jo faig la feina fins i tot en estant de vacances.
2: Ja ho veiem, ja.
1: Has d'aprendre a desconnectar,
2: És que això és treball de camp,
0: És que no puc, és que a mi ma pare em diuen vull saber més, Zafiro, vull saber més, vull ser el millor mariquita.
1: Ja estàs amb la gravadora, no?
0: Idea. No puc evitar-ho, però jo em dec als meus fans.
2: Clar. Informació de servei, sempre necessària.
4: Escolta'm una cosa, tu ara has parlat de que has treballat.
0: Sí.
4: Jo també.
0: Has treballat també, nena?
4: Sí. Sí.
2: No esperàvem més.
0: Una miqueta.
4: Entre festa i festa...
0: Se treballa.
4: Sí. Claro.
1: La Maria cotitza.
2: Hombre.
0: Tu prens cervesa negra?
4: Jo prenc moltes coses.
0: No se'n recorda. Que sí, que no te'n recordes del que has pres. Bueno, ja està bé, t'ho has passat bé.
2: No me'n recordo el que prenc.
4: Bueno, aquest no és el tema.
0: No és el tema. No és el tema.
4: De Firo. Aviam, qui no ha tingut aventures a l'estiu? I parlo de qualsevol aventura, que ja sé per on aneu.
2: Clar.
4: Sempre hi ha històries per recordar i d'altres que fins i tot les tens borroses. És per això que jo he sortit al carrer, aviam què m'explica la gent d'aquest estiu. Així que, vídeo, sisplau.
5: Una cosa, que ha tornat als safareigs i això vol dir que torna a la rutina. Estem al setembre i això vol dir que és moment de parar i reflexionar sobre com ha anat l'estiu. És per això que avui estic al Vendrell, perquè la gent em posi el dia de com ha anat el seu estiueig. Acompanyeu-me. Hola.
6: Bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
6: Bon dia, carinyo.
5: Què, com esteu?
6: Assentats.
5: Ah, molt bé, això. A la fresca. Molt bé. Una cosa, com ha anat l'estiu?
6: Mira, anem fent, aguantant molta calor.
5: Home, aquest estiu, déu-n'hi-do,
6: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Jo me resego a l'encostipada en la calor.
3: Muy bien.
5: Sí? Sí. Corto, para ti ha sido corto.
3: Como siempre.
5: ¿Cuánto harías de verano? Al revés, a lo mejor, de septiembre a mayo.
3: Efectivamente. Trabajar lo que son 2 meses y lo demás todo verano.
5: Exacto.
7: Molt bé, molt bé.
5: Sí?
7: Sí, molt contenta. O sigui, ara la rutina, mandreta,
5: Costa,
7: Sí.
5: Algo a destacar de l'estiu?
7: Molt divertit, la festa, poble.
5: La millor festa major?
7: El Vendrell, 100%.
5: D'on ets tu?
7: El Vendrell.
5: És nòtic.
6: Que s'acabi aviat. Que s'acabi aviat l'estiu. Que no duri, que no duri. Ara que s'acabessi, perquè no es podia resistir aquesta calor, eh?
4: No, ja, ja. I la festa major, com ha anat?
6: La festa major? No hem sortit massa per la festa major. No, s'hem guardat a casa. A la nit, sortir una miqueta a la nit, però que nena de dia això ja era insuportable.
3: Poquita.
4: Poquita?
3: Poca, poca.
8: Bueno, este sí que está de fiesta, sí.
4: A ver.
3: No, yo poca.
4: ¿Y tú?
8: Yo acabo de ser padre, o sea que estoy jodido. Poca bueno, fiesta. Bueno, fiesta por las noches, pero de otra forma.
4: Sí, ¿no? De otra forma.
8: Sí, sí.
4: Has cambiado la cerveza por el bibi.
8: Sí, las dos cosas. Una mano en una cosa y otra en otra.
4: Oye, si es así ni tan mal, ¿no? Para compensar.
8: Claro, claro, sí.
7: Al voltant, sí. Calafell, Llorenç, Arbós, Vilafranca, la Bisbal, Vilanova...
4: Hi ha alguna cosa que t'arrepenteixis que hagis fet aquest estiu?
7: Zero, res. Tot ben escollit, tot ben fet.
4: Escolta, quina sort. Jo hi ha vegades que dic, Maria, tio, ho podria haver estudiat, això. S'han de canviar això de la festa major, els horaris, sí, no?
6: Hauríem de fer per allà el desembre, la festa major.
4: Hòstia! Bueno, podem tornar a fer festa major d'hivern i festa major d'estiu.
6: Ah, bueno, sí, també, també, no? També. Sí, perquè per la fira serà com una festa major de calor, eh? Perquè no t'ho pensis.
4: La fira, prepareu-vos per la fira perquè serà grossa,
6: serà cuenta.
7: No, molt bé, molt contenta de l'estiu. Ojalà durés més, però bueno, també s'ha de treballar, s'ha d'estudiar.
4: S'ha de guanyar diners per després gastar-nos-els a l'estiu, no?
7: Correcte, correcte.
4: Bona l'estiu, que tot a cuca diu, tori, tori, tori, tori, tori, tori, tori. S'ha acabat l'estiu, però tinc una notícia molt bona a donar-vos, que és que ve el fred. I què vol dir que vingui el fred? Que ve Nadal, ve Nadal, ve Nadal, ara ve Nadal, xx, matarem el gaig, xx, ja ho dic jo, Pepa, li darem un tall, xx, xx, ara és que tinc la fi.
1: Bueno, però ai, no ens hem de saltar la tardor. Que
4: no, ja, la castanyada, jo ja m'he
2: de passar. Ella va a tiro suelto,
4: sí.
2: Eh?
4: És que bueno, jo és que m'ho passo molt bé, jo. Jo agafo el micro, jo...
1: Bueno, jo crec que has nascut per ser reportera, Maria.
2: Sí.
1: De veritat, ho fas molt bé.
4: Moltes gràcies, aviam si el sou també és el mateix.
2: A veure, home, la gent t'agafen i t'acullen bé, eh? Això es nota,
4: sí, és molt guai, la gent.
0: A mi m'hagués agradat que qualsevol del que haguessis entrevistat, aquests xicots que en sortien, que diguessin, he descobert que sóc homosexual aquest estiu. Wow.
1: L'estiu de la meva vida.
0: És que sí. Quantes mariquites hauran sortit de la cova aquest estiu?
2: Oi, vés a saber.
1: Ah, moltes, segur moltes. Sí. La calor
4: les
1: treu fora.
4: Sí, ja t'explico coses.
0: Tens el seu número al telèfon.
4: No, res, això, que jo volia preguntar una mica de l'estiu i veig que... Bastant bé, molt calorós, tothom diu el mateix.
1: Sí,
4: no sé si és molt calorós pel sol, pel llit, perquè a vegades el llit és molt petit i massa sent.
2: Ah, també.
4: Saps?
2: Tot plegat, sí.
4: I ja està, fins aquí, i ja ens tornarem a trobar, eh?
2: Bueno, tu ves sortint al carrer i ves fent les teves cosetes,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: Aquí encantats de veure-ho. I em sembla que s'està acabant... el temps dels
0: sacres. Ai, ja s'acaba, és que passa volant.
2: Jo m'estaria aquí, és que clar, jo quan ja ve la secció de la Maria dius, és que no, ja deu quedar poquet i ja està.
4: I jo, em sap greu, però us he de donar una notícia.
0: Què te passa, nena?
2: Què?
4: Abans de res, com he dit, tinc una notícia a donar-vos.
0: Ui, que nena, te'l poses tan seriosa, m'estàs espantant.
4: I aquest estiu, i aquest hivern, i aquesta tardor, tot l'any que ve ara, estaré tan enfeinada en projectes.
2: Oh. Ai, Maria.
1: És que se't dona molt bé la reportera. Se't rifen.
2: No, però em sembla que no va per aquí,
4: no.
2: Eh?
1: No.
0: Ai, nena.
2: Però que aquesta nena la tenim, que no sabem la joia que tenim aquí, perquè està sol·licitadíssima.
1: No, però per això dic, per això, que se la rifen a tot
2: per
1: arreu,
2: això,
1: que
2: això,
1: l'hem de dividir.
2: Que clar.
4: Per això, i com que m'he de dividir, no podré estar a tots els episodis. Però això no vol dir... que jo marxi absolutament.
2: Ah, no estaré de cuerpo presente.
4: No estaré de cuerpo presente, però jo sortiré al carrer i sortiré a preguntar a la gent, eh?
2: Molt bé.
4: És a dir, això ho tindreu.
1: Molt bé.
4: Ara, jo aquí sentada...
1: Bueno,
4: no.
2: Aniràs venint, però...
4: Però sí, jo aniré venint. Però bueno, més raó perquè ens envieu missatges, eh? Que envieu com trobeu a faltar.
2: Sí. Per no sentir tant que no hi ets, per no trobar a faltar... tant la teva presència, la gent del públic et pot enviar missatges per Instagram, pel formulari que tenim encara penjat a l'enllaç de la biografia que ens poden llegir, enviar i explicar coses.
4: Pel
2: no?
4: TikTok.
2: Pel TikTok, tot
1: el
2: que sigui.
1: És que no vols esperar.
2: Clar, i si la veieu pel carrer, aneu-la a buscar, perquè si la veieu amb el micro a la mà,
4: és
2: que us estarà buscant a vosaltres. O sigui que... Total. Molt bé, és encantada, no?
4: De... Jo sempre encantadíssima de llegir-los, els missatges que arriben. Moltes gràcies.
2: Pues nosaltres encantats de que estiguis tan ocupada però que no deixis els safrets.
4: Ah, no, això mai.
2: Present d'alguna manera o una altra.
4: Sí.
2: I també volem informar als espectadors de que, si ho heu notat, el safrets d'aquesta temporada ha tingut una petita modificació amb l'horari d'emissió, perquè a partir d'ara, aquesta tercera temporada, el safrets s'emetrà al tanto, agafeu agenda i apunteu bé, s'emet els divendres a 11:15 per Televisió El Vendrell i a Spotify i a 11:00 PM a Ràdio El Vendrell. Els divendres, cada 15 dies, com sempre.
1: Bueno, doncs llavors, res més a dir ja, que ens veiem d'aquí 2 setmanes per al següent episodi.
0: I sobretot, carinyos, porteu-vos bé, o millor que no. No, porteu-vos malament i ens ho expliqueu.
4: Això, això. Sempre lo just i necessari.
0: Sempre, sempre, sempre, sempre. Perquè ja ho sabeu que, ai, senyor,
9: tanta roba i tan poc sabó!
2: Adéu, adéu!
4: La pròxima!
10: La una
11: i Roncola. Aquí van portes.
12: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
13: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12:00 a 1:00 del migdia i en repetició diumenge de 11:00 a 12:00 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que d'en quan en quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, de referents a vacunes portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstica.
1: Conservació, recepció, les comandes.
0: Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica el referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertanecem a la mateixa àrea bàsica, el que passa que ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre. Eh,
1: doncs
0: que sí?
1: Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants, que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les persones que tenem a domicili, també.
0: Val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però una mica de la campanya, com que també s'ha d'anar escalonant...
0: S'ha d'organitzar.
1: S'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val. Són prioritàries per raons òbvies. Fem una cosa, això, ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus, per això l'edat, i en pediatria, els tracta que són els principals vectors, i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també, per sota de 5 anys, es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: És a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, pots tenir més risc a infectar-te, si no és les conseqüències, no, d'això, de un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar la població que vacunem, són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara estem parlant... Sí.
0: No vull liar-la, eh?
2: El que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus. Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí, ara ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí, llavors... Sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i demés són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, en cap moment no ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, a la grip, a la Covid, en certa manera, no?, que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
2: Sí.
1: Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor.
0: És
1: perquè
0: veritat,
1: dintre de,
0: sí,
1: de tardor, no, dintre d'aquesta tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, sí, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Uh-huh. Continuen... Els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època una, altra, una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, uh-huh, de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any doncs en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vostra també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats em fa l'efecte. Va, tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil, uh-huh, són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Clar, aquest cas és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no és la paraula obligatòria. No, no.
2: Cap vacuna és
0: obligatòria. No, obligatòria, per això. Cap... Jo no entraria en un jardín que no vull entrar, eh?
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica,
0: sí?
2: Dintre del calendari. O sigui,
0: vaja,
2: que realment
0: sí.
2: està indicada igual que està... una meningitis,
0: d'acord,
2: igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, eh? Sí. Que són les paraules que... No, no, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem, ho reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari,
2: sí,
0: de vacunes sistemàtiques per als infants, eh?
2: Exacte.
0: Fins als 5 anys.
2: Mm-hmm.
0: Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, eh? Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en,
2: sí,
0: tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte.
0: Uh-huh. S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, uh-huh, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions.
0: Uh-huh.
2: O des de la meva salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val,
2: o per edat o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també, uh-huh, el dimecres en aquell,
0: val,
2: horari.
0: Uh-huh.
2: I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera,
0: val,
2: referent, agafant una cita per vacunació i la vacunaran,
0: i la vacunaran
2: sense,
0: val,
2: problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Hi ha algun matís? És principalment amb els nens sans,
0: sí,
2: fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis,
0: val,
2: com els adults.
0: Uh-huh.
2: Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis,
0: val,
2: en aquesta primera temporada.
0: Uh-huh.
2: Però després serà anualment una dosis. Això ja són petits matisos,
0: sí,
2: nostres.
0: Sí, que a vegades, que no pateixin per això les famílies.
2: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
2: És una.
0: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
2: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
2: Exacte.
0: Recordo, oi?
2: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de, a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: val.
2: Vale? Que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència.
2: Exacte, la punxada. I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot. Si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí, sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja a vegades les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
2: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom inclús, no? Jo, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
2: Sí.
0: No?
2: Amb els nens almenys amb els nens sí que és veritat que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta i ja estan,
0: sí.
2: I marxen bé.
0: Clar, perquè és això, que us veu que la punxada no és res.
2: Exacte.
0: Que ha sigut un moment i simplement a sobre que el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells.
2: No,
0: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, és evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que, home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet doncs habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència, i que ja bàsicament és com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
2: Exacte.
0: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa, però bé, s'ha de treballar.
2: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de
0: colors
2: i tot,
0: no,
2: però...
0: No. Però és això, després un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi ha per tant. Molt bé.
2: És la por prèvia.
0: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
2: No, referent a la vacunació antigripal,
0: sí.
2: No.
0: Val.
2: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
0: Fantàstic.
2: La bronquiolitis.
0: Molt bé. Va, ara, Cristina, toca amb tu.
1: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys, començarem a vacunar les persones que tenem a domicili.
0: Val.
1: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot demanar cita per vacunar-se.
0: Val.
1: Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80 en amunt rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
0: D'acord.
1: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
0: Val.
1: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú, les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
0: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans, que potser això, viuen a casa, estan a casa.
1: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
0: Correcte.
1: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
0: Val.
1: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
0: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia
1: ja es va instaurar
0: aquest tipus de vacunes.
1: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts, sí. O sigui que és important vacunar-se.
0: Val. Tot així no cal espantar-se,
1: No.
0: Que a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una mica ens alertem, però que no. Ja,
1: perquè a vegades
0: per sort...
1: ens dona sensació de que un altre cop. Covid, el Covid va venir i es va quedar.
0: Es va acabar.
1: El que passa és que no afecta de la manera que ens va afectar en aquell moment. Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenir en compte, sense tenir-li por, però com a tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important vacunar-se.
0: I per res més, perquè heu après una mica com ha tractat també la Covid, que això ben tractada amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
1: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai què passarà, una mica és tot un incert.
0: Ja, si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què, i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
1: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal, i l'any passat es va avançar molt abans. Sí. Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà.
0: Perquè
1: l'any passat jo recordo venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, que va haver-hi com a epidèmia de grip. Més potent.
0: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada intensiva de vacunació per avançar justament això,
1: per
0: la canvi de previsions.
1: Sí.
0: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sumar 2+2.
1: És una mica difícil de preveure, no? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
0: Clar.
1: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
0: Val. Seguim el calendari. Això, en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges d'edat. Fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, no, entenc que sí, no?
1: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
0: Val. A partir de, perdó, tots
1: a partir dels 60 anys.
0: De 60 anys.
1: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal, dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
0: Val. Val. I fora d'aquestes franges...
1: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual. Diabetis, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc, doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita. Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada vacuna de la grip o a vegades tens indicada vacuna de grip i Covid. Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60 o persones amb alguna patologia de risc.
0: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
1: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades o dones amb puerperi, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques i això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
0: Val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
1: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar. Però això encara no ho sabem una mica.
0: L'any passat va ser així, no?
1: Sí.
0: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va generalitzar la vacunació.
1: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així. O potser després del pont de desembre.
0: Arribats al cas ja vindrà.
1: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat
0: a les
1: persones
0: a les prioritats
1: més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui una mica més avançada.
0: Suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
1: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
0: Està superat això,
1: Sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar en funció una mica de risc.
0: S'entén. Crec que tu vas preguntar ja l'any passat, Cristina, si sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podíeu arribar a vacunar?
1: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000... Compto només persones adultes, perquè pediatria... Vam posar més de 6.000 vacunes.
0: Ostres.
1: Jo crec, sí.
0: És una bona xifra, entenc,
1: sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
0: sí,
1: al que seria esperable i a la recomanació.
0: I podem saber, sí, quantes haurien d'arribar en casos normals, eh?
1: Mira, t'ho diré així una mica grosso modo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
0: Clar, és molt, això.
1: I potser ens quedem curts perquè no arribem ni un 60%.
0: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
1: Sí, sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica, és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc. Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquestes vacunes ens falta un pèl com que la població se les cregui, perquè són importants. Sí. Perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai. La grip no és un refredat. La grip és febre, és malestar,
0: és
1: tos... És un virus com el refredat, però es comporta diferent.
0: Clar.
1: Un refredat no pot portar cap... No, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
0: Ja. Per això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no?, que és la prevenció. Uh-huh. I aquestes vacunes que poden prevenir és que això, grips, Covids, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. En pediatria, Marta, ho saps, quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
0: No passa res, no passa res. Digues. No, si no ho saps, no passa res, que no pateixis.
2: Rondaven al voltant d'unes 500, una coseta així. Llavors, quan la Cristina deia el tant per cent de persones a vacunar, per exemple, en infants... Hi havia un objectiu, els menors de 5 anys, uh-huh. O sigui, la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, uh-huh. Una coseta així. Uh-huh. Llavors, per ser una campanya que no fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sans i de uh-huh. més... Però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
0: Sí, sí. Jo penso que sí, I també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no?
2: Sí,
0: és a dir, que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament, perquè a vegades hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades, no?, aquestes tendències de si la Terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
0: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
1: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i de que ens les puguin administrar, perquè no... tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes, no? Ni en altres països ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
0: Correcte. Doncs val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre els virus respiratoris que hi ha, hi ha el virus respiratori sincitial.
0: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
0: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus... fibrosi quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
0: Val.
2: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. no hi ha ronda al final de la temporada, amb la bronquiolitis ja estan vacunats, eh? Ja els hem vacunat les primeres dues setmanes de setembre.
0: Val.
2: Ja estan vacunats tota la població. I ara, nens, nosaltres hem vacunat al CAP, nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
0: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu. I que ara els captem.
0: Val.
2: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen. Com
0: sí,
2: qui
0: sí,
2: diu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital, amb un dos dies de vida.
0: Val.
2: Surten ja vacunats.
0: D'acord, d'acord. Sí, sí, sí, sí. Clar, per la importància que deien.
2: Exacte.
0: Eh? Sí, que, de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil, o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, mon fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
2: Sí.
0: I tenia 2 o 3 anys.
2: Sí, jo crec que és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de,
0: sí,
2: de consciència.
0: Ja.
2: O la idea de... No és real, perquè no és real, perquè aquesta vacuna ja estava, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
0: Val.
2: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, però pel desconeixement.
0: Ja, ja.
2: Llavors allà és el nostre paper.
0: Clar, sí. D'acord.
2: Explicar les coses bé.
0: Que també s'entén, eh? Quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Ai, però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo, i que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
2: És fer-li la volta.
0: Correcte.
2: Com que són tan petits...
0: Correcte, correcte.
2: I immunitàriament
0: són... I tan fràgils.
2: Exacte. S'han de vacunar.
0: Correcte, això mateix. Ens hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, eh? Però també cada any sempre ho recomanem. Abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
1: No hem de fer res. I no hem de prendre paracetamol.
0: Doncs sí, això que...
1: Per prevenir.
0: Per no.
1: No
0: cal, eh?
1: No hem de prendre... No, i a més és contraproduent. O sigui,
0: val,
1: que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, m'haig de trobar bé.
0: Clar.
1: Si em trobo malament o tinc febre, doncs potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
0: Val.
1: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
0: Val.
1: Però no s'ha de fer res.
0: Ja
1: demana
0: està,
1: cita, que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
0: no
1: cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
0: sí, sí,
1: però ja està.
0: I per infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
2: exacte,
0: de preparació.
2: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
0: Val.
2: I ja està.
0: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció, cap mena.
1: Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
0: però
1: la vacuna està feta de virus inactivats, o sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
0: Val.
1: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus. Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar. Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
0: Però que no passa sempre, eh?
1: No.
0: Això em referia jo abans, eh? Només en determinats casos, eh? No...
1: A vegades hi ha persones que, pel que sigui, igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta.
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí,
1: tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
0: Sí.
1: Bueno, doncs el teu cos està responent.
0: Està reaccionant, i vol dir que...
1: I tampoc no és una cosa negativa.
0: Bé. Clar, està bé, molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres i tot plegat, que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
2: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
0: Val. Ja està, eh? Vida normal, és a dir, els infants poden, si sí, ja poden anar a col·le en el cas que vagin a col·le o a la guarderia, sí, no?, etcètera, i...
2: El que no recomana és fer una activitat molt, molt intensa.
0: Molt rigorosa.
2: Però...
0: menjar normal, beure normal, etc, etc. Que bé. Molt bé, doncs, aquesta campanya, com hem dit, no, campanya de la, em surt campanya de la grip, eh?
1: Sí, campanya de tardor.
0: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició amb els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho, a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Responsa i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh, sí, justament.
1: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o sí, així que ens fa, que ens fa ser reticents, no? Sí, i algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin, ho preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Clar, marxes amb una recomanació i amb una indicació.
0: Està clar. Però jo, i això ho dic jo com a Pere Sallent, Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, eh? A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
1: Jo tot penso dit, eh? Que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant, ja es poden demanar cites perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
0: Fantàstic. Doncs que no,
2: el que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot seguir rebint persones de risc, també pot seguir rebint trucades... Va. Per anar a cita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
0: Bé, per intentar arribar a ajudar al màxim de població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu sí, de consulta. Sí. Arribem les bates. Però no, pijames, no li dieu d'això?
2: Sí,
0: no li dieu pijames? Dieu pijames,
2: sí, sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
5: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
6: Ens acompanya ja Òscar Saladiell, és el degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda, moltes gràcies per ser aquí aquesta setmana al Connecta 14 amb nosaltres.
7: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
6: Senyor Saladí, aquesta setmana parlem de pluges torrencials al litoral del Baix Penedès i del Tarragonès. Hem viscut aquest estiu de nou uns episodis de pluges intenses que han causat nombrosos danys, també la pèrdua de vides a Roda de Barà. Estem arribant un moment en què estem normalitzant aquests fenòmens quan potser no els hauríem de normalitzar?
7: Bé, aquests fenòmens meteorològics adversos de pluges d'alta intensitat, en alguns casos de caràcter torrencials, no són excepcionals a l'àrea mediterrània on ens trobem el Baix Penedès, la zona litoral del Baix Penedès. Però una cosa és la pluja caiguda i la intensitat de la mateixa, que el clima mediterrani ja ho comporta, i l'altre és si són més freqüents i de major intensitat. I els estudis sembla que demostren que aquestes situacions adverses són cada cop més freqüents i més intenses. I, per altra banda, el que sempre també m'agrada dir és que una cosa és, com deia abans, la intensitat de la pluja, la quantitat que cau en un període més o menys llarg de temps, i l'altra és que es troba aquesta pluja quan arriba a terra.
6: Aquí arribarem, i aquesta és la voluntat d'aquesta entrevista, però sobre si són més intensos o menys intensos d'abans, parlem contínuament del canvi climàtic. Responen, entenem, a aquest canvi climàtic, la freqüència i la intensitat d'aquests aiguats?
7: Sí, en part sí, perquè està augmentant la temperatura de les capes baixes de l'atmosfera, i aquest estiu, déu-n'hi-do com ho han notat, no? L'estiu que ha tingut de temperatures elevades, però també està augmentant la temperatura de l'aigua del mar. I, per tant, l'aigua del mar és el reservori energètic per tal de que quan se produeix un fenomen meteorològic com aquest, de pluges, convectius, de pluges d'alta intensitat, com més càrrega energètica i més vapor d'aigua, etc., té aquesta tempesta o aquesta situació convectiva, més aigua pot descarregar en menys temps. Per tant, el canvi climàtic està darrere d'unes situacions meteorològiques que ja les teníem a l'àmbit mediterrani, no és que hagin aparegut així de cop, sinó que, degut al canvi climàtic, s'estan fent més freqüents i més intenses. L'altra qüestió és quins són els territoris afectats, perquè l'àrea mediterrània és molt, molt ampla i, per tant, pot ser que un any o un estiu afecti el Baix Penedès i el Tarragonès, i un altre al Maresme i un altre a les Terres de l'Ebre. I pot haver anys que afecti a tota la zona.
6: La seva trajectòria acadèmica li permet analitzar aquest fenomen des d'una mirada transversal. Què ens diu la geografia que no ens explica la meteorologia sobre aquests fenòmens?
7: Està clar. El Baix Penedès, no únic el Baix Penedès, sinó tot el litoral mediterrani català, tenim a l'est la mar Mediterrània, que és un mar relativament tancat, amb una latitud que fa que a l'estiu doncs, les temperatures siguin elevades i que faci que bueno, tenim un clima com el que tenim. Però, per l'altra banda, està el fet de que, a diferència d'altres zones, el Baix Penedès, el Camp de Tarragona, el Maresme, bona part del litoral català, a poca distància o a relativament poca distància hi ha una serralada, sigui la serralada litoral, en el cas del Maresme, sigui el cas de la serralada prelitoral, en el cas de bona part de Baix Penedès i el Camp de Tarragona, i també a la part del el Garraf, la serralada litoral. Per tant, tot i que no són unes serralades de gaire altitud, si ho comparem amb els Pirineus o amb altres serralades, aquesta poca distància entre, o relativament poca distància entre la serralada i el mar fa que, en cas de que hi hagi una pluja d'alta intensitat o una pluja constant, no cal que sigui aquí al Vendrell o a la zona del Vendrell, sinó a la zona del Montmell, com que tenim aquest entramat de barrancs, torrents i rieres, si plou allí, a les capçaleres, l'aigua va baixant, s'unix al torrent principal o al barranc principal i pot fer que la inundació no únicament sigui produïda per la pluja en si mateixa, sinó per l'acumulació d'aquesta pluja caiguda que s'acumula a torrents i rieres i, per tant, pot provocar inundacions sense que hi hagi necessitat de que a la zona on es produeix la inundació hagi plogut molt. Per tant, la combinació entre climatologia, meteorologia adversa en aquest cas i la configuració del terreny, sense entrar en la part de l'ocupació humana, estic únicament parlant de orografia, altituds, relleus, barrancs i, com deia, la serralada és paral·lela a la línia de la costa i els barrancs són perpendiculars a la línia de la costa. Per tant, tota l'aigua que cau, en el nostre cas, a la zona del Montmell, pues fa cap avall, cap al Vendrell, cap a Sant Salvador, cap al Francàs, cap a Covarruga.
6: No parlàvem d'ocupació humana, però ara sí, toca parlar segurament d'ocupació humana. En quina mesura l'ocupació del territori explica les conseqüències d'aquests aiguats?
7: És una altra part de l'equació, no? L'equació per dir s'ha inundat, i s'ha inundat en aquestes conseqüències materials, i com deies tu abans, que en alguns casos comporta, està comportant pèrdues de vides humanes, i això és el més tràgic o el més terrible. Però l'ocupació humana, la fiquem a l'equació i farà que a igual quantitat de pluja caiguda per unitat de temps, si aquesta aigua, quan circula superficialment, ja sigui pels vessants o pels torrents, les rieres, si troba obstacles, si troba alteracions del seu pas natural, del que era el seu pas natural, doncs és quan se magnifica o es pot magnificar, se pot produir inundació i es pot magnificar la inundació. I, per tant, tornant a la configuració del relleu aquí al Baix Penedès, no únicament al Baix Penedès, però també aquí al Baix Penedès, tenim la serralada cap a l'interior, paral·lela a la línia de la costa, tenim els torrents i els barrancs, doncs perpendiculars tant a la serralada com a la zona litoral. Si en aquest espai hi fiquem cases o zones urbanes, i hi fiquem infraestructures de transport i comunicació, o hi fiquem altres espais antropitzats, siguin polígons, o és igual, el que vulguem, no? L'artificialitzem, doncs, si això no se fa amb una mica de planificació, doncs, les conseqüències és una magnificació del risc d'inundació.
6: Hem construït massa a prop de la costa, en zones de rieres, probablement en zones inundables, en espais que actuaven com a zones de drenatge, però això ja està fet.
7: Sí.
6: I com s'ha d'actuar a partir d'ara, amb la previsió que aquests fenòmens continuaran produint-se?
7: Sí, el primer que hem de fer és no repetir errors. I, per tant, penso que tenim els instruments per tal de, com que encara estem en segons quines zones d'expansió, anem amb compte cap a on volem créixer en cas de que sigui necessari créixer. I créixer em refereixo a tant urbà com industrial, com les infraestructures de caràcter que sigui. Per tant, compte, analitzem i no fem res si veiem que hi ha, en aquest cas, un risc de que construïm en zona inundable. Per tant, sabem quines són les zones inundables. Primer aquesta. Segon, com deies, el mal ja està fet. Ja hi ha zones que potser es van construir coses en zones inundables, i aquí hauríem d'anar cap enrere i dir, senyors i senyores, que vau permetre això. Com és que es va permetre això? En altres casos, la zona s'ha tornat inundable a posteriori, perquè pot ser que al seu moment no fos inundable, però el que passa al Vendrell no únicament és conseqüència del que hi ha al Vendrell, sinó que l'aigua pot vindre més lluny, també és conseqüència de, o pot ser conseqüència de, canvis, alteracions que s'hagin produït de la Riera de Gisbal cap amunt o el torrent del Lluc. I, per tant, s'hi poden haver convertit en zones inundables, zones que no ho eren. Per tant, amb això que ja s'ha construït, ha d'arribar el moment de que sigui zones construïdes de manera inadequada o zones que s'han tornat inundables per canvis aliens, en aquest cas, per exemple, al Vendrell, igual hem de fer marxa enrere. Igual s'ha de

0: correcte, perquè si a unes persones se'ls va donar permís per construir el que sigui que es va construir en aquella zona, hi ha d'haver una manera de que no repercutixi negativament. Se'ls ha donat una solució a aquestes persones, però hi haurà zones que s'haurà de fer marxa enrere.
1: Quines mesures es poden aplicar per ser menys vulnerables si no es pot optar per aquesta deconstrucció? Perquè, clar, si parlem ara d'habitatges, on hi viuen famílies o blocs de pisos, com es fa enrere? Vull dir, això seria una solució que ara mateix no crec que estigui sobre la taula de cap administració. Però provisionalment, quines altres mesures per apaivagar, per disminuir, per fer menys vulnerable el nostre territori es poden aplicar?
0: Bé, si no es pot a curt termini, potser tampoc a mitjà termini, donar una solució que és canvi d'ubicació de la vivenda d'uns edificis on viu gent i que van comprar o tenen llogat i que ningú els va dir que aquí era una zona inundable, doncs, i no és possible a curt termini, com deia, a mitjà termini, que es traslladi, no? Dius, no, vostès ja deixaran de viure aquí, però tranquils, que la seva nova vivenda serà en aquesta altra zona. Si això és més difícil econòmicament, administrativament, legalment, etc., el que s'ha de buscar és veure quin és l'origen que fa que en aquesta determinada zona, quan plou molt, s'inundi, perquè no, l'origen no sempre és el mateix. I, per tant, s'ha de veure on està el problema, si és perquè hi ha una carretera o una via del tren que fa d'embassament natural quan se desborda. Perquè han modificat una llera d'un barranc, perquè el barranc aquell no està prou acondicionat, jo no diria mai brut, a no ser que hi hagi brutícia humana, si hi ha vegetació, doncs, bueno, pot ser una altra història, no és brut de vegetació. Per tant, on rau el problema i mirem si el problema es pot solucionar sense necessitat d'anar a mesures dràstiques extremes com pot ser aquest canvi d'ubicació.
1: Hi ha precedents a la zona que vostè coneix del litoral especialment tarragoní de construccions per reduir les conseqüències que pugui haver en uns aiguats?
0: Hi ha zones del litoral on estan deconstruint passejos marítims. No?
1: Tenim un exemple a Calafell, també.
0: A Calafell, a Vilaseca, i bueno, no cal deconstruir, també pot ser, o no té per què ser únicament deconstruir, perquè a vegades és difícil, no? Sinó renaturalitzar, enxamplar les platges i mirar de construir zones de dunes que facin de reservori d'arena i que davant d'una situació meteorològica adversa que entra l'aigua del mar i s'emporta l'arena, que la restitució no calgui que no faci falta que sol sigui humana, que aportem arena de no sé on, perquè també està limitada l'arena de la platja, vull dir, hi ha un moment que potser no la podrem moure de segons quins llocs. Doncs, bueno, aquesta sigui una opció en el cas de problemes a la zona litoral perquè la tempesta o el temporal s'ha emportat. I l'altra és, en el cas de les inundacions provocades per les avingudes de rieres i torrents, com que aquestes rieres i torrents no tenen una manera, com poden ser els embassaments dels rius principals, no?, de graduar els fluxos del cabal de l'aigua, el que es pot fer, però, és a les zones cap amunt, barranc amunt, és ficar zones de laminació, estructures creades pels humans per tal de que l'avinguda no sigui tanta aigua de cop i que l'arribada de l'aigua al tram final del barranc o del torrent no sigui en tanta quantitat. Òbviament també veure en quin estat estan aquestes rieres per tal de laminar l'avinguda de l'aigua, que no hi hagi algun obstacle que faci d'embassament i després quan aquest embassament se supera per l'aigua vingui tota l'aigua de cop. Se'n poden fer molts, veure on, si hi ha hagut algun canvi amb la morfologia per alguna obra o per alguna actuació de caràcter humà, si això ha implicat que una aigua que normalment tirava per aquest camí ara gira i s'incorpora al torrent aquest, al que sigui, i ja no és únicament l'aigua que baixa de torrent amunt, sinó que també s'incorpora aquesta, doncs hem d'anar molt en compte en aquestes modificacions i per evitar-ho hem de saber quin és el risc que pot passar. Per tant, preventiu.
1: Vostè feia referència als aiguats del juny de l'any 2000 aquí al Vendrell i ara al Vendrell, a la Riera de la Bisbal, s'ha fet una actuació de naturalització, d'adequació d'aquesta riera. Com valora aquests treballs que s'han fet i que encara continuen en una següent fase?
0: El fet de fer aquestes modificacions per tal de reduir els riscos ho valoro positivament. Entenc que darrere aquí hi ha un equip d'enginyers i del que els que correspon i que el projecte està ben fet, per tant, jo aquí no

0: no hi entro perquè no és el meu camp, el pas d'executar segons quines, quins projectes, no l'entenc. Jo entenc que està bé, però bueno, el risc que existeix, com de sever pot ser la manifestació del risc, no ho sabem, no ho sabem. I per tant, la manera de saber si funciona o no és que no passi res, ja sigui perquè la pluja d'alta intensitat no ha passat, o perquè si passa, ha respost correctament. Aquí és com quan ho sabrem, perquè es pot modelar, òbviament, se poden fer models per veure, no?, què passarà, simulacions, però una cosa són les simulacions, que estan molt bé, i l'altra és la realitat. Per tant, el tema de les zones inundables s'ha de tindre en compte, no?, per decidir a on construir què i on no construir segons quines coses, no? Igual que diu, aquí es poden ficar cases aparellades, aquí és per equipaments, aquí és per zona verda, aquí és per industrial, aquí és no urbanitzable. Doncs, òbviament, hi ha unes zones que no hi hauríem de fer res pel fet de que són potencialment inundables. Si estiguéssim en risc de terratrèmol, doncs no es pot fer. L'altra qüestió clau, també, des del punt de vista de la planificació territorial, no és únicament la planificació urbanística aquesta, que engloba tota la superfície del municipi, sinó que, tenint en compte on ens trobem, hi ha uns plans d'emergències que cada municipi està o obligat o se li recomana tindre'l. Els plans d'emergència a nivell de Catalunya, pues, l'INUNCAT, l'INFOCAT, el BENCAT, el TRANSCAT, és igual, tots els CATs que vulguis. I després, cada ajuntament, repeteixo, tenint en compte on se troba a nivell geogràfic aquest municipi, n'hi ha uns que obligats i n'hi ha uns que recomanats. Per tant, en el cas del Vendrell o qualsevol dels municipis del Baix Penedès, quins estem obligats i quins estem recomanats? Dels que estem obligats, els tenim tots actualitzats, com el pla d'emergència municipal, vinculat a l'INUNCAT o a l'INFOCAT o al BENCAT o al que vulguis, i quins dels recomanats, no sé, el SISMICAT, per exemple, o el NEUCAT, que el NEUCAT suposo que aquí no, ni recomanat deu estar, però bueno,
1: amb el canvi climàtic no se sap.
0: Sí, no se sap mai. Per tant, hem de tindre-ho tot actualitzat, el que correspongui, perquè en cas de que es manifesti el risc, tenir clar l'actuació, el procés, per tal de reduir danys. Danys n'hi haurà, sí, però hem de reduir al màxim, i sobretot, el que no pot ser és que hi hagi morts.
1: Senyor Saladier, si vostè hagués de marcar les prioritats per reduir el risc d'inundacions al Baix Penedès, quines serien? Quin és l'ABC que s'hauria de complir en els propers anys?
0: Bé, doncs jo aniria del més quirúrgic, de veure el terreny municipal del Vendrell és molt gran i molt divers, no? Hi ha altres municipis que potser la seva extensió és petita i seria més fàcil dir, doncs farem això. Al Vendrell, la diversitat d'espais fa que igual sigui necessari aplicar diferents mesures, però si hagués sigut, si ha de ser de manera escalada i prioritzant-la, òbviament, primer buscar de manera quirúrgica com arreglar els problemes d'algunes d'aquestes zones, perquè no tot el municipi hi ha els mateixos problemes, de manera quirúrgica, amb la menor afectació possible a l'hora de fer els canvis, però més tard o més aviat, vull dir, anar graduant-ho, més tard o més aviat s'hauran de prendre mesures més dràstiques pel fet de que, no únicament el Vendrell, però també el Vendrell, sobretot la zona més propera al litoral, hi ha espais que ara estan més exposats. Potser fa 30 anys o fa 40 anys no estaven tan exposats. Podien estar en zona inundable, sí, alguns altres no, però l'exposició ha canviat. Degut al canvi climàtic, l'exposició ha canviat. I, per tant, si hem ficat més infraestructures i més assentaments, hem canviat, hem alterat més els usos del sol, davant del canvi climàtic estem més exposats i, per tant, arribarà un moment que les solucions quirúrgiques o a petita escala no seran suficients i, per tant, haurem de prendre decisions més dràstiques, però es necessitarà compensacions i necessitarà que sigui una estratègia no municipal, sinó estratègia més de país.
1: Què podem esperar a partir d'ara? Ja ho sé, que no som visionaris del futur, però amb els estudis, amb el que ja coneixem, amb els antecedents, què ens pot esperar en properes temporades d'estiu, en temporades de pluja i inundacions?
0: Clar, jo el que dic és, parlo de la probabilitat. O sigui, el canvi climàtic el que fa és que hi hagi més freqüència de situacions meteorològiques adverses per fer qualsevol cosa. A l'aire lliure, sobretot, no? Sol i platja, castells, o qualsevol activitat a l'aire lliure, l'agricultura, etc. Farà que hi hagi més freqüència. On? No se sap. Per tant, el que fa el canvi climàtic és que augmenti la probabilitat de que, en el cas del Vendrell o de la zona litoral del Baix Penedès, cada any hi hagi fenòmens d'aquest tipus. Vol dir que l'estiu que ve serà pitjor que enguany? Potser no, o potser sí, però la probabilitat augmenta. I davant d'aquesta incertesa, torno a insistir, mesures de preventives, adaptació i mesures preventives, perquè si es torna a produir, que esperem que no, doncs ens trobi preparats.
1: Òscar Saladier, degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, moltes gràcies per tota aquesta informació que ens ha aportat des de la seva visió transversal sobre aquest fenomen que hem patit recentment aquest estiu. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Joan Molines, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Com estàs?
4: Pues molt bé, i tu?
3: Sí? Bé, no ens podem queixar.
4: T'ha plogut molt?
3: Jo al matí, quan he arribat, encara no plovia. M'he salvat pels pèls.
4: A casa diluviat.
3: Sí?
4: Tremendo, tremendo. M'ha omplert la piscina de nou. Tenia com 20 o 30 centímetres perquè no l'havia omplert.
3: Wow.
4: Això vol dir que ha plogut molt.
3: Clar, clar, clar, clar, clar.
4: I quan m'he llevat a les 6, un diluvi espectacular.
3: També ha sigut molt irregular, eh? En zones ha plogut molt, en altres zones no tant, i el Vendrell, diguem, Vendrell nucli, no ha plogut massa. Em sembla que eren 8 litres per metre quadrat, vull dir que és molt poca cosa.
4: A casa no sé quan serà, però...
3: Més d'això, segur.
4: Molt. Sí, sí,
3: més
4: sí.
3: D'això, segur.
4: Sí, sí, sí.
3: Bé, si bé crec que ja està.
4: Ja, sempre que em fico així roba més de pluja i tal, no plou mai per aquí.
3: Home, és el típic, tu agafa per aigua que no plourà mai.
4: Correcte, quan no agafes per aigua et diluviarà.
3: Exacte, sí, sí, sí. És com les alertes aquestes, les S-alertes, és a dir...
4: Ahir em van enviar una a les 11 i mitja de la nit, estava ja mig dormit, i escolto això i jo pensant, cago en la puta.
3: Això mateix. Però és el mateix, quan hi ha alerta no passarà res, quan no hi hagi alerta és quan passarà alguna cosa.
4: Bueno, ja, ja es va veure.
3: És llei de Murphy.
4: Ja es va veure el dia que van enviar que van enviar tantes alertes,
3: sí,
4: van anar tots amb canoa.
3: Correcte, pues el mateix, el mateix. Bé, pluja a banda, avui seguim parlant de la tecnologia, i a més, bé, amb una dinàmica molt xula, que has buscat, Joan, que és una mica repassar un dia qualsevol, de qualsevol mortal de nosaltres, i saber una mica tecnològicament el que utilitzem, potser sense saber-ho, no? La tecnologia que no veiem.
4: Sí, sí, sí, la idea era... Al final hem parlat molt sempre d'intel·ligència artificial, de xarxes socials i tot, però la tecnologia ens envolta durant el dia a dia. Llavors la idea era fer un repàs d'un dia més o menys normal per tothom, ja he vist una hora més aviat, una hora més tard, tots aquests aparells que fem servir i com funcionen, que jo crec que és bastant interessant, perquè jo n'hi havia alguns que no sabia com funcionaven.
3: Sí?
4: És interessant i sempre portem alguna peculiaritat de novetats que surten,
3: com
4: que parlarem del raspall de dent de 500 euros.
3: Bueno, ja trigaven a arribar, no?
4: És curiós, és curiós. Jo vaig veure la keynote, que és la roda de premsa o la posada en escena, i sortia el CEO de Dyson presentant-ho, i és curiós, és curiós.
3: Clar, Dyson, ja ho has dit tot.
4: Dyson, sí, que va començar amb aspiradores, si no recordo malament.
3: Sí.
4: I s'han anat menjant al mercat.
3: Correcte.
4: Amb tot això.
3: Que té una tecnologia suposadament i realment crec que molt puntera, no? I molt bona. Les aspiradores, jo no en tinc, però diuen que són extraordinàries, però també secadors de cabell i coses
4: tot.
3: Així, a uns preus desorbitats.
4: Sí, sí, sí. Però bueno, al final la qualitat és bona.
3: No, si la tecnologia és bona i el producte és bo, és evident que
4: és important és que el mercat està disposat a pagar-ho, si no, no existiria. O sigui, no crec que traguessin un raspall de dents de 500 euros sense saber si realment el mercat està disposat a pagar-ho. Això no vol dir que hagi de ser un èxit.
3: Ja.
4: Però hauran fet el seu estudi de mercat, entenc.
3: Sí, però hi ha molta gent que està molt pendent d'aquestes coses.
4: Sí, hi ha molt gent molt friquitequi que es compren qualsevol gadget. Jo a vegades m'incloc, que a vegades em compro coses que per algú normal no té molt d'ús, però jo li trec molt d'ús. Per què? Pues perquè m'agrada, o perquè és el que em dedico, o pel que sigui.
3: Clar. O també perquè t'has acostumat. Molt d'aquests elements, quan t'acabes acostumant i els incorpores això al teu dia a dia, i potser aquesta és la clau, no? Quan utilitzes un producte tecnològic i no ets conscient que és un producte tecnològic, és perquè el tens molt introduït ja.
4: Bueno, perquè sense ell no podem viure.
3: Clar.
4: I aquí podem parlar del forn, el microones, el cotxe, o sigui,
3: correcte,
4: aquí hi ha una tecnologia
3: la gran majoria de coses, sí.
4: Darrere que si ens ho paréssim a pensar,
3: sí.
4: és increïble.
3: Sí, sí. De fet, avui intentarem una mica això, parlar d'això o a través d'aquesta base de repassar un dia quotidià per qualsevol una mica quins són els elements tecnològics que utilitzem i a vegades no som conscients de què utilitzem i de com utilitzem. De fet, comencem ja de ben d'hora al matí, que és el despertador, Joan.
4: Tu com et despertes? Què et fiques al despertador?
3: Jo tinc el amanecer.
4: El amanecer?
3: Sí.
4: Llavors, a l'estiu et lleves a les 5 del matí i a l'hivern et lleves a les 8 i mitja.
3: No, perdó. No. Efecto amanecer al despertador.
4: Vale.
3: No, jo, mira, és una cosa curiosa. Jo amb la claror de l'habitació no puc. I a l'estiu passo molt malament.
4: Ho vas comentar.
3: Perquè tens la finestra oberta perquè fa calor, la persiana pujada, i quan es fa de dia, doncs, em posa molt nerviós. Però, en canvi, el despertador és efecto amanecer.
4: Que és allò que va pujant la música paulatinament...
3: Sí, i a la llum, sobretot.
4: Sí.
3: Tu pots programar a partir de en quanta estona vols que comenci a intensificar-se la llum i la música o el que vulguis triar, pel despertador, que també pots triar.
4: Però ho fas amb el mòbil o ho fas amb un...
3: No, ho faig amb un aparell. Fins ara tenia com un aparell analògic, que era molt conegut, a Philips, que no sé com es deia, i que era una bombeta, eh? Era una bombeta, és a dir, que era com una làmpada, hi havia la bombeta i després, pues, bueno, hi havia aquest... Pues, es anava fent. I des de fa anys tinc un despertador intel·ligent, un Lenovo, que no deixa de ser com una espècie de dispositiu d'aquests, d'Alexa o OK Google, sí, sí. I aleshores a través d'aquí pots programar-ho també.
4: Molt bé. És interessant. Jo una vegada el vaig provar des del mòbil, no em funcionava gaire, llavors jo em desperto des del mòbil. Però és interessant perquè jo sempre fico el mòbil amb mode dormir.
3: Sí.
4: O sigui, jo el tinc configurat de que qualsevol trucada em soni, però ni mails, ni whatsapps, ni res em sona. I per què? Perquè imagina que em truca un client, no sé, com tenim ajuntaments que són clients que hem d'operar 24 hores, imagina't que, jo què sé, el sistema es cau a les 3 i mitja de la nit. Ells ja estan desperts, perquè sempre hi ha policia desperta o el que sigui despert. Llavors, jo sempre tinc ficat que el meu telèfon, per qualsevol trucada, soni a la nit. Si algú té el meu número i em vol fer alguna broma, doncs... Pues,
3: passa sovint, però...
4: No, m'ha passat... Ficaré que en 5 anys m'haurà passat 5 vegades, com a molt, i són dies molt puntuals. Fica't que són 1.500 dies, mica més, mica menys.
3: Sí,
4: són una mica més, però fica't que són 1.500 dies. Que me'n truquin 5, escolta, és part de la feina i...
3: Sí, sí.
4: I ja està. I les 5 eren totalment justificades. O sigui, les 5 era que vam tenir un seguit de problemes en una festa major, si problemes tecnològics, i ja està. Això fa com 4 o 5 anys, o sigui... fa ja temps d'això. Llavors... com funciona això? Quan tu programes una alarma, o sigui, el mòbil té diversos canals.
3: Uh-huh.
4: Té el canal de trucada, té el canal de notificacions, té el canal d'alarmes, té el canal X canals. Llavors, quan tu fiques el modo dormir, per exemple, el que fa és silenciar diversos canals. I el canal del despertador doncs te'l deixa obert. Per què? Perquè tu vols despertar-te. El despertador no et sonarà 3 hores abans, a no ser que ho hagis configurat. Llavors, el mòbil el que té és té capat tot el... tots els canals, menys els canals que tu deixes oberts, en aquest cas el de despertador.
3: Uh-huh.
4: I és interessant perquè ara, almenys fins on jo sé, si tu apagues l'iPhone, l'iPhone no sona. Uh-huh. O sigui, no tens el despertador. Però antanyo, quan tu tenies el típic Nokia d'aquests, que tu l'apagaves per la nit i programaves el despertador, et sonava.
3: Val. Ai, és veritat, sí.
4: Parlo dels mòbils que no tenien pantalla, que eren aquests que amb blanc i negre o color taronja i...
3: Sí.
4: Era, doncs aquests, tu els hi ficaves l'alarma i apagaves el mòbil per la nit, perquè ningú t'havia de trucar ni ningú t'havia de fer res, però el mòbil, si ficaves a les 7 es...
3: És veritat, s'activava sol, no?
4: I... S'activava sol. Això ara amb els nous no. Si tu no tens bateria, doncs pues no tens...
3: Doncs pues no hi ha despertador. És veritat, és una bona curiositat aquesta, sí.
4: Llavors, dintre de tots els modes de despertador, hi ha un, com el que tu dius, que és el... a l'amanecer, que és que comença amb una música molt suau, sense molta llum i tal, i va, em sembla que són entre 5 i 10 minuts.
3: Sí, diria. Ho pots programar, eh?
4: Pots programar.
3: Pots personalitzar, almenys el meu.
4: Llavors va pujant la intensitat de la música i la intensitat de la llum. I amb això el que fa és intenta simular el despertar natural.
3: Ja.
4: No és natural, però,
3: no.
4: Però ho intenta
3: simular. Però almenys el que evita, que és el que em passa a mi, i a mi acostumat des de fa molts anys, és que evites el sobresalt. Del despertador.
4: Jo per això sempre em desperto amb la vibració del mòbil.
3: Ja.
4: Jo no em desperto amb soroll. Jo deixo el mòbil sobre la tauleta. Uh-huh. I quan vibra ja fa un soroll. No és el soroll més agradable del món, però no és un del tit-tiri-tit-tit-tit-tit-tit-tit, sí. Aquest o qualsevol cosa d'aquestes.
3: Uh-huh.
4: Que dic que t'aixeques espitat. I a sobre és dolentíssim, perquè si estàs amb sorrem i de cop et lleves així, doncs t'aixeques, com jo dic, mig tonto.
3: Sí.
4: Llavors...
3: Te'n recordes? Clar, tu ets molt jove, Joan. Però antigament hi havia uns despertadors que estava molt de moda pels més joves, que hi havia varis, eh? Hi havia un que era una gallina i feia soroll, bueno, gallina gall, i feia soroll de gall. Jo tenia un que era una moto i feia soroll de moto.
4: I et llevaves amb la moto.
3: I soraves amb el soroll de la moto. Imagina't com acabes d'aquell soroll de la moto.
4: bueno, deixes de, o sigui, deixen d'agradar les motos.
3: Vull dir, fins al punt de que quasi, que és això, destrossaràs al final ja, tenies ganes de carregar-te aquell despertador, que tu no has viscut això, no?
4: No, jo tenia el típic despertador normal de taula.
3: Sí.
4: I després els mòbils. Sí.
3: I el fotut d'això és que tots aquests, perquè jo coneixia el meu entorn, que tots més o menys en tenien algun d'aquests, això, la gallina, o la moto, o d'altres, i el bo és que quan paraves allà, buenos días, saps, allà feia, el meu feia brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, imagina't així, fins a la saciedat, imagina't com sí, te l'abra el cervell, i quan paraves sentia un buenos días.
4: Ah, que bé. I sabés, després tornaves a dormir o ja
3: no, jo sempre he sigut jo no he sigut mai, jo he sigut sempre a despertar-me, perquè si me'n tornés jo no em despertava mai més, ja, per entendre's. Sí.
4: I ara és interessant perquè estan sortint molts nous tipus de despertador. Per exemple, hi ha un que aquí no l'he ficat, però hi ha un que és que ja amb els matalassos intel·ligents detecta com tu dors, detecta en quina fase del son estàs.
3: Sí.
4: I llavors et va despertant.
3: Val. Perquè estem a la moda també de la monitorització del son.
4: Tot
3: no, amb els rellotges i sí, els anells, tot plegat. Tot. Està com molt de moda també monitoritzar el teu son.
4: Sí, doncs ara hi ha matalassos, hi ha rellotges, hi ha tot. I el més peculiar que he trobat és un despertador de tauleta, com el que podem tenir, que segueix el son amb un radar. O sigui, fa servir la tecnologia de radar per saber quin ritme cardíac tens, quina respiració, i amb això saber en quina fase estàs i ajudar-te a despertar. Clar, tot això són prototips,
3: això
4: encara està lluny, però al final anem cap allà. Al final, sí, no sé, a la gent ens agrada comprar aquestes coses.
3: No, i tant.
4: I si tinc un matalàs que em pot anar despertant i d'una forma més intel·ligent i em fa que dormi millor, doncs mira.
3: Sí, la intenció sempre suposo que és intentar dormir millor.
4: Sí, però hi ha també els matalassos aquests que calibren la temperatura automàtica, no sé si els saps.
3: No conec.
4: Hi ha uns matalassos que el que fan és a cada meitat del matalàs tu li pots configurar la temperatura. Hi ha una opció que és temperatura adient o alguna cosa així que li diuen. Llavors, en base a la temperatura de l'habitació, la temperatura que tu tens, el tapat que estàs i tot, calenta més o calenta menys. Com si fos una esterilla elèctrica.
3: Val, sí.
4: Però té el propi matalàs.
3: Només amb escalfor, amb fred no.
4: No,
3: això estaria bé, eh? Un matalàs refrigerat per l'estiu, després de les calorades que estem tenint a l'estiu.
4: Jo entenc que algú ho ha inventat, això.
3: Ojo, eh? Sí?
4: Jo entenc que algú en algun país calorós ho ha inventat.
3: Segur.
4: No sé quin preu té, no sé què tan fiable és, ni res, però el que es calenta sí que ho sé.
3: Sí.
4: I té molt bones crítiques,
3: Mira, el que també sé, que, i això existeix ja fa molts anys, que jo no ho sabia, és que a vegades els matalassos, molts d'ells, tenen cara hivern i cara estiu.
4: Sí.
3: I jo no ho sabia, ja fa temps que ho sé, però en el seu moment no ho sabia. Que hi ha matalassos que es pot girar depenent de l'època de l'any.
4: Els dels nens petits igual, els de nens petits també tenen un més calent i un més...
3: Sí, suposo que no, pels filtres, els forros...
4: El tipus de fibra també, sí. I sobretot el llençol que li fiques. Si tens el mode estiu, però li fiques uns llençols de felpa, pues,
3: no,
4: la veritat és
3: no,
4: que...
3: No faràs massa cosa, no?
4: Suarem molt.
3: Però bueno, molt bé, està bé.
4: Seguim, anem al que tots hauríem de fer entre una i dues vegades al dia, que és raspallar els dents. Tu quin tipus de raspall fa servir?
3: Jo vaig alternant l'elèctric i el... Tinc èpoques.
4: Ah, molt bé.
3: Tinc èpoques que fa servir l'elèctric, no em diguis per què, el trobo molt còmode, i una cosa que a mi m'ha molt bé és que et marca el temps, i això és molt còmode.
4: Els dos minuts.
3: Exacte, fa com un canvi de ritme i t'indica que doncs, ja pots canviar cap a un altre costat, l'altra filera de dents. I a vegades que, pel que sigui, doncs, parlar més ràpid o pel que sigui, vaig amb el manual. I ara estic amb el manual, ara.
4: Bueno, està bé.
3: No sé per què,
4: Bueno, manies, suposo.
3: Sí.
4: Fa que manies i canvis.
3: Estic tots allà, vull dir, no, depèn, sí.
4: Llavors, hi ha varis, no sé si saps quins tipus de raspalls hi ha.
3: Més o menys, sí.
4: Bueno, tu que els has fet servir, suposo que t'hauràs informat. Sí. Hi ha els rotatius, que són els que com el nom diu, giren, i hi ha els sònics, que és que es queden quiets, però vibren molt ràpid, que són els típics de Colgate, i tots aquests acostumen a ser sònics, aquells que tenen, que són llargs, però que a la meitat veus com es van movent endavant i enrere. Doncs aquests són els sònics. La diferència és que un roda, i en principi doncs, fa moltes més vegades que tu, com si ho fessis a mà, i els sònics és per, doncs, pel moviment altíssim, el que fa és es fica tot i ja ho es va netejant. És interessant perquè són dues formes de fer-ho, al final. A mi l'altre dia vaig anar al dentista i a mi em van dir, fes servir el manual. No, no faig servir cap elèctric, em van dir, fes servir el manual, perquè tenia les, sí, tenia les genives, tenia les genives inflamades.
3: Més agressius, no? Els, sí. Entenc els elèctrics.
4: Sí, i tenia les genives inflamades i em van dir, fes servir el manual. Llavors, com tu has dit, porta un temporitzador de 2 minuts, i ara el nou que han tret, que és el Camera Jet, és un que té càmeres. Com el nom diu, té càmeres, i llavors...
3: El raspall de dents?
4: El raspall de dents té càmeres, i amb intel·ligència artificial i amb computació per imatge, el que fa és, mira tu com tens les dents, i llavors va enfocant els xorros cap allà.
3: Què dius?
4: Sí.
3: En sèrio?
4: Sí, sí, sí, sí. Esgotats estan.
3: Què dius? Funcionen, eh? Estan...
4: Bueno, no sé, encara estan en preventa.
3: Va, que és el que deies aquest de Dyson, eh? Ostres...
4: Sí.
3: Bueno, mira, si van bé, no és mala
4: sí,
3: idea.
4: Sí, però li he ficat càmeres en un raspall, com aquesta gent li fica càmeres a tot.
3: Clar.
4: Li fica càmeres a tot.
3: Clar, que això té l'altre aparell, també s'ha de dir.
4: Han ficat càmeres al raspall i llavors les càmeres i amb un xip que té el propi raspall, el que fan és detecten, doncs aquí està més net, aquí està més brut, aquí tens càries, aquí tal, aquí no sé què, i llavors van enfocant els xorros i les pues cap allà.
3: Val, però xorros també,
4: sí, sí, sí.
3: Sí, perquè sé que hi ha com un raspall de dents que jo he vist, però no, són com uns irrigadors, no? És com d'aquests del dentista que tiren com aigua a pressió.
4: Per això.
3: Té això, doncs, aquest raspall,
4: sí.
3: Eh?
4: I allò enfoca, és com un francotirador cap a les dents.
3: Ostres.
4: Jo recomano veure la keynote perquè em resulta interessant. Com va presentar, com si fos un Apple, un raspall de dents.
3: És que és Dyson, clar, Dyson és molt tecnològica.
4: Sí. Sí,
3: Dyson és molt tecnològica.
4: Innova
3: molt. Que curiós, sí, exacte. Sí,
4: innova
3: sí.
4: Molt.
3: Està bé perquè és allò, no? Tecnologia a la quotidianitat, no? Els objectes
4: molt.
3: Més quotidians.
4: A mi m'agrada com a empresa perquè, independentment de que me'l compri o no, que no me'l compraré, arrisquen molt. Arrisquen
3: clar.
4: Molt, intenten canviar com les persones viuen el seu dia a dia d'una forma totalment més tecnològica.
3: Sí, sí.
4: I jo recomano a la gent que si té... Sembla que dura 15-20 minuts, que si té un rato, miri la keynote de Dyson, Camera Jet, es diu el raspall. Sí, veia, que tenen com un iPhone...
3: Clar, clar, clar, i és un raspall de dents.
4: Un raspall de dents, tenen com que això és el futur.
3: Clar, ara quasi $500, el raspall de dents, no? Així que tanto... Bueno, que qui se'ls vulgui o se'ls pugui gastar, que ho faci.
4: A veure, si això m'estalvia anar al dentista...
3: No, sí, pot ser una inversió, però en aquest cas, perquè fa la dentadura o les dents, és una inversió, sens dubte.
4: Sí, sí, sí.
3: Home, després hi ha els secadors, que també diuen que són una passada. Clar, jo no encasto de secador, per raons òbvies, però...
4: Bueno, podria secar la barba.
3: No caldria. Però hi ha aquests secadors de Dyson, que també són molt bons, que van aquest dineral, també valen 300 o 400 euros.
4: I les aspiradores,
3: sí,
4: també diuen
3: que
4: són molt bons.
3: No, és la gamma estrella de Dyson són les aspiradores.
4: Em sembla que no es van crear per aspiradores, però va pivotar cap allà, va pivotar.
3: Sí, sí, sí.
4: Però sí, sí, per el que tots coneixem Dyson és per les aspiradores.
3: Molt bé.
4: Seguim. Anem a la part de l'esmorzar. Uh-huh. Anem a la part del microones. Tu sabies com funcionava el microones?
3: Bueno, més o menys, a grosso modo.
4: Com funcionen el microones?
3: Bueno, són aquestes ones que no sabria anomenar, que el que fan és estimular, no, el menjar, o l'aigua del menjar, em sembla.
4: L'aigua.
3: Fa estimular l'aigua del menjar i això fa escalfar el producte.
4: Sí, el fer vibrar les partícules
3: això.
4: D'aigua, el que emeten és calor.
3: Val.
4: Llavors, les partícules d'aigua calenten
3: l'aliment.
4: A l'aliment.
3: És a dir, l'aigua que conté, l'aigua, la humitat que contenen els aliments, perquè tot qualsevol, la majoria d'aliment conté alguna cosa d'aigua, doncs... Sí, sí. Veus? No està tan mal encaminat, doncs. No.
4: I dintre d'aquí, doncs, té varis... Té diverses modalitats. Té el descongelar, si vibra menys... O sigui, al final, com més alt el tens, més fa vibrar aquestes partícules.
3: Val.
4: I el fer més vibrar les partícules, doncs el que fa és calenta. I una cosa que jo no sabia, aquesta és una de les que no sabia, és com calentava el menjar, si va de dintre cap a fora o si va de dalt cap a baix.
3: Uh-huh.
4: Llavors, vaig estar mirant i va de dalt cap a baix. O sigui, les zones només penetren uns pocs centímetres i la resta de calor s'escampa a dins, o sigui, de dalt cap a baix.
3: Val.
4: Sí, per contacte, o sigui, quan tu calentes, per això a vegades el menjar per baix està fred.
3: Clar, per dalt està molt calent, que crema moltíssim.
4: Per dalt dius, hòstia, està calentíssim, crema, cago en Déu. Llavors,
3: i després a dintre
4: a baix està fred.
3: Està
4: el que s'ha de fer és remenar i intentar deixar el màxim d'aire possible perquè passi la calor. Quan tu agafes un menjar de la nevera que està que sembla una peça de gel, costa molt més calentar. Per què? Perquè està tot molt comprimit i no hi ha espai entre els aliments. En canvi, si tu el que fas és remenar-lo i li dones aquest aire per dins, aquesta separació, encara que sigui microscòpica, és igual, però les partícules estan separades, el calor baixa molt més ràpid.
3: Quin tipus d'ones són, per això? Són
4: ones, són ones,
3: sí, magnètiques...
4: Són magnètiques i és una, amb una cosa que es diu magnetró. El magnetró genera ones de ràdio d'alta freqüència.
3: De ràdio, ones de ràdio, doncs.
4: Sí.
3: Ah, curiós. Sí. Curiós. Clar, hi havia també, que sembla que s'ha anat perdent mica en mica, perquè s'ha demostrat que no, però que era cancerigen. No, el microones sempre s'havia dit.
4: Això deien per les ones. Sí. No sé, jo crec que ja fa molts anys que mengem en microones i tots seguim relativament vius.
3: Sí.
4: A no ser, ai, què vaig llegir l'altre dia? Que estava contaminat. Hòstia, vaig llegir que un aliment que menjàvem diàriament estava estava contaminat de forma radioactiva.
3: Què dius?
4: Sí, què era? Què era? Ho vaig estar mirant.
3: Però per alguna raó, per...
4: No sé, no m'he llegit molt la notícia, perquè ho vaig llegir per Twitter i vaig passar bastant per sobre, però hi havia un aliment quotidià, si no recordo quin era, ja ho buscaré, si no, hi havia un aliment quotidià que havien sortit indicis de que estava contaminat amb... Ai, com es diu? No em surt ara la paraula. Sí, l'he dit fa un moment, radioactivament.
3: Ostres, quina por, sí. Doncs.
4: Bueno... En principi tots estem vius, eh?
3: No, sí, sí, exacte. És com, bueno, és com el mercuri de segons quins peixos, o sí, el mercuri de la tonyina i aquest tipus de coses, sí, que no saps ben bé tampoc mai cap on has de tirar. El que també és curiós, que l'altre dia, casualitats, també sembla que vaig llegir-ho en algun lloc, que és el tema de per què podem posar metall o no metall al microones, i segons ell, aquell article, si poséssim algun tipus de metall, recipients que no tinguessin... que no fos el més rodó possible, sí que el podríem posar. Una forquilla no podries, per exemple, perquè té els pics de la forquilla.
4: Correcte.
3: Però si poséssim doncs això, un bol que fos completament rodó, un got, entenc, doncs no, en principi no passaria res.
4: Sí, aquest és l'últim punt, que són les espurnes, o sigui, si tu fiques un recipient metàl·lic d'aquest de forn dintre del microones, salten espurnes.
3: Sí.
4: I això és perquè les càrregues elèctriques s'acumulen a les puntes, el que tu comentaves.
3: Sí.
4: Amb aquestes puntes, les càrregues elèctriques s'acumulen allà. I amb les arestes, la forquilla,
3: els ganivets...
4: El ganivet, doncs això fa que saltin els petits llamps, que són les càrregues elèctriques que es queden allà ficades.
3: Clar. I de fet, si ara busqueu per internet, trobareu, com dir-ho, un fruit en castellà, utensilios, coi, trobareu menatge, sí, per la cuina, que pot, metàl·lic, d'alumini o el que sigui, que pot en el microones, si ho especifica, apto per a microondes,
4: sí,
3: i és metàl·lic.
4: Perquè no té... No.
3: Correcte, i està fet perquè no hi hagin arestes.
4: Sí, i ja anem a les peculiaritats de tot això. Sense el plat giratori, o sigui, al final el plat gira el que fa és intentar que totes les parts es reparteixi. Doncs sense el plat giratori, una rajola de xocolata es fon en punts separats a uns 6 centímetres. Això vol dir que la ona té una llargada de 6 centímetres, mica més, mica menys.
3: Wow.
4: Clar, això són gent que tenia ganes de provar coses i han dit, escolta, a veure quina és la llargada de la ona. Doncs són 6 centímetres, mica més, mica menys. I sense el plat només podries calentar...
3: Doncs hi ha microones actualment que ja prescindeixen del plat.
4: Sí, jo també n'he vist. Però...
3: Sí, però no sé quina tecnologia, clar, deu ser un tipus de canvi.
4: No, deuen tenir altres tipus d'ones, segurament. O en pla de dona més curta.
3: Clar.
4: O... Ah, seré.
3: Sí, sí. Curiós.
4: Sí, ja buscaré.
3: És curiós, és
4: Llavors,
3: curiós.
4: Per això el plat gira. Perquè s'escalfi repartit. Si no traguéssim el plat, al final una ona, pues, és com una ona. O sigui, jo crec que tots l'imaginem.
3: Sí.
4: O sigui, ve, puja i baixa. Clar, només calenta a les dues parts de baix.
3: Clar.
4: Llavors, tota la part de dalt no et calenta. Tot el que hi hagués a la part de dalt, a l'espai que té la llargada d'ona, no ho calentaria. Llavors, per això gira, i llavors així repartim d'una forma uniforme el calentament.
3: I després aquest debat tan divertit que m'agrada a mi dels microones és, l'utilitzem realment en el seu potencial per cuinar, per fer, o només el fer servir per escalfar el got de llet del matí i el menjar precalentat?
4: Jo el faig servir per això.
3: Jo també.
4: Sí, però hi ha gent que es fa patates.
3: Sí, mira, jo últimament estic fent unes patates així molt bones que són com bullides, però que en 8 minuts les tens llestes.
4: Sí, jo no les he provat mai.
3: Sí.
4: Jo ho faig servir per calentar, doncs, la llet o aigua o tot això, o els plats, perquè els precuinats.
3: Doncs allò, realment diuen que té un potencial que es pot cuinar molt bé amb el microones, que queden plats fantàstics i ràpids, vaja, que és la intenció.
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
4: Vale, seguim. Ara, Vinga, que tots fem servir, jo crec, o ja crec que hi ha molt poca gent que faci, que no la faci servir, que són els pagaments amb el mòbil. Ja hem parlat alguna vegada sobre aquest tema, sí. Però la tecnologia i el VIP aquest, que quan tu apropes el teu mòbil a un datàfon, doncs pots pagar. Sí. Jo almenys ho faig servir molt, jo ja no porto les targetes de crèdit, tu ho fas
3: servir.
4: No,
3: jo ja porto cartera... Però la porto quan he de viatjar, el que sigui, però pel dia a dia jo no vaig en cartera ja.
4: Jo tampoc.
3: Tot amb el mòbil, perquè ja el carnet de conduir ja està convalidat a nivell digital, és a dir, si et paren ja és totalment legal.
4: Ah, amb l'EGT?
3: Exacte, i el DNI exactament igual.
4: El DNI, quina aplicació fa servir?
3: L'aplicació del...
4: jo el DNI no el tinc.
3: Sí, doncs des de fa... No fa massa, potser no farà ni un any, que... Mira, t'ho dic de seguida, que la tinc per aquí. Doncs des de... Potser això, fa potser menys d'un any que ja és legal portar el DNI, i és mi DNI.
4: És com el Mi DGT.
3: Exacte, has de fer com els primers passos, evidentment, que per donar d'altes, de com certificar-ho a través d'un certificat digital o d'una signatura digital, perquè és molt fàcil de fer, i a partir d'aquí ja tens el DNI digital, i que ja des d'això, des de no fa ni un any, ja és plenament legal i el pots utilitzar en qualsevol paràmetre legal.
4: En viatges, també?
3: Jo considero que almenys a la Unió Europea crec que sí. Que la recomanació final, ja t'ho dic... Ja t'ho dic, que és portar sempre el físic pel que pugui passar. Però sí, a mi sí que és cert que jo no l'he utilitzat mai davant de la policia. És a dir, no.
4: Jo el de la DGT sí.
3: Sí? Sí,
4: jo el de la DGT l'he fet servir.
3: I no has tingut problemes amb el policia, la patrulla, no?
4: No.
3: Jo, en el cas, no m'he trobat mai, ni pel carnet de conduir ni pel DNI. El que sí que m'he trobat és en certs establiments, en un que havia d'acreditar la meva identitat, i que jo vaig ensenyar el DNI digital, em van dir que no podia ser. Clar, jo els vaig dir, però si és, ja és, vull dir que ja és totalment legal, però clar, em van dir que no estaven adaptats a poder certificar la identitat a través digital, que ho havien de fer, que anaven tard. Dic, pues sí que aneu tard, sí.
4: Sí, no, va bé, perquè jo l'altre dia el vaig extraviar, ja he trobat el DNI, però el vaig extraviar, i vaig dir, hòstia, ara m'he d'agafar hora per anar-lo a buscar, i bueno, tot això... I al final jo el carnet de conduir també el porto ja sempre digitalitzat.
3: Clar, sí,
4: per
3: això.
4: I si em para la policia estic...
3: Sí, sí, sí, estàs cobert.
4: Estic tranquil.
3: I el que dèiem, la targeta, jo sempre utilitzo la targeta ara de mòbil, sempre, i a més la trobo molt més segura que no pas la física, no sé per què, perquè no, té com més barreres de seguretat, penso, no?, que si no passa et trobessis una targeta pel carrer, que és complicat, però bueno, a vegades...
4: Bueno, fins a 20 euros pots pagar sense el codi.
3: Però imagina't, i en canvi amb el telèfon doncs té, jo crec que sistemes de seguretat més, no?, més...
4: Sí,
3: més.
4: Sí, sí.
3: Més acurats. És això, targeta de crèdit, DNI, carnet de conduir, ho tens tot amb el mòbil, doncs ja no fa falta cartera. És el que em passa a mi.
4: És que al final va tot cap allà.
3: Per això.
4: I ara estaria bé tenir-ho tot unificat, o sigui que jo pugui aquí obrir i aquí tingui també el meu DNI. Ara tinc les targetes de crèdit,
3: clar,
4: però que també pugui tenir...
3: Ja pots fer-ho.
4: Sí, però jo no, al wallet no pots ficar el teu DNI, ni el carnet de conduir. El wallet del mòbil.
3: Ah, no pots, no?
4: No.
3: Jo, clar, jo tinc l'aplicació.
4: Sí, clar, amb l'aplicació sí.
3: Sí, tinc l'aplicació, sí. Clar, no ho sabia.
4: No, jo em referia al...
3: El wallet.
4: El wallet, llavors sí, ja és la cartera digital. Clar,
3: jo no l'utilitzo, el wallet, no sé per què.
4: Ah, jo sempre.
3: No l'utilitzo.
4: Jo parlo tot el que són entrades, targetes,
3: sí,
4: i tal,
3: sí,
4: jo
3: sí,
4: faig
3: sí.
4: Servir... El faig servir molt. Vale, llavors, com funciona això? Això
3: Vinga.
4: Funciona amb una tecnologia que es diu NFC, crec que ja és bastant coneguda. Llavors, són tecnologies que es comuniquen per radiofreqüència a molt curta distància, o sigui, a 2, 3, 4 centímetres com a molt. Per això a vegades et diuen, apropa el mòbil aquí, o aquí no em va, fica aquí, que aquí està el xip. Doncs pues, ha de ser molt, molt precís. Per què? Perquè clar, si no, t'imagina't, si això fos a 10 centímetres, jo potser t'estic pagant la compra a tu.
3: Ja. Que diu que no és possible, que també és una no? És d'aquestes llegendes urbanes, que hi ha gent que va amb el datàfon pel món i que te l'apropa a la butxaca, a la cartera, tot plegat.
4: Amb targetes sí que es pot fer això.
3: Sí, amb targetes sí.
4: Sí, clar, perquè les targetes amb menys de 20 euros...
3: Ah, oh, bueno, la targeta sí, clar.
4: Amb menys de 20 euros no et demanen
3: sí.
4: PIN. Amb el mòbil no, perquè amb el mòbil tu necessites desbloquejar, si amb codi o sigui amb la cara o amb el dit o amb el que
3: correcte.
4: Sigui.
3: El mòbil necessita estar obert,
4: sí.
3: Encès, per poder pagar. Però això dic que és més segur el mòbil que no per la
4: però
3: dels
4: datàfons que van amb el datàfon obert i van cobrant, sí, jo això ho he vist.
3: Sí, és cert, això, sí.
4: Sí.
3: Ostres.
4: Ara crec que no es fa gaire ja, però els primers anys de les targetes, els primers anys potser fa 4 o 5 anys ja tampoc
3: ja.
4: Molt, sí que es feia servir molt. Tu veies gent que anava amb datàfons, pues passant pel costat de la gent, i clar, si et vaig fent 20,
3: no,
4: 20,
3: no, clar, 20, va sumant.
4: Només que passi per 10 persones ja en són 200.
3: Però clar, però això ha d'anar a petar alguna compte bancària.
4: Sí, però...
3: I com ho demostres?
4: Pots ficar testaferros, bueno, hi ha moltes formes de poder fer.
3: Jo sempre ho he dit, jo moc res, jo moc 50 euros a la compte i ja tinc la carta d'Hisenda. Jo a vegades dic, i com ho fa tota? La gent que fa maleses, com ho fa?
4: No, la gent fa maleses, cobra i s'ho envien a un compte de les Bahamas.
3: Val.
4: O compra en cripto.
3: D'acord.
4: I clar, el comprar cripto, si ho compres amb el wallet anònim, ja no saben qui
3: ets. Sempre ho he pensat, eh? Aquella gent que blanqueja diners i que té aquests ingressos il·legals, no sé com ho deuen fer, ja ho dic jo, de forma legal, a vegades que fas qualsevol moviment, ja dic, de 50 euros i ja tinc la carteta d'Hisenda, la notificació d'Hisenda.
4: El blanqueig amb quantitats no molt exorbitades és relativament senzill.
3: Ja.
4: Em sembla que vam parlar en algun capítol.
3: Sí, vam parlar. A mi em deuen tenir fitxat i per això m'ho deuen mirar tots. Es deuen pensar que treballo aquí a la ràdio, que això és el contrari. Sóc un mort de gana, ja t'ho dic ara.
4: No, home, no.
3: Vinga, va.
4: Vale.
3: Més.
4: Una altra cosa és que la targeta de crèdit, la targeta com a tal no té bateria, el mòbil té bateria, però la targeta de crèdit no. Llavors, és el propi datàfon el que li fa una petita descàrrega d'energia a través del camp de ràdio i llavors és quan es connecta.
3: Val.
4: Això és molt interessant perquè, clar, al final tu tens un xip allà. Llavors el datàfon el que bop, envia l'energia, activa momentàniament la targeta.
3: Són mil·lèsimes de segons, això.
4: Sí, clar. Sí, perquè al final això és aquest identificador.
3: Clar.
4: I aquest identificador després es converteix a un número de targeta, un codi, a una persona i a un compte bancari.
3: Clar. També pels rellotges intel·ligents també es pot fer, si disposen d'NFC. I pels anells, jo també ja he vist que hi ha gent que paga amb l'anell. D'aquests anells digitals intel·ligents. Sí, rellotge sí, però hi ha l'anell, no? Que ja és el mínim dels mínims.
4: Bueno, al final pensa que quan tu pagues el que fas és li envies un codi.
3: Ja.
4: El codi de l'anell no ve de l'anell, ve del mòbil.
3: Ja.
4: I el mòbil li diu, aquest és el teu codi de la targeta. Llavors, quan tu pagues allà, l'únic que fa és enviar el codi. Llavors, has d'aconseguir el hardware que sigui capaç de parlar el mateix idioma que...
3: Clar, tu passa pel mòbil, doncs també, clar, és lògic.
4: Clar, el mòbil és el que de moment configura tot. És el que li diu, tu tens aquest número de targeta, tu tens aquest nom, tu tens aquest compte, el que sigui, clar.
3: Com es diu aquest tipus d'anells? Té un nom, és que l'hem nombrat diverses vegades i...
4: Bueno, tot això és el que és el health tech, tot això, és, això sí. Està englobat amb health tech i llavors hi ha molts anells, rellotges, penjolls, hi ha moltes coses que són, al final és tecnologia enfocada a la salut.
3: Val.
4: Hi ha uns quants, em sembla que... No, Whoop era el de les pulseres, hòstia, jo és que com no soc d'anells no els tinc mirats, però... Però bueno, diuen que sí, al principi va bé, però que després no tant, és o l'ames o l'odies. No crec que hi hagi un punt intermig.
3: Val.
4: Perquè l'has d'anar carregant, has de pagar subscripcions, i bueno, totes aquestes coses.
3: També els amants de la conspiració, no?, que diuen que la intenció de digitalitzar totes aquestes formes de pagament, l'objectiu és digitalitzar el diner, fer desaparèixer el metàl·lic...
4: El fiat.
3: I que tot vagi per a través de les plataformes digitals i és una manera de controlar-nos del que gastem i com gastem.
4: És la manera, perquè el diner negre no es controla.
3: Sí, sí.
4: No.
3: De fet, Elon Musk no fa gaire, no? Va predir que el 2030 i alguna cosa desapareixeria el diner.
4: Bueno, la Unió Europea ja ha tret l'euro digital, ja està en ello, llavors...
3: Tot pinta que sí, eh? Tot pinta que sí. Bé.
4: Vale, què més... I l'important d'això és que no necessita internet. O sigui, quan tu pagues la targeta, tu no tens internet.
3: Sí.
4: I llavors el codi ja el tens guardat al telèfon, llavors pots estar amb un internet increïble o amb un internet que no funcioni per res, que tu, quan apropes el mòbil allà, ja li envia el codi aquest i automàticament ja ho fa.
3: És molt comú, ja. És molt, molt comú. És molt comú. I de la compra al supermercat propi, que també al supermercat...
4: Ara anem a la una. Jo no sé qui té una compra a la una. Jo no hi vaig, per exemple, però bueno, aquí...
3: Bueno, a veure, t'escapes un moment per anar a comprar el dinar, encara que sigui, no?
4: Això sí. Clar, el supermercat, ja des de que entres pel supermercat, que se t'obre la porta automàticament, que això és algo que tots tenim molt normalitzat, però també és interessant, que és que hi ha un sensor... que detecta quan tu obres, quan tu estàs allà, llavors obre la porta. Hi ha un infraroig, quan l'infraroig es talla, o sigui, hi ha algú que fa que no pugui rebotar el raig, això dispara l'obridor de la porta.
3: Clar.
4: Tan senzill com això. Però, bueno, algú ho va haver de pensar. O sigui, algú ho va pensar
3: en el seu dia, no?
4: en el seu dia. I algo que ara ja es porta molt són les zones de l'autocobrament.
3: Oi,
4: sí. L'esclat del té, correcte, el vidre del té, sí. Jo diria que ho tenen tots els grans.
3: Gairebé tots, menys Mercadona.
4: Que Mercadona... Si no ho compro molt al Mercadona.
3: No, Mercadona...
4: No, ja no, ja no
3: el té. A més, el que jo a vegades vaig no el té, el té de part.
4: Doncs això, jo on més he flipat amb això és el Decathlon. Uh-huh. Tu ho fiques tot allà, ho fiques tot en una cistella, sí.
3: I tu compta, oi?
4: I tu compta tot. I això funciona amb uns xips RFID o algú així, em sembla que es diuen, que el que fa és, pues hi ha un... Quan tu fiques els articles allà, els articles... Bueno, hi ha un sensor que el que va preguntant és qui hi ha aquí. Uh-huh. Llavors, amb aquest article el que fa és dir, vale, jo sóc uns mitjons, jo sóc una pilota, jo sóc una pala, jo sóc un pantalón. Llavors, amb això suma. I ho fiques tot i ho treus tot. I automàticament, pop.
3: I ja ho tens.
4: I ja ho tens.
3: I de fet hi ha algú que sempre vigila que els posis tots a la cistella.
4: Exacte, perquè la picaresca sempre fa... Ai, aquí...
3: Ai, no m'ho ha comptat.
4: Això m'ho he deixat. Sí. I amb la compra és algo diferent. Amb la compra el que fas és tens la bàscula a l'esquerra i la bàscula a la dreta. Llavors, uh-huh, fiques tots els articles a la bàscula de l'esquerra, que pesen, m'invento, 5 quilos, llavors els vas passant per escàner de codi de barres i els deixes a la dreta. Llavors no pots acabar la compra fins que no els has passat tots.
3: Clar.
4: I perquè compara, si aquí tinc 5 quilos i aquí en tinc 3, vol dir que me'n falten 2.
3: Clar.
4: I amb això ho fan.
3: Sí, per això moltes vegades passa, que pel que sigui, mous alguna cosa, el que sigui, de seguida et surt el missatge de avisi a una responsable que volen alguna cosa no els hi quadra. I per això a vegades no acaba de funcionar.
4: Sí.
3: Relació humana sempre és millor, jo crec, no? Que l'autocobrament...
4: Però depèn, si has de comprar, no sé, per exemple, si jo he de comprar un pot de nocilla, una Coca-Cola i, no sé, un tall de carn,
3: sí,
4: fer una cua de 3 persones on cada un amb el seu carro, potser sí, no... Llavors vas allà, pim-pam, i ara ho han ficat perquè suposo que hauran vist que la gent, doncs, furta bastant, han ficat que només pot sortir si escaneges el codi de barres del tiquet.
3: Ah, també és veritat, que hi ha com unes barreres físiques.
4: És cert. Que si no compres...
3: Clar, no pot sortir per allà, és cert.
4: Perquè si no passes per allà i endavant.
3: Clar, Amazon també, no? Amazon en 6 punts als Estats Units, crec que tenien supermercats.
4: Sí, però era una estafa...
3: Sí?
4: Eren gent a la Índia, uh-huh, mirant càmeres.
3: Què dius? Era que tu en principi anaves allà, agafaves, sorties i automàticament ja ho pagaves, sí, perquè se't vinculava la compte, tot plegat, no? I sí, en sèrio?
4: Doncs era gent a la Índia o a qualsevol país d'aquests que mirava les càmeres i llavors anava comptant.
3: És curiós.
4: Bueno. Sí, és... O sigui,
3: ostres, no sabia
4: no
3: això.
4: Va sortir molt no a les notícies, però...
3: Així que ja no existeixen ja que supermercats d'Amazon, supermercats físics, eh?
4: Crec que no. Crec que no. I tinc una amiga que ella treballava en una startup que feien exactament això, uh-huh, i també van tancar. Era perquè la tecnologia encara no estava
3: desenvolupada. Home, també s'ha fet molt virals últimament, que són aquí supermercats de convivència que li diuen al Japó, per exemple, que no hi ha cap treballador físic, no? Tu vas allà, tu agafes el que vols, tu autocobres i marxes, no? No hi ha ningú que controli allò.
4: Tot depèn de la cultura.
3: Clar.
4: Jo aquí això no ho faria mai. No. Tothom en robaria.
3: I tant.
4: Tothom en robaria.
3: No, home,
4: el Japó, clar, no em conec molt la cultura japonesa, però...
3: Però els has vist segur, no?
4: Sí,
3: perquè
4: sí,
3: hi ha
4: sí,
3: 50.000
4: sí,
3: vídeos d'aquests.
4: Sí, sé quins són. Però si allà tenen una cultura on la gent és fidel...
3: Educada.
4: I
3: ètica i moral.
4: I ètica i paga el que ha de pagar... Doncs escolta...
3: Aquí estem lluny.
4: Escolta, perquè... No, aquí no, això és inviable.
3: Aquí estem
4: no.
3: lluny, perquè cada dia hi ha... I ens consta que hi ha substraccions als supermercats i cada dia tenen problemes d'aquella gent que es posa a la butxaca. No pas productes de primera necessitat.
4: No.
3: La gent acostuma a robar casualitats de la vida dels productes més luxosos.
4: Sí, clar. A veure si m'han de pillar robant, que em pillin
3: amb jamón de jabugo...
4: Aquestes coses. Sí.
3: Va, anem cap a les 5 de la tarda.
4: Sí, llavors ja entrem a la part de neteja, part del robot aspirador. Uh-huh. Jo crec que tots... On tenim una casa, on hem vist, que són la típica Rumba, li diem Rumba, que Rumba era una marca, és com a Kleenex. Kleenex no és el tipus de paper, sinó és la marca que ho comercialitza, doncs Rumba igual, que per cert ha tancat Rumba, se'n van a la quiebra.
3: Sí. Però encara existeix, no? Algú s'ho ha quedat, doncs.
4: Segurament es va comprar a cèntim per euro d'acció o alguna cosa així. Però sí, algú crec que s'haurà quedat la tecnologia...
3: Crec que encara existeix Rumba.
4: Bueno, que es vengui no vol dir que existeixi, perquè poden tenir estoc i ho van venent.
3: Ah, bona, bona, ostres.
4: Sí, bona. Que encara es comercialitzi no vol dir que,
3: d'acord,
4: que existeixi, però fins on jo sé es va tancar, i segurament algú la va comprar, però no...
3: Alguna empresa xinesa, n'estic convençudíssim.
4: Sí. Un tipus d'ISO o no, algú així, jo crec que se la va quedar, perquè al final una cosa de les que feia Rumba era et mapejava la casa, llavors tenia no sé quants milers de milions de cases mapejades, llavors podia saber, vale, pues, el Vendrell, el tipus de cases aquest, a Barcelona el tipus de cases aquest, a la Índia el tipus de cases aquest, a Alemanya el tipus de cases aquest.
3: Que va ser molt polèmic, això. I que càmeres, no? Que es veu que feia fotografies aleatòries i que et podia enganxar tu a casa de manera una mica...
4: Sí, era bastant turbi.
3: Indecorosa.
4: Era bastant
3: i podien aparèixer fotos teves una mica estranyes.
4: Era bastant turbi, sí. Al final, sempre abogant a la millora de la tecnologia, doncs jo crec que no era molt ètic fer fotografies.
3: Jo crec que no.
4: O neix que així saludes.
3: Exacte.
4: Així dius hola.
3: Allò, en 3 segons faré una fotografia.
4: Exacte. Sí. Llavors, com funciona això? Això funciona perquè tenen uns sensors, que són els LIDAR, és una tecnologia, que el que fa és, amb rajos, mesura distàncies. Llavors, amb mesures distàncies i amb algoritmes que amb aquestes distàncies poden mapejar una casa, doncs amb això es anava movent. Per això... o no xocava contra la paret, o quan xocava rebotava. Llavors et podia fer tota la casa quasi pràcticament sense xocar ni amb humans, ni amb cadires, sí, ni amb taules, ni amb res d'això.
3: Ens hi hem acostumat, però al principi era una cosa com molt... era com una cosa molt, molt futurista.
4: Era espectacular.
3: Al principi de tot, ja fa anys, no? Sembla que fos un invent del futur, l'aspiradora que anava sola.
4: Sí, jo no sé si a tu t'agrada, però a mi, per exemple, netejant no és la cosa que més m'agrada de fer a casa. Hòstia. Com va sortir...
3: Sí. Bueno, és allò... A més, la conclusió que tenim a casa... De fet, vam tenir una que ens la van regalar quan ens vam casar, imagina't, aquest típic regal de noces ja fa molts anys, i la vam utilitzar molt, de fet, la vam... Inclús vaig fer algun canvi de bateria, i vaig comprar una bateria i vaig canviar allò, i es va acabar com espatllant, i ja no l'hem fet servir més, i no l'hem tingut cap altra, però bueno, és allò, per al dia a dia va bé, per tenir aquesta neteja diària, sí. Evidentment que en profunditat no, però per tenir una mínima de curiositat al dia, doncs no, funcionava. Si tens espai, funcionava.
4: Jo tinc un gos que deixa molt de pèl, i a mi a la mínima
3: s'embossava, no?
4: Se m'emposava la... Sí, si no tens gos, va de puta mare.
3: Sí.
4: O si tens un animal que no deixa molt de pèl.
3: Que no tingui pèl llarg.
4: Exacte.
3: I ara, de fet, aspiren i també freguen.
4: Sí.
3: Ara, la gran majoria, ara, les que s'utilitzen avui en dia, aspiren i freguen.
4: Sí. Jo tenia una que fregava, però no em va acabar de funcionar mai. No. Sí, perquè, clar, fregues amb pèl, llavors.
3: Ah, clar.
4: Va repartint el pèl, o sigui, deixes el pèl enganxat a sobre.
3: Tema mascotes és un tema a banda, també?
4: Sí. I ja per acabar, a veure si avui per fi podem acabar tot... Crec que seria el primer programa que acabaria.
3: Vinga, va, que ho farem.
4: És el comandament de la tele.
3: Home,
4: algú molt tonto com el comandament de la tele, doncs tu prens un botó i et puja el volum, et baixa el volum, et canvia de canal o et surt el menú. Llavors, com funciona? A la punta del mando hi ha un infraroig, que és invisible pels nostres ulls, però si agafeu una càmera de mòbil i enfoqueu el mando, quan apreteu veureu una llum vermella, no sé si ho heu provat mai.
3: Jo sí.
4: Doncs si enfoques el mando de la tele amb un mòbil, veus la llum vermella. Llavors, cada botó té una seqüència, és com un... són pampallugues. Llavors, amb aquesta freqüència, tu l'envies a la tele i la tele sap decodificar la freqüència i diu, vale, m'està volent pujar el volum, m'està volent canviar de canal, m'està volent apagar, m'està volent el que sigui.
3: I de fet els comandaments moderns van per wifi ja, no? Les teles modernes ja no és per infraroig, molt d'ells, sinó que va per wifi.
4: Jo com no tinc tele a casa no ho sé.
3: Sí.
4: Però pot ser que vagi per wifi.
3: Sí, els televisors moderns crec que la gran majoria d'ells ja van per wifi ja.
4: Pot ser,
3: sí.
4: Si no tens wifi, cagada.
3: Sí.
4: Va.
3: Bueno, perquè el televisor per si sol... Clar, emet wifi que tu li dones.
4: No? Clar.
3: És a dir, emet una xarxa wifi que tu prèviament li dones.
4: Sí, el que fa el televisor segurament, no sé, això ho hauria d'investigar, però el que fa segurament és crear una xarxa o està escoltant amb algun port seu a la seva IP, perquè jo tenia una IP i un port, i llavors el mando el que fa és enviar aquesta senyal amb aquesta IP i amb aquest port.
3: Val.
4: El que fa el mando és un discover. Que
3: sí.
4: Que és, dona'm totes les IPs que tinguis, i de totes les IPs miro quins ports estan oberts. Llavors la tele deu tenir el port, m'invento 53.500, per dir alguna cosa, un número aleatori. Llavors, com quasi ningú fa servir el 53.500 d'aquesta IP, llavors ja reconeix que aquesta és la tele. Per què? Perquè és un port poc comú.
3: D'acord.
4: Port poc comú.
3: O per Bluetooth també, sembla que també hi ha mandos que van per Bluetooth. Clar, avui en dia un televisor sense connexió a internet és complicat. Penso,
4: sí.
3: Penso. Molt bé, doncs mira, tecnologia pura i dura des de fa, fa molts molt... anys, perquè de fet els la tecnologia aquesta sense fils, el que és un mando a distància, és molt antiga, és, ja fa molts anys.
4: Sí, i al final són infrarrojos, sí. I ones.
3: Clar, tot i que jo m'havia aixecat a canviar la tele, Joan, jo...
4: Jo també.
3: Jo que sóc el petit, jo m'havia aixecat
4: sí,
3: a...
4: Sí, jo també. Sí, no vam tenir una tele moderna fins al cap d'uns quants anys.
3: Imagina't.
4: Teníem aquestes teles de cul.
3: Sí, d'aquestes del tubo aquest catadiòtric, no sé com es diu. Sí. I no tens tele ara, Joan? Com no, és això?
4: No, ni ara ni a casa...
3: No has tingut mai?
4: Sí, a la casa d'abans d'on vivim ara sí, però amb aquesta no.
3: Sí, per alguna raó...
4: Perquè ho tinc tot a l'ordinador.
3: Ja.
4: Ho tinc tot a l'ordinador, llavors. Vull mirar una pel·li i fico l'ordinador. Tinc un projector, això sí?
3: Ah, val. Tens alguna cosa que projecta, doncs,
4: Sí, però no la faig servir. La faig servir més per la música que una altra cosa.
3: Val.
4: I quan vull mirar la tele, vull mirar el Barça o vull mirar qualsevol cosa, doncs ho miro des de l'ordinador i llestos.
3: Bueno, és una opció, eh? Jo a casa de vegades també ho he plantejat de... prescindir d'ella, perquè realment és una...
4: Al final, si tenen una tele, jo que no sóc molt partidari de que els nens vegin la tele sovint, clar, sempre tens... Si el nen sap que té una tele, pues, si pot veure la tele i els seus dibuixos, doncs per què jugar amb un puzzle, per exemple? I jo intento que... incentivar-los a...
3: Molt bé.
4: A que facin més coses manuals, no tan digitals.
3: Jo tinc uns amics que va tenir bessons i li van trencar dos o tres teles en poquíssim, i van dir... se acabó la tele a casa.
4: Que van tocant.
3: I es va acabar la tele, sí. O cops, el típic d'un cop mal donat.
4: Sí,
3: i mira,
4: sí, jo amb això vaig... Jo amb això vaig molt de compte. A la petita, perquè ja va amb tota la bona fe, pica, i vull això, vull l'altre, i...
3: Molt bé.
4: No pot anar
3: fent. Ostres, doncs hem fet una mica la repassada del dia amb diferents elements. És el matí, el llevar-se, arrastrar-se les dents, el cafè, el robot aspirador, la tele... No ho aconseguit.
4: Ens faltarien moltes més coses.
3: Sí.
4: Jo crec que això
3: aquestes són les més bàsiques.
4: Jo crec que això ho fem servir tots.
3: Aquestes són les més bàsiques. Exacte. I per tancament, què podem dir?
4: Per tancament? No sé què tenia apuntat. Espera que torni a obrir el paper.
3: Si vols ho dic jo, eh?
4: Bueno, al final és que tenim la tecnologia molt, molt adaptada al nostre dia a dia, que no cal entendre-ho tot per fer-ho servir bé.
3: Clar.
4: Però jo crec que sí que cal entendre com funciona, doncs, per saber com funciona, que no tinguem por, que al final que no tots són hackejos ni robos,
3: no.
4: Ni res, que hi ha tecnologia a l'abast de tothom, que ja és part del nostre dia a dia.
3: Exacte, que la tenim molt instaurada.
4: I jo crec que saber com funciona és molt interessant.
3: I tant. Fantàstic, Joan, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, fins la setmana
3: fins
4: que ve.
3: Fins la setmana que ve.
4: Que vagi bé.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: dijous de 10:45 de la nit i els dissabtes de 10:00 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616-97-318.
4: Ofertes d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Som de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al Som Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i dependent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultora i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
5: Taller Acompanyant Paternitats. Taller per a futurs pares. Un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al CAP de l'Arboç, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 5:45 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita

0: Visita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits, eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, a Segur de Calafell. Vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit. I serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona. I el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
1: CNO, Centre de Noves Oportunitats. És un programa per joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació i per apuntar-se, heu de trucar al 977 69 12 80 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes de provar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
2: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna al projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616-917-378 o al 977-157-157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
4: Bio al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Bona nit, són les dues. El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís preveu acumulacions d'aigua molt importants fins diumenge al migdia. Les pluges torrencials impacten amb força la zona metropolitana amb desenes d'avisos als bombers per inundacions a municipis com l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i també retards generalitzats. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat al suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de castellers de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini huracà mediterrani. El govern fa una recomanació molt